0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio. Sí, tio.

0: i Cat Weekend.
1: Hey, yo!

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deu...

Escoltes, ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco amb clau, mai firmo papers.

0: escoltes, Icar.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: els èxits de tots els temps a Ràdio Areny.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Areny.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més Que Salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El creuer afectat pel brot d'antivirus ha arribat a la costa de Tenerife quan passaven pocs minuts de 6:45 del matí. Així, l'Ondius fondejarà davant del port de Granadilla de Abona, on es preveu que a partir de les 9 del matí, les 8, hora canària, comenci l'operatiu d'evacuació dels passatgers. Els primers en desembarcar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment, la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, 10 minuts de la infraestructura marítima. Se'ls farà també un control per assegurar que continuen sent asimptomàtics. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saïf Abu Keshek i Tiago Ávila. Així ho ha confirmat fa només uns minuts en una piulada a la xarxa X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Bon dia. Ens despertem a aquestes hores del matí de diumenge aquí a Catalunya amb un cel pràcticament net al conjunt de Catalunya. Sí que és cert que trobem alguna banda de núvol ubicat al litoral de la Costa Daurada i aquestes boires a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però repetim, el matí es presenta molt assolellat i a la tarda tindrem l'arribada de molta més nuvolositat que anirà acompanyada de precipitació. Arribarà per la franja de Ponent i s'endinsarà per Catalunya arribant fins a la Catalunya central, on aquí els ruixats tendiran a desaparèixer. Comarques de Girona i de Barcelona, la tarda serà molt més assolellada i tot plegat amb unes temperatures que avui seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I aquest matí es celebra a Barcelona la cursa del Cort Inglés, que començarà a les 9 del matí, que afectarà la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana els desplaçaments en metro. Recordem que la cursa arrenca a l'Avinguda Diagonal just davant de l'establiment del Cort Inglés i recorrerà aquesta via fins al Passeig de Gràcia, baixarà pel passeig fins a girar pel carrer d'Aragó, carrer de Viladomat, la Gran Via i el carrer de la Marina. Des d'aquí s'agafarà el carrer de Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran fins a les 2 aproximadament. I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal, com estan? Toca abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim número de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altre, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
6: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
5: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de Loca Juventud.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichin.

Pichincho, tema que hem escoltat, Vicente Pichincho, és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, el de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén, ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi ha unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per mar i vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

Acabem d'escoltar aquest Isles Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Maribel no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin.

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar en aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

O Sole Mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup.

Pesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor, Rosó.

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb marra brava, amb si fossin gavines.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mar i Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les havaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a quarts de 9 del matí. Els primers en baixar són els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris establerts. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila, així ho ha confirmat en una piulada a la xarxa X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. El catalano-palestí Abu-Keshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. I aquest matí a Barcelona se celebra la cursa del Corte Inglés, que comença a aquesta hora i que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana desplaçar-se en metro. Les restriccions, com diem, han començat des de les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins les 2 de la tarda. Marxem ara fins al poble de la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, que és avui capital del cant coral infantil de la Noia, i el Penedès amb la trobada Juguem Cantant. Ens ho explica des de Canal Vinolèrdola Raimon de Cara.
6: La coral infantil El Petit Bailet organitza aquest diumenge el 52è Juguem Cantant Penedès Anoia, una trobada que reunirà prop d'un centenar d'infants d'entre els 3 i els 8 anys. L'esdeveniment tindrà lloc a la Societat Cultural La Munienca a les 12 del migdia. Un total de 8 corals infantils compartiran escenari en una jornada plena de música i il·lusió. El repertori girarà entorn a la cantata El Ball sense un badall, amb música de Guy de Sallarès i textos de Miquel Desclot, una proposta inspirada en l'ambient festiu d'una festa major. El públic podrà gaudir d'un espectacle que combina tradició, dansa i fantasia, pensat per apropar la música coral als més petits. L'entrada tindrà un cost de 5 euros.
5: I encara més cultura, el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximadament d'uns 90.000 visitants entre dimecres i dissabte. I tanquem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: bon dia i bon diumenge. Una altra jornada amb vosaltres, el programa Retalls, en companyia de... Aquí el farem.
1: En companyia de la Magda. Bon dia a tots i bon diumenge.
2: Bon diumenge, sóc la Mari Carme.
0: I el Gabriel, bon diumenge.
1: I avui tenim com a convidat el Josep Porres, que de fet és l'alma mater, podríem dir, entre cometes.
3: Bueno, o sigui que... tots som alma mater.
1: Però tu ets bastant l'alma mater del grup de Playback Cinera, que sou de l'Esplai de la Gent Gran. Bon dia.
3: Bon dia.
1: És així, la cosa. Sí. Molt bé, doncs ara escoltarem una mica de música que tu has triat i després ja et preguntaré coses.

0: Josep, o sigui, tu ets el que... No sé si ets el fundador d'aquest grup, però bueno, el vau fundar... Entre quanta gent el vau fundar?
1: Home, érem una colleta, ja. Van venir de Calella uns, van venir cap a Quireny, perquè a Quireny no hi havia res d'això del playback, i bueno, van decidir organitzar aquí un grup de playback. I amb aquesta pues, estava jo... Bueno, perdó.
0: Sí, allò del burro davant, sí, per a que no s'espanti. Sí.
1: I d'altres, no? I, bueno, pues, així es va anar la cosa. Sí. I he anat afegint d'altres que han vingut, altres que s'han retirat pues, per grans, per sí, operacions i coses, i aquí estem, vull dir...
0: Home, aquí esteu i la gent molt contenta, perquè
1: per que veig, sí,
0: cada vegada que feu obra,
2: ompliu,
1: eh? Ompliu.
0: Ompliu.
1: Queden algunes butaques a la part de dalt, algunes, però, bueno, omplim, sí, sí.
0: Sí, la platea a tope.
1: La gent agrada, doncs, perfecte, doncs endavant, mentre puguem.
0: I tant.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: I ara quan fareu un espectacle?
1: Ara, el 20 de juny, farem l'altre espectacle, el de l'estiu, diguem-ho així, sí, a les 7 de la tarda. Caram. I en fem dos l'any. Que molta gent ens truca, ens troben pel carrer, home, en feu una més... Dic, no, no. Més no, de dos, bueno, no, perquè llavors això cansaria.
3: Sí, sí, sí. Diu que el mucho, el poco sí, gusta y lo sí, mucho empacha.
0: No, no, sí, i a més, fent un, a l'hivern i un a l'estiu, ja, ja...
1: A més, som gent de la tercera edat, ja.
0: Ah,
1: ens
0: sí?
1: Costa, ens costa som? Més, ens costa més reaccionar.
0: I, vols dir que som de la tercera edat?
1: I aplicar-ho i que ens capti tot.
0: Sí.
1: No, no, sí, home.
0: Però perquè bueno, vosaltres bé, assageu molt, eh?
1: Normalment a tots els dilluns. Oh. Bueno, tots. Deixem l'època d'estiu que no, i l'època d'hivern de Nadal tampoc. Però sí, llavors sí, tots els dilluns. I quan ens falta un mes i mig o així, fem dilluns i dimecres.
0: Està bé. Està bé.
1: Tot això sempre anem a l'esplai, sí, que ens demanin pues, la sol·licitud que han de fer l'Ajuntament, sí, i ho fan, jo us torneu vosaltres, que molt bé, perfecte, i no hi ha cap problema, de moment...
0: Gràcies, per això. Ho feu molt bé, gràcies. Sí,
1: sí. Per assajar, doncs, aquí, en
0: sí,
1: l'Arnau.
0: Que va molt bé. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Estem bé, estem contents amb aquest aspecte, doncs, cap sí, problema.
0: Sí, sí. Mm. Llavors, aquest any, quin repertori fareu?
1: Bueno, el repertori sempre és variat.
0: Sí.
1: Cadascú...
0: Ja saps que jo sempre et dic que a mi m'agrada més quan feu tot grup, que no com feu parelles, però això va a gustos de...
1: No, és que esclar que el grup és difícil, el grup, no ho sembla, eh?
0: Oh, ja ho sé, per això és clar.
1: Cap a la dreta i tu te'n vas cap a l'esquerra, cap a l'esquerra te'n vas cap a la dreta. Sí.
2: Cada un va com...
1: No, no, pareu. No pensis, no. I vas ensejar sí, i la monotonia i vinga. Ara sí.
0: Ara sí. Sí, clar, si aneu una parella és més fàcil.
1: Clar.
0: I si vas un de sol encara més.
1: Encara més.
0: Clar.
1: Encara més, clar. Sí. I així estem, bueno, i fem 4 hores, fem de 10 a 1.
0: A mi un dia una senyora em va dir, diu, aquest grup que... Oh, dic, són de l'Esplai. I diu, és que canten molt bé. I llavors ens diu, mira quina cançó que bé que canta. Dic, perdona, és aquest senyor que canta, és el, com es diu, home, el Julio Iglesias. Diu, no, que la foto no és. Dic, sí, home, és que això és playback. Diu, i diu, i això del playback què és? I llavors li vaig explicar.
1: No ho sabia.
0: Però em va fer gràcia perquè diu, aquest senyor canta molt bé, eres tu, eh?
1: Ah, jo?
0: No, aquest senyor és el Julio Iglesias, el que canta.
1: No, devia ser aquell xatge que vam fer amb la dona, devia ser. Amb la meva dona.
0: No ho sé, però és que jo vaig riure molt aquell dia, quan em va dir, diu, és que canta molt bé aquest senyor,
1: No, jo em va trobar amb un parent meu, que estava a la part de dalt, i li diu a la meva filla, diu, que ho fa bé, canta bé el teu pare, eh? Que no canta bé. Sí.
0: Perquè això del playback, de fet, és una cosa que ja fa molts anys que es fa.
1: Sí,
2: perquè, esclar,
1: i molts artistes ho fan.
0: Molts artistes.
1: La veu és d'ells, però fan playback.
0: Sí, sí, però ja de anys i anys i anys...
1: És la manera de no equivocar-se de...
0: Bueno, clar, però a vegades també pot fallar algú i llavors...
1: Bueno,
0: clar. Però, bueno, cada vegada la tècnica és més bona, també és molt difícil,
1: naturalment.
0: Que cosa funciona. Perquè me'n recordo, quan jo era jove, que vosaltres també, com que tots som de la mateixa...
2: L'escala en Hifi.
0: Que eren artistes de teatre...
2: Allò sí, era el mateix que feu vosaltres.
0: Sí, el mateix. Sí. I era molt divertit, era els dissabtes o el diumenge a la tarda. I tant, jo sempre ho mirava. Jo sempre ho mirava, perquè m'agradava molt.
3: A mi també. Més,
0: o bé cantaven sarsuela, també. O sí, cantaven de tot.
1: Aquests. T'has d'aprendre les cançons, perquè...
2: Clar,
1: estàs a casa contínuament amb els
2: imites, però tens que imitar bé, clar. Sí.
1: Dintre el que poses, has de fer-ho el millor possible.
2: Clar.
0: Saps el que trobo? Ara ve la crítica.
1: Ai, ai, ai. Ja pateixo.
0: Quan surten els de l'orquestra, com si diguéssim, que els hi falta una mica d'ànim, perquè quan toquen el violí, heu de tocar el violí amb una mica de...
1: És que no som violinistes.
0: I quan toca la guitarra...
2: I ve un professional i diu...
1: Si ve un professional... Ja.
0: Jo a vegades penso, aquest o aquesta... Una mica d'ànimo, noi, a veure si...
1: Bueno, això és el d'acompanyament, es posa més per companyia, acollir el que canta, saps?
0: Sí.
1: El que canta, el que interpreta.
0: Ma, sí, no, el que interpreta, perquè ells també interpreten, tampoc no
1: naturalment,
0: toquen.
1: Naturalment, sí.
0: Però a mi em fa gràcia perquè a vegades dic, nena, una mica més de...
3: Gràcia!
0: De gràcia i de garbo salero.
1: Algú sí que ho fa millor que un altre, però bueno, és
0: clar,
1: que això...
0: Sempre hi ha, sí, sempre hi ha que saben més que d'altres, eh?
1: Sí.
0: I ara quan sou en total?
1: Ara en som, sembla que en som uns 14, 15, amb la Carme, que la directora, em sembla que som uns 17 o 16, així d'així.
0: La directora què és? Qui és?
1: No, directora. La directora no som tots, el grup, entre tots ho portem tot.
0: Sí.
1: La que es dedica a la coreografia i tot això, diguem, l'escenari és la Carme.
0: Ja.
1: La Carme Cid és la que dirigeix, diguem, la part escenèfica de l'escenari.
0: Qui és aquella que és rossa?
1: Una noia molt prima, no. Bueno, rossa.
0: Molt prima.
1: La Carme. La Carme Cid Torrentó, vull dir... Sí, home, ja la coneixes, tu?
0: No, em sembla que... Sí, em sembla...
1: Una enxacota alta, eh?
0: Sí, ja sé qui és, sí.
1: La que dirigeix l'escenari, diguem-ho.
0: Sí.
1: La posta a punt.
0: Que tu t'has de posar aquí, totes per a la dreta, ara tots cap a l'esquerra...
1: Però també accepta opinions dels altres, vull dir que... Entre tots ho arreglem tot.
0: Ja.
1: No, sí, home, té... Ho sap fer, ella, ho sap fer bé.
0: I aquest any quines cançons teniu, més o menys? Perquè el repertori el deu saber, més o menys.
1: Oh, clar, que el sabem ja. Només faltaria que no sabés.
0: I quin repertori teniu, més o menys?
1: És variat. Hi ha melòdiques. Bastant melòdiques, i aquest any.
0: En català hi ha alguna cosa?
1: En català n'hi ha una, al final, que és en català, i n'hi ha una altra també a la primera part, també una altra en català, dues, i tres n'hi ha en català.
0: Tres en català? Bueno. Bueno,
3: sí, encaixem.
1: No, és que la música, no sé per quin motiu, però és que és en castellà la que...
0: No, ja ho sé.
1: Abunda.
0: Abunda, sí. Clar.
1: I de tot.
0: Sí, i pots triar...
3: I popular, eh?
1: Sí, la cançó catalana crec jo que s'ha dedicat molt amb molt d'estil de casolà d'aquí, que n'hi ha de bones, eh?
0: Actualment hi ha música bona,
1: Bona, eh?
0: Sí.
1: Aquí vam fer una vegada, no, en Juli, el nostre company, va fer aquella Boig per mi, Boig per mi, que ella va estar molt bé, aquella cançó. No, n'hi ha diverses, sí. Mm. Sí.
0: Hi ha del Dalma, també, que també...
1: És el Dalma, també, sí. Però és el Dalma ben català i també canta moltes, la majoria en castellà.
0: Sí.
1: Vull dir...
0: Sí. No, domina més el castellà
1: domina,
0: que el català.
1: Domina, perquè, però... mira, no sé per què, però domina.
0: Sí.
1: Domina, sí.
0: Sí. I llavors hi ha aquella senyora, que no sé com es diu, que és més curt, bueno, és alta, que canta més en català.
1: Una molt alta?
0: Sí.
1: No, aquella plegat.
0: Ah.
1: Sí, aquella és de la part de Pineda, de Malgrat, perdó,
0: sí.
1: I va plegar, ja. Té altres coses a fer, tenia, i ja no li anava bé, doncs va plegar. Sí.
0: Sí, perquè aquesta cantava a vegades, bueno, cantava, feia que figurava que cantava en català. Sí.
1: No, però bueno, estem benvinguts, vull dir, no hi ha cap problema, de moment, doncs...
0: I us divertiu, m'imagino.
1: Els números de moment surten... Surten perquè omplim, si no, no sortirien.
2: No, clar, els números, clar, si es complim.
1: És que si no, entre la vostra i el teatre.
0: Sí.
1: Ah, és que, sí, i hem de comprar, vestits i camises i coses.
3: Però molta cosa de la que porten s'ho cusen elles.
1: Bueno, ho arreglen.
3: Ho arreglen.
1: I algunes coses s'arregla, altres coses compren, en fi...
0: Perquè on ho compren? On es compra coses d'aquestes?
1: O per internet, moltes vegades.
0: Ah, per internet?
1: Sí.
0: Ja.
3: I un millor Wallapop.
1: També, i alguna vegada hi ha una aquella noia que va fer amb mi la de Barcelona, per exemple, aquella se va fer el vestit.
0: Ja.
1: Ella se va fer ella, perquè li agrada cosir.
0: Sí, bueno, clar, el que li agrada s'ho deu fer ella.
1: S'ho fa ella.
0: Però a vegades surten que van vestides igual.
1: Bueno, és que com si és l'acompanyament ha de sortir igual, més o menys, el que surt és l'acompanyament.
0: Clar, llavors sí que us ho deu fer entre totes, ho deuen fer.
1: Sí, jo com vaig fer el barri de Sevilla, per exemple, la dona em va arreglar quatre coses, una camisa me la va arreglar, jo em vaig arreglar, em vaig posar unes mitges blanques, ja. I bueno, en fi...
0: Sí, bueno, surts del... Sí, ah. I fa efecte, eh?
1: Sí.
0: Sí que fa efecte.
1: Sí. No, de moment, la veritat, la gent està contenta, doncs bueno...
3: El que tu sembles, tímid.
1: Jo semblo tímid?
3: Sí.
2: Què t'he dit?
0: Pues mira que el Josep no n'és gens de tímid, eh?
1: Vols em llenço, eh?
3: No, però vull dir que ets més aviat una persona mesurada, tranquil·la, i en canvi després, a l'hora de la veritat, resulta el que resulta.
0: Què resulta?
1: Explica-m'ho, això.
3: Sí. No m'hi he explicat, però...
0: Va, explica't. Va.
3: No, em refereixo que jo sempre el veig com a persona sèria i, en canvi, quan s'hi posa, verdaderament, és un artista.
1: Ostres, gràcies, carai. T'has quedat vermell.
0: Sí, tu, escolta'm, és que... A veure el que t'acaba de dir,
1: Sí.
0: Eres un fenomen, eh?
1: Però l'edat i no perdona, noia, això.
3: Ha sigut sense voler.
1: No.
0: I no se t'ha ocorregut mai posar-te peluquín quan fas el d'allò?
1: No, perquè jo sóc així, sóc jo.
0: No. Bueno, ja ho sé, home.
1: Amb el peluquín ja diré qui és aquest.
2: Qui és aquest?
0: No, però vull dir-te...
1: Bueno, això si un dia fes una còmica, una altra cosa rara, doncs no m'importaria.
0: Clar, perquè si dius cantes una cançó de no sé qui, és que jo tampoc no conec molt d'un que té molt de cabell, doncs et plantes una perruca.
1: Jo, mira, els que som allà no trenc cap mania amb aquestes coses.
0: Per això dic, és que jo no li trobo... De la mateixa manera que les dones es fiquen una perruca de color blau, doncs... Sí, per això t'ho pregunto.
1: Sí.
0: Si no n'has hagut de portar mai cap de peluca.
1: Jo no.
0: Interpretant, eh? En la vida normal ja sé perquè et conec i no
1: em porta.
3: No, ja vens a la meva.
1: De moment no me n'he posat cap encara. No vol dir que el pròxim dia me la posi, però de moment no.
0: Bueno, llavors t'haurem de fer una foto, eh?
1: Sí.
0: Ui, i llavors, de totes les que surten i tots els que surten, hi ha algú que tinguin més èxit uns que uns altres o no? O tothom...
1: No, tothom té el seu, perquè a vegades en un festival predomina una cançó que fa un, a l'altre predomina el que fa l'altre.
0: Sí.
1: Vull dir, saps? No, normalment tots... Em sembla que ho fem bé tots, vaja.
0: No, tots.
1: Vull dir que...
0: No, però, per exemple, l'Emi, que no sé com es diu de cognom...
1: Pérez.
0: Aquesta se mueve bien, eh? Sí, damunt de l'escenari.
1: Sí, és el seu estil, és belluga.
0: Ah, anava a dir, perquè aquesta es mou bé, eh?
1: Li agrada molt el ball, li agrada, li encanta.
0: Sí.
1: I doncs ella sí.
0: Jo veig que quan ella surt té èxit, eh?
1: Sí. Ah. No, és una noia que li agrada molt ballar, sempre està ballant a tot arreu, vull dir...
0: No, ja sé, ja la veus pel carrer i així ja han de...
1: Sí,
0: sempre està a la primera fila.
3: Sí, sempre amb la rialla a la boca, vull dir.
0: Sí, sempre a primera fila.
1: Sí, no, sí, li agrada molt. Sí, li agrada molt ballar. I sempre està disposada que quan ja busca cançons mirant una miqueta així que es pugui bellugar.
0: Com la lambada que tu has fet aquí, la lambada.
2: No l'he vist, però es movia per aquí.
0: Sí. Home, és que el Josep sap molt de ballar, eh?
1: I jo que sóc tímid, eh?
0: Sí.
3: Dic sembles.
0: Sembla. Perquè tu on aprenies a ballar? Perquè tu havies anat a aprendre a ballar.
1: Ui, jo de jove, que conya, les embalats i prou i punto. I la meva dona em va enganxar, aquella sí que va quedar a ballar. Anem a començar a ballar. Jo,
2: en sèrio?
1: Una patata. I ara, segur que se'n diu ella, jo més que ella.
0: Ja.
1: T'acostuma, vas a ballar, i mira.
0: Perquè que vau anar a un lloc per aprendre.
1: Sí, anàvem aquí a Canet, que hi havia professors que venien.
0: Per això, que jo sé que anàveu a aprendre.
1: Sí. Ara ja no, ja passa la història. El que ha quedat, i ja està.
0: Bueno, home, comencem a tenir anys, eh?
1: Per això t'ho dic. Que no vols saltar com abans, ja.
2: Clar.
0: Encara me'n recordo quan anàvem a caminar. Anàvem a caminar.
1: I tant que sí.
0: Mare meva.
1: Amb Manel i companyia.
0: I tant.
1: Sí.
0: I l'Enric, que ja no hi és.
2: L'Enric hi havia anat. Sí. I el Manel també, i tant.
1: Els Manels.
0: Però quan anàvem nosaltres, el Manel Bosch no venia.
3: No.
1: Manel va venir més tard, doncs.
0: Sí, nosaltres anàvem tu, el Manel... l'Enric, la Marcinyac...
1: La Marcinyac, sí.
0: Aquella que es diu Inés...
1: La Inés, també.
0: Jo... Més gent venia. Aquell que coneixia, que era castellà, que coneixia tots els arbres i totes les plantes i tot. Que era un xicot més jove. Després venia la Santa Maria i el marit, aquells suïssos.
1: També, també.
0: Sí, tot, érem una colla, que sempre érem els mateixos. Uns holandesos que de quan en quan
2: sí,
0: venien.
2: Sí, aquests holandesos ja no m'hi mai
1: més. No, amigo, sí, me'n recordo, exacte.
0: Sí,
1: no,
0: aquest
1: no,
0: matrimoni.
2: Jo havia vingut encara, jo els vaig aconseguir, sí, però no sé si es veu que la dona ja no estava gaire bé, ja pues fa 3 ja, ja o 4 anys que no venia.
1: També aquella italiana que volta per aquí també venia.
0: Sí, però ja dic, sí, aquells eren més joves que nosaltres, sí, els holandesos, sí, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé. Doncs pues bueno, ara esperar el dia 20.
1: No, no, però el dia, exacte, esperar el dia 20, que us agradi. I ja, des de seguint-se, ja palata.
2: Fer el programa, sí.
1: Sí,
2: sí, sí, ja.
1: I, home, la senyora directora d'aquí té el punt final.
2: Té,
0: té què?
1: Té el toc final del cartell.
0: Del cartell.
2: Bueno, però tot no. El repertori, vull
0: però,
2: dir.
0: Però amb el repertori no feu, repertori. No repartiu un programa.
2: Ah, això és el que jo vull dir.
1: No.
0: És sorpresa.
1: No. Vale, sí.
0: És sorpresa.
1: Sí. Millor. Jo crec que és millor.
0: I la Rosa Monnet també surt o només, no, o només
1: ella,
0: anuncia?
1: Ella presenta.
0: Com sempre.
1: Sí, ella presenta.
0: Ah. Però alguna vegada ha fet un número.
1: Va fer una vegada un número.
0: Ah.
1: Una vegada.
0: Jo la vaig veure.
1: Sí, però no, normalment no. Normalment ella sempre presenta i prou.
0: I la

0: més predisposats a fer un tipus de música o una altra, o sigui, més flamenc, més rock, més...
1: Sí,
0: o tothom fa una mica de tot.
1: No, per exemple,
0: home, hi ha gent que tenen, que fan més com flamenc o més cançó espanyola, l'altra més cançó lleugera, potser.
1: No, sí. Hi ha un de Baixet que ens ve de fora, aquest noi, li agrada molt les mogudes, tipus rock, tipus sí, la seva guitarra, el seu moviment, li agrada més això, aquest estil...
0: Sí.
1: Per exemple, n'hi ha una altra que li agrada molt, molt melòdica, molt lentes, maca, això sí, sempre busquem les que siguin molt maques. Si no,
2: el Cintes és més rockero.
1: El Cintes de tot.
2: Ah, de tot?
1: No, sí.
2: Escolta, i el Pepe Martín? Aquell que està...
1: Actuarà per primera vegada.
0: Sí? Ah, que també hi és, el Pepe?
1: Sí, actuarà, fa una cançó molt maca, també.
2: Sí?
1: No dic quina.
2: No, clar, que ha de ser sorpresa.
1: Sí, que era molt maca, també.
2: Sí?
1: Sí.
2: Bueno, molt bé.
1: Sí.
2: Pues bueno, esperar el dia 20, perquè aquella setmana en tenim de coses.
1: Ja, no?
3: Bueno. Mare de Déu.
0: Quin dia és?
1: El dia 20.
3: De juny.
1: És un dissabte, però és a la tarda. No?
0: Aquella setmana és horrorós.
2: No, però és que aquella setmana... Bueno, és que aquell mes, fins que s'acabi aquesta setmana, el dia de la verbena, ja fareu, gràcies a Déu.
1: Quan tanqueu l'esplai?
3: El juliol.
2: Tot el juliol treballem.
1: Tot el juliol treballeu. No, perquè ja per demanar ja... el curs que ve.
0: ja avança.
1: Sí, perquè aquí s'han d'anar adelantades, si no...
2: No, tot el juliol treballem. Sí. Sí, perquè, a més, el mes de juliol, les que fan dibuix i pintura també faran una exposició a baix a Cultura, i s'hi ha d'anar perquè ha de ser important, aquest, eh?
1: Ah, bueno, sí. Sí.
2: I hem d'anar tots a aplaudir-les.
1: A treure l'ull i observar i opinar.
2: Que han treballat molt, eh? Van de bòlit, van, de veritat, jo els dimecres vaig a veure i van escopetejades.
0: Són bastantes ara, eh?
2: Sí. Abans... Una bona colla.
0: S'havia baixat molt.
1: I torna a pujar.
0: Abans eren dos o tres, eh? No hi havia més, eh? Però són moltes, eh?
2: Sí, però ara són ben bé 19 o 20, eh? Posen...
0: Tantes són ara?
2: I posen la taula de punta a punta de lloc. Sí, de punta a punta.
1: Necessites espai.
2: Clar.
0: Sí.
2: No, estan de punta a punta, eh? I, a més, els veu l'ànim. Per això dic que a mi m'agrada el playback, perquè això també m'agrada molt, que feu, que es faci de cara al públic, que la gent vegi el que fem.
1: Sí, home, no, tant. Doncs,
2: Josep, et felicitem. Bueno, a tu i a tota la colla,
1: A mi sola, perquè jo sense ells no faria res.
2: A tu i a tota la colla, i que tingueu molt d'èxit, i a veure tots aquests, I després aquella noia que és grassoneta, que aquella canta molt espanyola, eh? Canta molta cançó espanyola.
1: Bé, tots canten cançó espanyola, tots. Però aquella ho fa molt bé, aquella noia.
2: No, però tipus, em refereixo tipus la Rocío Jurado, cançons... Bueno, jo no sé...
1: No, bueno, va fer la Barcelona amb mi, aquesta.
2: Sí. Quina?
1: Barcelona.
2: Ah, Barcelona va cantar, aquesta?
1: Amb mi.
2: Amb tu, ah? Sí. Caram, tu feies de Freddie Mercury.
1: Pues sí.
2: Ostres, tu, Freddie Mercury.
1: Oh, collo, ens aplaudien abans d'acabar.
2: Sí, si t'arriba a escoltar aquella senyora, diria, mira que bé canta aquest noi.
1: Sí. Sí, que és aquesta noia el que vols dir tu.
2: Sí.
1: Aquest es va fer el vestit, ella.
2: Sí? Aquesta és la que es fa els vestits, ella.
1: Com la Cavaller, igual.
2: Sí. Pues et desitgem molta sort, a tu i a tota la colla, a tot el grup Cinera de Playback.
1: Sí, molt bé.
2: Que vagi tot molt bé i gràcies per haver vingut per explicar-nos-ho, perquè cada vegada coneixem més a tota la gent que fan totes aquestes coses.
1: Sí, al començament costava molt aquí, Arenys, de... a preguntar, no sé què és això, no sé què. Clar, gent d'Arenys, bueno, què faran? Quan ho veuen, llavors els agrada.
0: Clar.
1: Oh, sí, aneu-hi.
3: Però el del playback, jo penso que se sap de fa molts anys el que és.
1: Fa un parell d'anys que se sap força bé.
2: Però hi ha gent que no, que encara es pensen que canten ells. No, és que és així.
0: Però això vol dir que ells...
3: Ho fan bé.
0: Perquè si dius hola i tu dius la boca una altra cosa...
1: És que a casa està bastant de rato amb els calcos posats i mirant-te al mirall.
2: Al mirall, clar.
3: Bueno, segons tinc entès, cantes.
1: Sí.
0: Home, clar, és que jo crec que tens que cantar. Clar. Encara que sigui poc, tens que cantar perquè sense sortir veu, jo crec que no.
1: No.
0: Va, no funciona.
1: Has de cantar, a vegades pots cantar amb l'estómac.
0: Hola.
1: Sí.
0: Ah,
1: és difícil.
3: Sí, és difícil.
1: Si es va dir un cantant, no sé si és veritat o mentida, que és més difícil el plebe que cantar en directe. Sí, ja pots cantar en directe, tu cantes ja.
2: Tu cantes, ja. I no t'has de preocupar.
1: No t'has de preocupar, el que surti, surti.
2: Sí.
1: Quan tu cantes en playback t'has d'adaptar

0: a la música.
1: Clar.
0: Sort que teniu uns altaveus allà al teatre, sí. A part dels bafles que estan de cara al públic, hi ha dos que ens encaren a nosaltres.
1: Sí.
0: I això també t'ajuda molt.
2: Clar. Yeah. Sí. No, jo crec que no és fàcil.
0: Sí. No, llavors...
2: Fer-ho bé.
1: Sí.
0: Llavors també l'escenari, el vestuari, procurem anar sempre ben arreglats, vull dir, els fondos de pantalla també, que siguin
1: sí,
0: macos.
1: Sí, els fondos estan bé, també, tenen gràcia.
3: Tot acompanya.
1: Sí,
0: acompanya, sí.
1: Perquè els fondos, com ho feu? Es compra, això? O és una fotografia i la...
0: No, jo ho faig tot jo. Ho faig jo.
1: Fas tu?
0: Sí. No, a internet. Ja, busques
1: i llavors es fa...
0: Busques el moviment o el moviment i busques i ja està.
1: Ja està.
0: Sí.
1: Bé.
0: Ajuda molt.
1: Sí. Veus el que... Sí, a més, has après... Tot això també ho has après en l'esplai.
0: Sí.
1: Veus?
0: Pues sí.
1: Home, hem de fer propaganda tots plegats,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Que també hem estudiat junts,
0: sí,
1: informàtica.
0: Sí. Que sí, que sí.
2: I això no sé si és més difícil, fer això o karaoke?
0: El karaoke no fem.
2: No, però fer karaoke...
0: Home, el karaoke has de cantar tu, eh?
1: Has de cantar tu, clar.
2: Sí, sí.
0: I si no tens veu, fots cada gall que no vegis.
1: Sí,
2: però aquestes cançons que feu playback, però podeu fer amb karaoke, cantar les mateixes, però amb karaoke, potser... Us ajudaria,
0: sí,
2: no?
0: Si no tens veu, si no tens
1: si
0: veu.
1: No,
2: per cantar-les, per practicar.
0: A vegades quan surt la cançó i et diu tipus karaoke, llavors
2: sí.
0: Veus la lletra també.
1: Sí, això.
0: Però no, jo el que fem, jo agafo, me la copio la lletra, me la trec,
1: sí.
0: I la vas escoltant i vas seguir la partitura, la lletra, la vas seguint. Vas...
2: Perquè hi ha cançons que són la mateixa, que hi ha veu i so, i l'altra que només és per karaoke, només sí. Hi ha la música.
0: Exacte.
1: Sí.
2: O sigui que també practiques, no sé, bueno.
0: Hi ha de tot.
1: Escolta, que nosaltres de karaoke n'havíem fet aquí a l'esplai, eh?
2: Sí?
1: Poc, però...
2: Home,
1: tu no em vas fer.
3: No, mai a la vida.
1: Jo vaig fer karaoke, el Joan Anton va fer karaoke, sí. La Conxita va fer karaoke...
0: És per riure, eh?
2: Sí.
3: És per riure.
0: És per passar-t'ho
1: bé. De veritat, perquè és que vam riure tant mentre ensejàvem, perquè allò és...
0: Ah, vau ensejar i tot?
1: Home, clar, havies d'ensejar una mica perquè dius, a veure com ho canto, això. Però jo em vaig desahogar, perquè sempre m'havia quedat les ganes de cantar un bolero. I vaig cantar un parell de boleros.
0: Home,
1: ja. I em vaig quedar...
2: Pues karaoke.
0: Aquí sóc jo.
1: Aquí sóc jo, canto un bolero i bueno, és que em vaig quedar tota contenta.
0: Tancant els ulls, emocionada.
1: Sí, sí. Però va ser molt bo, perquè me'n recordo el Joan Anton amb les cançons italianes, no sé quina cançó, i que es va posar... També vam riure molt, aquell dia vam riure molt.
0: Oh, jo entorn amb aquest tron de veu que tens.
1: Sí, vam riure molt. Però bueno, són coses de l'esplai, que tot és per passar-ho bé. Pues repeteixo una altra vegada, gràcies, i que tot vagi bé.
2: Molta sort.
3: Molta sort.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: continuem amb les curiositats amb denominació d'origen. Diu, hi ha olors que ens transporten. L'olor del mar, del cafè acabat de fer, d'un llibre nou, de pa calent. I després hi ha altres olors que entren en una habitació abans que nosaltres. Avui començo amb una pregunta. Pot un formatge ser tan fort que gairebé sembli prohibit? La resposta és sí.
1: Que t'ho digui l'Mari Carmen, amb aquell dels cucs.
0: Sí, eh? Però aquest és un altre, sí.
2: Home, com pot ser un formatge prohibit? Això no. És un pecat.
0: La resposta és sí, sí. I França en sap molt d'això. Parlem de Les Poises, un dels formatges més famosos del món i també un dels més intensos. Diu la llegenda, potser exagerada, que deliciosa, que durant anys estava mal vist portar-lo al transport públic francès. No perquè fos perillós, sinó per l'olor. I és que Les Poises no passa desapercebut. Només obrir la caixa, l'aroma omple l'espai. Una olor potent, humida, profunda, d'aquelles que divideixen la humanitat en dos grups. Els que es fuguen, els que fugen, i els que s'hi acosten fascinats. Aquest formatge té origen monàstic. Els monjos cistercians ja el produïen fa segles a la Borgonya. I la seva personalitat ve d'un detall molt especial. Durant la maduració, la crosta es renta regularment amb aiguardent. Això afavoreix bacteris naturals que transformen el formatge i creen aquell aroma tan característic. És curiós com funciona el gust, perquè allò que el nas interpreta com una agressió, el paladar pot convertir-lo en plaer. Els experts diuen que Les Poises és cremós, complex, elegant. Però abans d'arribar aquí, cal superar el primer impacte. Potser passa una mica com a certes obres d'art, o amb algunes pel·lícules difícils. No busquem agradar a tothom, busquem provocar alguna cosa. I això també és cultura gastronòmica. No només menjar per alimentar-se, sinó per descobrir, per sorprendre's, per sortir del que és habitual. Aquí també tenim formatges amb caràcter, més suaus, potser, però igualment vinculats al territori, a la humitat, a les coves, al temps de maduració. Perquè cada formatge és una mica com el lloc com on neix. El clima, la llet, l'aire, els bacteris naturals. Tot deixa empremta. I al final, l'olor també explica una història. De fet, molts dels aliments més valorats del món tenen una característica en comú. Al principi sorprenen. El cafè sense sucre, les olives, el vi negre intens o un formatge com aquest. Potser el gust també s'aprèn. Com la música, com la lectura, com el cinema. La propera vegada que algú digui això fa una olor terrible, potser val la pena no marxar tan de pressa, perquè de vegades darrere d'una olor difícil s'hi amaga una gran història, perquè darrere de cada denominació d'origen també hi pot haver una provocació.
2: Carai!
1: Molt bé, eh?
3: Molt ben explicat.
1: Això dels formatges, eh?
2: Jo, si vols, després explicaré una petita anècdota sobre els formatges del... Bye.

0: A veure, avui us porto una recepta d'humus d'aguacate.
1: Toma. Humus d'aguacate, va.
0: Humus. És molt bo, l'humus, eh? Sí, i de sucant-hi sí, no, no, sí. Torradetes, a veure.
1: Sí, no, no.
0: A veure, aquest és peculiar i, a més, sé que a la Magda li agradarà perquè ha de tindre, perquè surti bo, un toc picant.
2: Ah, això li agrada el picant.
3: T'agrada el picant?
1: Sí, molt. Sí.
3: A mi també.
1: A mi, molt, molt.
3: Els callos aquests picantons, eh?
1: Sí, sí. Oh. Oh.
0: A veure, us explicaré una mica la història. És una recepta perfecta de dues cultures gastronòmiques que tenen molt a oferir. La gastronomia de l'Orient Mitjà i la latinoamericana. D'una banda, l'humus és un paté de puré o de cigrons, reconegut que s'ha col·locat al gust de milions de persones arreu del món. D'una altra banda, el bocat picat se'l coneix comúment com un guacamole i és un dels pilars de la gastronomia mexicana. Imagineu si a darrere hi ha història.
1: Sí, sí. A més, els mexicans, que gràcies a Déu no els agrada lo picant.
2: No, per res.
0: Per res. A veure, l'humus del bocat que arriba amb un toc picant, cosa que fa encara més atractiu. La recepta ideal és per fer servir part amb una taula de pica-pica, o sigui, allò que hi hagi moltes coses per menjar, i amb una taula inspirada a la cuina mexicana, barrejant dues o tres cultures gastronòmiques diferents amb alguna cosa en comú. A veure, necessitarem, ara explico la recepta, un aguacate mitjanet madur, 45 mil·lígrams d'oli verge d'oliva, un dent d'all, 5 unitat, bueno, 5, un quart de suc de llimona. Després, 3 grams de xile sec o molgut. Pebre negre al gust, també molguda. Començarem per triturar els cigrons, que poden ser comprats cuits, o bé els coem nosaltres.
1: Tu els compres cuits?
0: No, jo els compro cuits, i si és en pot, encara millor. Agafem els cigrons en una dent d'all i una cullerada d'oli d'oliva amb una vareta d'aquelles que en diuen Turmix o sí, com sigui, un processador d'aliments o un robot. Quan hem fet, tenim una consistència de puré molt fina, els condiments amb espècies i una mica de pebre, pelem l'aguacate, li retirem l'os, sobretot.
1: Home, si només faltaria, tu.
2: Sí, sí.
0: I ho tallem a trossets, a l'hora que afegim l'aguacate i una segona cullerada d'oli. I continuem triturant perquè això quedi ben bé un minut, eh? Al final hi afegim el suc de llimona, el xile sec en pols i ajustem amb una mica de sal si creiem que fa falta. Ho tornem a triturar tot perquè quedi ben, que no es trobi res, vaja, amb una mica més d'oli i espolvorejat amb una miqueta més de xile, perquè així ens quedarà encara una miqueta més picant. Què us sembla? Us agrada?
1: Sí, sí, per mi sí.
3: I a més del xile no pots posar pebre vermell picant?
2: Que pica més,
0: és que el xile...
1: No, a veure, el xile és superpicant, eh?
3: No, t'ho dic perquè és pols ja preparat.
0: Bueno, però com aquí ho estem triturant
1: això
0: molt...
1: Això ho tritures tot.
0: No ho trobaràs. No pateixis que no trobaràs cap trosset.
1: No.
0: Bueno.
3: El bitxo. El bitxo, que deia.
0: Bueno, ara farem un conill trossejat amb faves cuites o en conserva. Que les fresques també les podem coure nosaltres, o bé, ho comprem això, un pot ja cuinat. Farina de blat 2 cullerades, un dent d'all, una ceba, una pastanaga o dues, brou de carn 200 mil·lígrams, Pedro Jiménez, un bon raig, tomàquet fregit, casolà...
1: Pedro Jiménez, et refereixes a un xerès, eh?
2: Sí,
0: és un xerès.
1: Sí, com que dius Pedro Jiménez, ja
3: sí,
1: està.
3: Sí, sí.
1: Que no fiquis el Pedro Jiménez a dintre, també triturat.
2: La botella i tot.
0: Oh, llavors el trobaríem massa molt gramullat, això. El Pedro Jiménez li dona molt bon gust als guisats, eh?
1: El què, el Pedro Jiménez?
3: El Pedro Jiménez?
0: No, el licor.
1: Sí. Jo sempre hi poso whisky. Ah, sí? Amb tot, sempre... Amb tot. Jo ho faig amb whisky, tot, perquè el whisky...
0: Jo, jo segons quines coses, això, eh?
1: Jo no, jo whisky.
4: Ja tens pinta d'escocès, tu, ja.
1: No, bueno, no sé, però jo sempre poso whisky, no? És que és l'únic que faig servir. Va, continua amb el Pedro Jiménez, vinga.
0: Bueno, tomàquet fregit casolà, 2 cullerades soperes i nata líquida per cuinar. Comencem el conill a fer-lo trossets petits... I llavors ja el passem per la paella perquè quedi una mica... A veure, és que m'he deixat que primer de tot el que hem de fer és a l'oli fregir-hi a l'all, ja. Perquè així aromatitzem
1: l'oli.
0: A l'oli. Llavors hi tirem les peces de conill passades per farina. O si voleu, en vez de conill, pollastre. Això ja és a gust de cadascú. Anem reservant els trossos segons estiguin a punt. El fetge el reservem a part un cop ben fregit, està com si estigués una mica torradet.
1: Ramadet.
0: Això mateix. En una cassola baixa posem a ofegar la ceba tallada fina, les pastanagues a rodanxes, i un cop la ceba estigui transparent, afegim les favetes i el conill tallat a bocins. Incorporem també el vi Pedro Jiménez.
2: Ui! Li faran algun regal?
0: El qual deixarem fer un bull perquè s'evapori l'alcohol.
1: Molt bé.
0: Perquè aquest licor és potent.
4: I aquest en Jiménez on te'l deixaràs?
0: Què?
4: En Jiménez on te'l deixaràs aquí?
0: Al costat, perquè es vagi mirant.
1: Sí.
0: Aleshores afegim un brou de carn, li afegim primerament a foc viu i després a foc lent durant 20 minuts perquè la carn quedi ben tendra i ben impregnada de tot el que li hem posat. I vagi agafant el gust. Si ho fem això el dia abans, sempre perquè tot queda més agafat el sabor de tota la barreja que li has fet. A última hora hi posem el got, la batedora, i posem el fetge del conill. Triturem tot, ho acabem de posar dintre i un últim xup-xup. Ara va el postre.
4: Per mi. També és del mateix. Plat i postre, no?
2: Aquest també és del mateix licor.
0: Hi ha temps?
2: És del mateix licor. El postre?
0: No.
2: No,
1: va.
0: Fem una crema de formatge i peres.
1: Oi, a veure, una altra vegada formatge? Ah, no, que el formatge l'ha explicat ell, va.
2: Jo no, però el formatge que no fa pudor.
0: 1 quilo de peres madures, 500 grams de formatge tendre, tipus petit suís, burgos, el que us agradi.
1: Sí.
0: Pelem les peres, l'afegim, la fem a trossets i li traiem el cor i els pinyols, sobretot. Barregeu el formatge amb les peres i el sucre, deixant-ho tot bé amb una forquilla o bé amb la batedora, sí. Perquè aquí acabes abans, fins que agafi una consistència de crema. Si el formatge és massa espès, li podem afegir un rajolí de llet. Ho posem a la nevera, ho barregem tot, ho posem a la nevera i servim-ho fred o, si volem, amb bols individuals. Això està molt bo, eh?
1: Ho has provat, tu?
0: Sí.
1: Ah,
2: doncs fer.
4: No. A mi que m'agrada és aquell de l'advocat.
1: Sí, a mi també, perquè això de les peres i el formatge...
4: Aquest me l'has de passar,
1: no.
4: Aquest.
0: Sí, sí. Que tu t'agraden les peres i el formatge?
1: Sí, sí. Sí. Apa. La gran aventura de Colom, vista amb humor i amb ulls oberts. Diuen que Cristòfer Colom era un home amb una fe inquebrantable, fe en ell mateix, perquè en els mapes no gaire. Un dia es va presentar davant dels Reis Catòlics amb la mateixa energia que algú que vol vendre una aspiradora porta a porta. Majestats, tinc una idea brillant, anar cap a l'oest per arribar a l'est. A l'oest? Sí, sí, confieu en mi, que pot sortir... Diu, què pot sortir malament, en aquest cas? Els Reis, que tenien més guerres que temps lliure per pensar, van dir, escolta, si aquest home vol marxar lluny i no ens costa gaire, deixem-lo fer. I així va començar la història. Colom va embarcar amb 3 naus, la Niña, la Pinta i la Santa Maria, que era com aquell cotxe vell que sempre fa un soroll estrany, però encara passa l'ITV. La tripulació pobreta es passava el dia menjant galetes, que podrien servir de maons, i escoltant Colom repetint, tranquils, que ja hi som gairebé. Això ho deia cada dia, durant 2 mesos. Un autèntic coach motivacional del segle XV. Un bon dia, un mariner va cridar, terra! Colom, emocionat, va exclamar: "Hem arribat a les Índies." I la tripulació, que ja no tenia forces per discutir, va dir: "Sí, sí, Cristòfol, el que tu diguis." Però els habitants d'aquelles terres, que feia mil·lennis que hi vivien tranquil·lament, els van mirar pensant: "Qui són aquests senyors vestits com si anessin en un bateig? I per què ens volen batejar nosaltres?" Aquí l'humor s'atura un moment, perquè el que va venir després no va ser cap conte de pirates simpàtics. La conquesta va significar imposicions religioses, explotació, esclavitud, malalties, destrucció de cultures senceres. I un impacte immens i dolorós que ressona encara avui en dia. I tot això perquè Colom insistia que havia arribat a l'Índia. Quan li van dir que no, va respondre: "Bé, tot això són petits detalls." Colom va tornar a Europa tot orgullós, convençut que havia descobert una ruta nova. Els reis catòlics, encantats amb els nous territoris, i van començar a repartir terres com qui reparteix coca a la festa major, sense preguntar a ningú que ja hi vivia. I així, amb un error de càlcul monumental i una ambició desmesurada, va començar una de les etapes més tristes i decisives de la història. La història de Colom és plena de situacions absurdes, malentesos i egos inflats que conviden a fer-ne humor, però també és una història que ens recorda que darrere de cada gesta hi ha vides, pobles i cultures que mereixen ser recordats amb respecte.
2: Molt bé, Colom.

0: símbols...
1: Avui, dia 10, és l'aniversari de la Dolly Consuelo Paz Zambrano, la Olimpia Fernández, la Maria Pilar Santos, el dia 12 la Maria Orellana, Maria Dolors Bayo, el dia 12 també, Isabel Andújar, el dia 13 la Divina Carballo, l'Humberto Doz, l'Àngela Blanco, la Paquita Pino Zaragoza i la Dolores Aguilar Navarro. El dia 14, Josefa Ubach, Juan Comí, Núria Bordes el dia 15. El dia 16, la Carmen Jiménez. El dia 16 també, la Maria Font Agustí. El dia 16, Juana Pérez. I el dia 16 també, la Imma Massuet. I després, el dia... la Francesca Matabosc de fer fa 93 anys.
2: Francesca, felicitats.
1: Moltes felicitats. I felicitats a tots.
2: A tots, a tots, a tots. A tots.

0: Bé, el dia 15 i 16 de juliol ja sabeu que anem a la Cerdanya a pujar en globus. Anem al tanto que no ens quedem per allí, sí, amb, volant per allí a la Cerdanya, eh? El preu amb globus, els que pugem en globus, serà de 398 euros i sense globus 258 euros. O sigui, aquí... Després tenim més coses, eh? A veure, el dia, aquest dijous que ve tenim cine en el Cinefòrum de l'Obra Social La Caixa, que ho fem en, el, en la Sala Noble del Calissai. La pel·lícula és El doctor de la felicitat. Em sembla que és una pel·lícula que està força bé. A les 5 de la tarda. Si us voleu venir a apuntar a l'esplai, sí, millor. I si no, doncs directament el dia 14 aneu al, a la Sala Noble.
1: L'actor és molt bo, eh? És l'Omar Sy.
0: Sí, és aquell francès, corpulent, sí.
1: Que va,
0: sí,
1: fer,
0: sí,
1: aquella pel·lícula Intocable que feia, sí, com de... d'això, vull dir, d'ajudar.
0: I després també en va fer una de l'Arsenio Lupin, sí, Lupin, ah, sí, sí, també, sí, que estava molt bé. I després, la Festa Gran. Ah, sí. He de dir que el dia 18 de juny fem la Festa del Soci. Avui que ho van posar-ho ahir, em sembla.
1: Ho van posar
0: sí, divendres. Sí, i el divendres ja va venir tot de gent a apuntar-se. O sigui que,
1: no
0: espavileu, perquè quan s'acabin les places s'han acabat. Aquí sí que no podem allargar-nos, eh? I ja està, us esperem. I em sembla que de moment no tenim res més, que ja n'hi ha prou de cosa, eh? Molta prou de cosa. Doncs pues ja, veniu i apunteu-vos.

0: I ara, com que és el mes de maig, avui escoltem una cançó, Anyos A, First of May, o sigui, el començament del maig, o els primers dies de maig, dels Vigis. I amb això ens acomiadem. Vull donar les gràcies al Josep Porres, que ha estat aquí avui, explicant tots els entresijos, ho dic en castellà perquè no sé com es diu en català, del playback. I també vull donar les gràcies, com sempre, al nostre tècnic, el Joan Bosch. I a tots vosaltres us desitjo un bon diumenge, i ja fins diumenge que ve, retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Fins diumenge que ve.
2: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant.
1: Amén.
0: Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Espírit Sant siguin amb tots vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.
0: Estimats germans en Jesucrist, ens hem reunit aquí aquest diumenge per celebrar l'Eucaristia com a família, com a fills de Déu Pare. Jesús avui ens ensenya què significa veritablement estimar Déu. I a través de l'Evangeli ens diu: estima Déu és obeir els seus manaments. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa, que sàpiguem escoltar la seva paraula, que sàpiguem fer la voluntat de Déu, que sàpiguem fer cas del que ens mana, amb confiança, perquè Ell no només ens mana, sinó ens dona l'Esperit Sant com a defensor per ajudar-nos en aquest camí de la salvació. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Germans, comencem la nostra celebració recordant amb l'aspersió de l'aigua el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la nostra vida nova, com a fills i filles de Déu i units a Jesús ressuscitat.

Que Déu Totpoderós ens purifiqui del pecat i per la celebració d'aquesta Eucaristia ens faci dignes de participar a la taula del seu regne. Amén.

0: i a la terra.
1: Pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, en l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén.

0: Preguem. Déu Totpoderós, concediu-nos de celebrar amb fervor aquest temps de joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que anem recordant es manifesti sempre en les nostres obres. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: En la lectura dels Fets dels Apòstols, que proclamem durant aquest temps de Pasqua, escoltarem avui com el diaca Felip anuncia l'Evangeli a Samaria, complint l'encàrrec que Jesús havia fet als seus deixebles quan es va acomiadar d'ells.
2: Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria i predicava el Messies als de la regió. Unànimament, la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia. Els esperits impurs sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d'aquella província se n'alegrà molt. Quan els apòstols a Jerusalem sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. I anaren, doncs, i pregaven per ells perquè rebessin l'Esperit Sant, que encara no havia vingut sobre cap d'entre ells. Només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans i rebien l'Esperit Sant. Paraula de Déu.

Aclama Déu tota la terra. Canteu la glòria del seu nom. Canteu la seva fama gloriosa. Digueu a Déu quins són d'admirables les vostres obres.

Tota la terra es prosternarà davant vostre i canta la glòria del vostre nom. Veniu a contemplar les gestes de Déu, que en són d'admirables el que fa amb els homes.

Convertí la mar en terra ferma. Passaren el riu a peu eixut. Ell és la nostra alegria. Ell que sempre governa amb el seu poder.

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me. Us contaré el que ha fet per mi. Beneït sigui Déu. No ha refusat la meva súplica, ni m'ha negat el seu amor.

0: Escoltem ara com Sant Pere ens parla de quina ha de ser la nostra actitud envers els qui no són creients.
1: Lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu, però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència. Així, els qui critiquen la vostra bona conducta de cristians s'hauran d'avergonyir d'haver-ne mal parlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l'esperit fou retornat a la vida. Paraula de Déu. Posem-nos drets.

Qui m'estima farà cas de les meves paraules, diu el Senyor. El meu pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell.

0: El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m'estimeu, guardareu els meus manaments. Jo pregaré al Pare, que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo. Però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes, tornaré a venir. D'aquí a poc el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare i vosaltres en mi i jo en vosaltres. El qui m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix. El meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré i me li faré conèixer clarament». Paraula del Senyor.
1: Lloança a vos, Crist.

Vivia una vegada un gran rei que era molt estimat pel seu poble. Malauradament, va desenvolupar una malaltia cardíaca molt greu i va necessitar d'un trasplantament de cor. Quan la gent va sentir això, es va reunir fora del palau, davant del dormitori del rei. Era una visió tan commovedora de veure, mentre la gent plorava i cadascun cridava: «Preneu el meu cor, o rei meu, preneu el meu cor». I el rei es va emocionar realment per la mostra d'afecte del seu poble, però no sabia de qui prendria el cor, perquè cadascun deia: «Preneu el meu cor, o rei meu, preneu el meu cor». Finalment va dir a la multitud: «Vaig a llençar una ploma. Prendré el cor d'aquell a qui li aterri la ploma». Llavors va llençar la ploma a la multitud. Va flotar en l'aire durant un temps i va baixar gradualment sobre la gent. Però no va poder caure sobre ningú, perquè cadascun, mentre cridava «Preneu-me el cor, rei meu», també estava bufant la ploma. En altres paraules, el seu amor pel rei era només en paraules, sense acció i el compromís corresponents. Estimats amics en Jesucrist, la litúrgia d'avui ens convida a reflexionar sobre dues coses. Són l'observança dels manaments i la promesa de l'Esperit Sant. A l'Evangeli d'avui, Jesús ens diu: «Qui m'estima, obeirà els meus manaments». Sovint pensem en l'amor com una cosa emocional, una cosa que expressem en paraules o devoció. No obstant això, Jesús canvia la nostra comprensió avui. Per a ell, l'amor és fidelitat. És una manera de ser. És triar el seu camí quan és difícil, confiant en la seva paraula quan ens desafia, i romandre fidel fins i tot quan ningú ens mira. Això demostra que l'amor en la vida cristiana no és simplement un sentiment o una declaració, sinó una resposta viscuda. S'expressa en obediència. Quan estimem realment algú, naturalment desitgem complaure'l. De la mateixa manera, el nostre amor per Crist es fa visible en la fidelitat amb què seguim els seus ensenyaments. És fàcil dir «estimo Déu». Tanmateix, Jesús ens convida a anar més enllà de les paraules i a l'acció. L'amor que només roman en l'oració o el sentiment és incomplet. El veritable amor escolta, rep i segueix. Estimar Crist és prendre seriosament les seves paraules, no com a idees per admirar, sinó com una manera de vida per abraçar. Aquest és el cor de l'Evangeli. Malauradament, aquí és on molts de nosaltres tenim dificultats. Admirem els ensenyaments de Jesús, els estudiem, els discutim i fins i tot els defensem, però no entenem que l'admiració no és el mateix que l'obediència. El perill és que la paraula de Déu romangui fora de nosaltres, una cosa que sabem però no vivim. El veritable amor mou la paraula de la ment al cor i del cor a l'acció. Només llavors es converteix en una expressió viva d'amor. Hi ha dues maneres d'obeir Déu. Una és per obligació, perquè sentim que ho hem de fer. L'altra és per amor, perquè ho volem. La primera pot semblar pesada i restrictiva. La segona porta llibertat i l'alegria. Quan l'amor és el motiu, l'obediència ja no és una càrrega que portem, sinó una ofrena alegre. No és esclavitud, sinó una relació. No és obligació, sinó comunió. De l'altra banda, Déu tampoc desitja seguidors reticents. En canvi, desitja fills amorosos. Com més l'estimem, més naturalment obeïm. I com més obeïm, més profundament creix el nostre amor.
i això crea un bell cicle de gràcia. L'amor que condueix a l'obediència i l'obediència que aprofundeix l'amor. El més consolador o reconfortant és que no ens quedem sols en aquest viatge, perquè Jesús mateix promet dient: no us deixaré orfes. Ens dona l'Esperit Sant, el Consolador, el Guia, aquell que ens enforteix i ens transforma. L'Esperit no ens obliga, sinó que ens guia suavement. No només ens ajuda a entendre les paraules de Jesús, sinó que també ens dona claredat quan estem confusos. Ens dona força quan som febles, ens dona coratge quan tenim por i muda-la suaument els nostres cors per estimar el que Déu estima. En la nostra vida cristiana, l'amor i l'obediència són inseparables. No són oposats, sinó que són un. Al món, l'obediència es pot sentir com una pèrdua de llibertat. Però en la vida de fe, l'obediència és el camí cap a la veritable llibertat, perquè ens uneix amb la voluntat de Déu, que és l'amor mateix. I això demostra que la nostra vida cristiana no es tracta simplement d'evitar el pecat o de complir els deures. Més aviat, es tracta de relació amb Déu. Estimats germans, Santa Teresa de Calcuta va dir una vegada: no tots podem fer grans coses, però podem fer petites coses amb gran amor. Aquest és el secret de l'obediència cristiana. No es tracta d'assoliments extraordinaris, sinó de fidelitat diària. És a dir, escollir la paciència en lloc de ira, el perdó en lloc del ressentiment, la veritat en lloc de convivència. Aquestes petits actes fets per amor a Déu esdevenen sagrats. Preguntem-nos, quan diem que estimem el nostre Déu, fins a

0: Posem drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Virgen, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, descendí als infernos, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, unim-nos ara en la pregària a Jesús, el Senyor ressuscitat, per l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient, Jesús ressuscitat, escoltem-nos. Per totes les esglésies i les comunitats cristianes, perquè donin sempre un bon testimoni de fe, d'esperança i d'amor. Preguem.
1: Jesús ressuscitat, escoltem-nos.
0: Per totes les persones que aquesta Pasqua reben els sagraments de la iniciació cristiana, perquè visqui la joia de seguir Jesucrist. Preguem.
1: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
0: Pels malalts i per les persones grans, perquè visquin la seva situació de feblesa amb pau i coratge. Preguem.
1: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
0: Per les persones i les famílies que pateixen per les guerres i per tota mena de pobresa, perquè perquè no es vegin abandonades i trobin qui les acompanyi i ajudi a sortir de la seva situació. Preguem.
1: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
0: Pels nostres estimats i enyorats difunts anyells, i avui farem menció especial per Andreu, Uri i Sala. Preguem.
1: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
0: I finalment, per tots nosaltres, perquè l'Esperit Sant ens renovi i ens faci més bons cristians. Preguem.
1: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
0: Jesús ressuscitat, escolteu la nostra pregària. I vesseu damunt nostre i damunt el món sencer el vostre Esperit Sant, vos que viviu i regneu pels segles dels segles.

0: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós.
1: Senyor, rebre les vostres aquest sacrifici, alluant-se i glòria del seu nom, també pel vostre bé, per

0: Que arribi fins a vos, Senyor, la nostra pregària i les ofrenes que us presentem. Així purificats per la vostra misericòrdia, podrem participar en els sacraments del vostre gran amor. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit. Els alabem al Senyor.
0: Donem gràcies al Senyor de vostre.
1: Cal fer-ho i és de justícia.
0: I ja seria almenys just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Que sempre, Senyor, us lluem, però més que mai en aquest temps, que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Per ell els fills de la llum neixen a la vida eterna i són obertes als fidels les portes del vostre regne. En la seva mort, la nostra mort ha estat vençuda. En la seva resurrecció, tots nosaltres hem ressuscitat a una nova vida. Per això ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta. I també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dient.

0: Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i dient l'acció de gràcies al partit i el donar als seus deixebles, tot dia, prenem i mengem-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
1: Senyor Déu i Déu meu,
0: igualment, abans sopat, prengué el calça i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles, tot dient, preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calça de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
1: Senyor meu i Déu meu,
0: proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calça de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens ha fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit s'uneixi en un sol cos als qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Evo, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular Andreu Guri i Sala, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: Nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però moguts per l'Esperit Sant que ve a ajudar la nostra feblesa, gosem dir, Pare nostre, que esteu en el cel.
1: Sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, aquí a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-li, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem la tentació, ans de lliurar-nos de qualsevol mal.
0: Alliberem-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardem-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau.
2: Jesús, no ens deixa sols.
3: Aniel de Déu, que lleveu el pecat al món, tingueu pietat de nosaltres.
4: Aniel de Déu, que lleveu el pecat al món,
5: tingueu pietat de nosaltres.
6: Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

0: Déu omnipotent i etern, que en la resurrecció de Crist ens ha fet reneixer de la vida eterna, multipliquem a nosaltres el fruit del sacrament pasqual i enfortiu el nostre esperit amb l'aliment salvador. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Inclineu-vos el cap per rebre benedicció solemne. Que Déu, que per la resurrecció del seu fill únic us ha concedit el do de la redempció i que us ha fet fills seus, us doni també el goig de la seva benedicció.
1: Amén.
0: Que Ell, que en redimir-vos us ha donat la llibertat, us faci també participar en l'herència eterna.
1: Amén.
0: Que havent portat una vida santa, us pugueu unir en el cel de Crist, en qui heu ressuscitat per la fe del baptisme.
1: Amén.
0: Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
1: Amén.
0: Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
5: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí avui, diumenge 10 de maig. I ja ho veieu, un dia que és Santa Blanda, Sant Cirini, Sant Fèlix, Sant Nazari, Santa Beatriu, Santa Consol, Sant Job i Sant Quart, entre molts d'altres. Coses a fer avui, doncs mireu, a les 10 del matí ha començat aquesta fira de brocanters i col·leccionisme aquí a la banda del Calissai. Això serà fins a les 2 del migdia. També a les 10 del matí ha començat aquest netegem els rials d'Arenys, neteja de residus i espècies invasores, el rial del Sapí i el rial de Sa Clavella. Això serà fins a la 1 aproximadament. I al cementiri, avui a les 11, prèvia inscripció, teniu la petjada del passat. Roger Pou ens explica quatre històries del cementiri de Cinera i ens fa una visita teatralitzada. Ernest i Clandestina, contes de primavera, cinema per a nens i nenes al Teatre dels Seràfics a les 6 de la tarda. I tertúlies de la mort, pràctiques funeràries actuals a Catalunya, un anàlisi de la situació i les alternatives, això a les 6 de la tarda al carrer de Vall, on hi ha doncs, aquests llocs on te fan conferències, al carrer de Bonaire, número 6, ara. I Marc Guiu, aquest mag que avui ens visita a les 7 de la tarda en el teatre principal, doncs ens farà el seu repertori de màgia. En Marc Guiu és en Guiu Coll. Doncs ja ho sabeu, coses a fer avui. I coses a fer ara mateix és escoltar el programa Un Tres i Fora, no hi ha sardanes a tota hora. I començarem amb una sardana de Josep Saderra i Puigferrer, el mestre de Banyoles que se'l coneixia. Saderra, nascut a Sant Feliu de Pallerols, era un entusiasta del Fiscorn, va néixer el 1883 i va estrenar una sardana obligada de tible a Banyoles, per Sant Martirià, que és el que tot passa per Sant Martirià, a Banyoles. Doncs bé, Josep Saderra va estrenar la sardana Dos Germans, una sardana que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona i serveix doncs, per començar el programa d'avui.

I seguim amb més sardanes, però abans dir-vos que si voleu veure castells, avui teniu ara 11:45 a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona els castellers de Sants, Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Tarragona. Si, en canvi, voleu anar cap a Girona, a la mateixa hora trobareu Caps Grossos de Mataró, Marrecs de Salt, Segals d'Osona i Xics de Granollers a la plaça de Sant Feliu. També hi ha més castells a l'Ametlla del Vallès, amb l'actuació dels castellers de Caldes de Montbui, Manyacs de Parets i Salats de Súria. Això serà a Can Muntanyola de l'Ametlla del Vallès a les 12. També a les 12, a Sant Cugat, Diada de Sant Ponç, amb els castellers de la Vila de Gràcia i castellers de Sant Cugat. I ja per acabar, a les 7 de la tarda, nit de Sant Anastasi, a Badalona, a la plaça de la Vila trobareu els castellers de Badalona. I ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor Francesc Camps. Camps, nascut a Granollers el 1934, i després es va traslladar de ben petit a Cassà de la Selva, el van nomenar casanenc d'adopció. Però el 1989, a Girona, va estrenar una sardana anomenada Nova Ciutat. Això va ser amb motiu de l'estrena de la segona etapa de la Copla Ciutat de Girona. Això passava el 1987 i ell hi va voler dedicar aquesta sardana, anys després. Nova Ciutat ens la porta a la Copla Ciutat de Girona i sona així.

seguim amb més sardanes, però abans dir-vos que si voleu veure gegants, els que us ho vau assabentar i vau voler, ahir vau poder anar a Badalona a veure els gegants d'Arenys amb la participació, doncs, amb les festes de Sant Anastasi, doncs avui els gegants de la ciutat de Badalona tornaran a sortir en aquesta nit de Sant Anastasi. També a Balaguer hi ha aquest dematí hi ha una passejada, i a Corbera de Llobregat. Ara us deixarem amb una nova sardana que ens arriba de la mà del compositor nascut a Campo de Criptana, Ciutat Real. Això és Lluís Cobos. Cobos, nascut el 1948, director d'orquestra, entusiasta del saxo, va estrenar a l'octubre del 2025 a Banyoles una sardana que porta per nom Sort de Banyoles, una sardana que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona.

Avui tenim diada de plecs. Tenim a plec a Tarragona, Llançà, Montcada i Reixac, a Caldes de Malavella, i també tenim a Tàrrega, a Olesa de Montserrat, i també tenim ballades de sardanes. Ja us ho diré, perquè m'ha saltat la plana. Pla de la Catedral, i també tenim una altra ballada de sardanes a Besalú. A Tarragona trobareu la Principal de Tarragona, Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. A Llançà, a l'Ermita de Sant Silvestre, trobareu la Cobla Baix Empordà. A la plec de Montcada i Reixac trobareu la Ciutat de Terrassa i els Lluïsos Cobla. A Caldes de Malavella trobareu la Reu Jove, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. També a Tàrrega trobareu la Cobla Tàrrega i Juvenívola de Gramunt. A Olesa de Montserrat, la Principal del Llobregat i Vila d'Olesa i la Sabadell. I també a Girona, avui, amb motiu de temps de flors, doncs trobareu la Principal de Banyoles a la plaça Miquel Santaló a les 6 de la tarda. I dit això, ens anem a escoltar una sardana de Jaume Rius. Rius, nascut a Sallent el 1968, entusiasta del tible, va estrenar el 2024, al setembre concretament, la sardana Cèlia, una sardana que avui ens porta a la Cobla, la Principal de la Bisbal.

Plaent serà la nostra vida, radiant serà el nostre amor. Junts, sempre fins al final, mai res ens podrà separar. Així és la sardana cantada d'avui, una sardana de Francesc Assú amb lletra de Lluís Subirana. La sardana és Jorn d'Argent, una sardanova. Una sardanova que ens portarà la Núria Feliu, la Copla Mediterrània, Santi Arissa i els Lacatans. Aquesta sardana es va estrenar el 2014, al juny concretament a Sallent, amb motiu de l'aplec sardanista. Jorn d'Argent sona així.

I ara ens n'anem cap a Premià de Mar, perquè allà trobarem les partitures de Xavi Pinyol, aquest compositor nascut el 1978, entusiasta del tible, i que el 2018 va dedicar una sardana als seus pares. Aquesta sardana es va estrenar a Premià de Mar, i la sardana en qüestió és Sardana dels Pares, una composició que avui ens porta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Amb motiu del 25è aniversari de l'Esplai de Sallent, Martí Hernández, aquest compositor també nascut a Sallent el 1993 i que és un entusiasta de la tenora, va de voler dedicar una sardana. Una sardana que es va estrenar el 2012, a l'agost, a Sallent mateix. La sardana és El pollastre de l'Esplai. Una sardana que avui ens portarà a la Cobla Contemporània.

A la recta final del programa podrem escoltar una sardana de Salvador Coll, aquest compositor de Santa Coloma de Farners, nascut el 1964 i un entusiasta del flabiol. Coll, el 2003, va estrenar al juny a Santa Susana la sardana El vicari de les Planes, una sardana que avui ens portarà a la Cobla Flama de Farners.

I amb aquesta sintonia arribem al final del programa del dia d'avui. Un tres i fora, no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so hem tingut el Joan Bosch i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Ara us deixarem amb una darrera sardana. Abans us hem dit que avui hi ha l'aplec de Sant Silvestre a Llançà. Doncs bé, Jaume Bonaterra, aquest compositor de Vilajuïga, nascut el 1828 i entusiasta de la tenora, va voler dedicar una sardana a aquesta ermita de Sant Silvestre, que està situada a Llançà, en el barri de Valleta. Això passava el 1924. La sardana, doncs, l'ermita de Sant Silvestre, ens la porta la principal de la Bisbal. I abans, com sempre, el pagès ens diu de les seves i diu: quan pensem que el dia de demà mai arribarà, ja s'ha convertit en veí. No ser estimats és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no estimar. Ho deixem fins la setmana vinent. A reveure. Que passeu un bon diumenge.

0: Molt bon dia. Són 11:45 d'aquest 10 de maig. Avui es farà aquest dominical de forma especial. Ja sabeu que un cop l'any la gent del dominical i la gent que treballa també per la revista L'Agenda ens trobem en un lloc de Catalunya per reflexionar sobre si el que estem fent ho estem fent bé, si hi ha algunes correccions que s'han de fer i si podem fer-ho millor. Ja sabeu que aquest programa, el dominical, es fa de forma voluntària, però també voluntàriament o volgudament amb bona fe, i per tant volem que cada diumenge, quan arribem a les vostres transistors, les històries que us expliquem i el programa que us empaquetem, doncs ho sigui del més màxim interès. I per això avui us hem preparat un programa que no és ben bé l'habitual, perquè farem un recull de les millors entrevistes o les entrevistes més interessants del darrer any. Per aquí passaran tota mena de reportatges i també de personatges que ens explicaran les seves històries. I els que sou més fidels en el programa segurament direu: oi, carai, aquesta entrevista ja la vaig sentir. Sí, perquè la recuperem justament perquè avui diumenge la gent del dominical, doncs, estarem fora d'Arenys i no podem fer el dominical com cada diumenge. Però el que sí que farem com cada diumenge és la lectura del santoral i també el concurs de la mà de Toni Pardo. Com sempre, també, si teniu alguna cosa que dir-nos, feu servir a través del nostre WhatsApp o a través també del nostre correu electrònic, i el diumenge que ve, doncs, ja atendrem totes aquestes consultes que ens vulgueu fer. Per tant, avui, aquest diumenge 10 de maig, que és Sant Alfiu, Santa Blanda, mira, Blanda, Sant Cirini, Sant Fèlix, Sant Gordià, Sant Nazarí i Sant Simplici, però també Santa Beatriu, Sant Cels, Sant Cònsol, Sant Filadelf, Sant Jof i Sant Quart. Toni Pardo, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què et sembla la Santa Blanda?
1: Molt bé, tenim una
0: però
1: Blanda.
0: Però en català seria Tova.
1: Tova.
0: No?
1: Santa Tova. I depèn com es agafa Santa Tova.
0: Exacte, exacte.
1: I prendrà massa sentit.
0: I avui, diumenge, 10 de maig, qui fa anys?
1: L'Anna Llopis, Albertí, 33. La Cristina Cabot Puig, 31. Laura Perales Manzana, 36. La Núria Verdaguer Puig, 49. La Pilar Garrell, 70. I l'Anna Benet Rodríguez fa anys. I ahir dissabte va fer anys l'Anna Busquets Ubach, 50, en Marçal Soler Benet, 51, en Lluís Cossac, 68, i en Josep Maria Garí, que va fer anys. I el passat dia 6, en Benet Maimí Pou i la Maria Antònia Peris Lluís van fer anys. El dia 7, la Carlota Fàbrega Soler. I el dia 8, ahir divendres, en Joan Marc Pica Ortiz, en Jordi Saragossa Mellines, la Marta Doi Ortuño, la Montse Coll Lledó, la Sara Martí i la Martí Corrius Molons. I demà passat, dia 11, en Sebastià Gorri.
0: Que va ser cap de la policia d'Arenys de Mar. I quina pregunta ens fas avui, però que no resoldrem avui i resoldrem la setmana que ve?
1: I ja parlarem dels premis, que mirarem de donar un premi especial.
0: Molt bé.
1: Qui va ser el primer alcalde després de la guerra?
0: A on? A Quirenys.
1: A Quirenys.
0: El primer de quina guerra?
1: De la 39, del 39. Les guerres púniques, no.
0: Bueno, no,
1: perquè els aranyets no hi eren.
0: La guerra del francès, no? Com que tu vas estar
1: sí,
0: totes.
1: Per això, jo, sí,
0: per això.
1: Però l'altra gent no.
0: O sigui, la guerra civil espanyola, qui va ser el primer alcalde després d'aquesta guerra?
1: Que es va proclamar l'any 39.
0: O sigui, el van nomenar el 39. Quin va ser l'alcalde? I vols saber el nom?
1: Sí.
0: I el cognom, si pot ser.
1: I el cognom, nom i cognoms. I, per favor, totes les respostes en el correu electrònic.
0: Molt bé.
1: Correu, perquè el WhatsApp no el tindré. Però els podrem seguir des d'allà on estem, veurem les vostres respostes. El dominical arroba radioarenys.cat.
0: Molt bé. Doncs aquí podeu enviar el nom d'aquest alcalde que va ser nomenat el 39.
1: Exacte.
0: 1939. Molt bé, doncs mira, avui en Joe Bono, que en realitat es diu Paul David Hepson, que és el cantant de U2, fa 66 anys, i ens canta una cançó que es diu Sandy Bloody Sandy, sí, que va ser justament reivindicativa d'aquella escabetxina que van fer a Belfast, a Irlanda. L'escoltem?
1: L'escoltem.
0: Vinga.

0: fa uns dies es va presentar a l'Ateneu un informe hidrològic sobre el Rialb Sa Clavella. Aquest informe el que alerta és que si es fa tot el desenvolupament urbanístic a Lourdes, el que pot passar és que el Rialb Sa Clavella baixi perillosament quan plogui. I com que estem veient ara amb el canvi climàtic que cada vegada els efectes meteorològics són més extrems, bé, aquesta setmana mateixa amb el temporal, però en portem unes quantes, doncs aquest informe el que alerta justament és que això pot comportar alguns problemes. I tenim aquí tres de les persones que han participat en la cuina d'aquest informe i que es va presentar a l'Ateneu ara fa uns dies, i són de la plataforma en defensa del territori arenyenc, o també anomenada Salvem Arenys. Esther Soler, bon dia.
1: Hola, bon
0: Sònia
1: dia.
0: Sònia Prat, bon dia.
2: Hola, bona.
0: I Elides Ongles, bon dia.
3: Bon dia.
0: Acosteu-vos al micro perquè així us sentirem més bé a casa. A veure, aquest informe l'heu fet vosaltres o l'heu encarregat a algú... algú no, que en sap bé, la Sònia és geòloga i una mica ja en sap, però...
3: L'hem fet nosaltres.
0: Heu fet vosaltres, amb el vostre propi coneixement professional.
3: Exacte, sí, en Pau i jo, de fet, ens dediquem a fer temes d'aquest estil i l'hem fet nosaltres, sí.
0: Quin titular podíem treure de tot aquest informe que m'has portat i que estàs aquí al damunt de la taula? Que si fem això que està previst de fer... aquestes cases, aquestes construccions, aquestes urbanitzacions, què passarà? O què pot passar?
3: Doncs que augmentem el perill significativament del Rialb. Això era evident, i de fet el càlcul l'hem fet per saber fins a on era evident, no? Per quantificar-ho d'alguna forma. Quan impermeabilitzes la capçalera d'un Rialb, el que estàs fent és provocar que hi hagi més escolament superficial, per tant que hi hagi més cabal al Rialb.
0: I més ràpid.
3: I més ràpid, evidentment. Bueno, més ràpid a la capçalera, sí, arriba més ràpid, al canal de desguàs, i el canal de desguàs, que ara actualment ja està urbanitzat des de fa molts anys, ja és impermeable. Evidentment la velocitat augmenta, perquè també ha augmentat el cabal, i a part augmenta el temps de resposta, és molt més ràpid el moment de baixar el Rialb.
0: Clar.
1: A mi em fa gràcia que jo no sóc experta, però una cosa que sempre diuen ells, els geòlegs, és que els rius comencen petits i arriben amples a baix. I els humans...
0: Ho hem fet al revés.
1: El que fem és, els estranyem a baix, els estranyem, i, evidentment, qualsevol amb imaginació, doncs ja et pots imaginar què passa.
0: Perquè l'aigua, al final, busca camí.
1: Exacte.
3: Sí, en el fons creem embuts, no? Els rius, en principi, tenen una zona de capçalera, que és una zona àmplia. Després l'aigua s'acumula en un canal de desguàs i finalment arriben allà on desemboquen, sigui el mar, sigui un llac o sigui on sigui, on es forma una mena de delta, on es torna a bifurcar tot el cabal acumulat en el canal.
0: Però ara hi ha una mica ja és així, el Rialb Sa Clavella, no?
3: No, ni molt menys.
0: No?
3: Just al contrari. El Rialb de Sa Clavella comença amb un radi, et puc donar els números exactes, si ho trobo ara, comença amb un radi a dalt al Maricel d'uns 7 metres i pico, i acaba al davant del celler del Rialb amb uns 2,5.
1: Sí, és el que diu ell, no? Sí. Que són,
0: sí,
1: que
0: ja
1: fa tot l'embut.
0: Ja fa embut.
3: Ah, ja fa un embut. Pensava que deies que feia al revés.
0: No.
1: Ja hi ha un embut.
3: Fa un embut. Disculpa, doncs, sí, no t'he entès.
0: Sí, ara actualment ja és un embut.
3: Sí, és un embut directament.
0: El que pot passar quan tu encara urbanitzes més aigües amunt, per entendre'ns, és que incrementes, agreuges, no? La situació. Augmentes cabal i augmentes també la velocitat, que és el que deia.
1: Sí, més aigua, més ràpid.
0: Correcte. I això què pot provocar? És a dir, perquè la gent ens entengui, ara quan veiem ploure bots i barrals, veiem que baixen a les rials, sobretot, perquè la riera ara va per sota, no la veiem tant, però clar, el Rialb també va bastant per sota. Què pot passar? Que salti la tapa, per entendre's?
3: Nosaltres hem calculat el que se'n diuen cabals punta, que és el cabal màxim que pot assolir el Rialb just davant del Joan Maragall, de l'escola.
0: Sí.
3: i ho hem calculat per diferents períodes de retorn, de 10 anys, de 100 anys, de 500 anys, i el que ens hem adonat és que amb l'actuació futura, si s'acaba fent la impermeabilització d'aquesta, que és un 44% del total de la conca, passem de tenir el que fins ara era el cabal que teníem en un període de retorn de 500 anys, que ho veiem com molt llunyà, el passem a tenir per un període de retorn de 10 anys.
0: De 10?
3: De 10. Per tant, estem incrementant moltíssim el perill.
0: Home.
3: I si, a més, tenim en compte que dins del Rial hi tenim una vulnerabilitat, nosaltres pensem que extrema, perquè hi tenim una escola, hi tenim un centre d'acollida, hi tenim una guarderia, hi tenim una fàbrica, hi tenim una biblioteca i, evidentment, habitatges.
2: I pas cap a l'institut, pas cap al pavelló, vull dir que és un nucli, home, és important, a nivell de vida de la població d'Arenys, no? Jo crec que el tema és que ara mateix, bueno, si no la Sònia que em corregeixi, ara mateix ja és perillós,
0: ja és perillós, sí.
2: I amb el que hem vist amb aquest estudi és que, clar, quan parlen de períodes de retorn, també, si no em corregeixes, perquè jo, tècnicament, és com una probabilitat, no? Diguem, la període de retorn de 500 anys era una probabilitat del que passaria cada 500 anys, correcte, Sònia?
3: Sí,
2: més o menys.
3: Sí, sí.
2: Llavors, si de sobte passem de 500 a 10, imagineu-vos, no? Vull dir que...
3: Bueno, i a banda, que també cal tenir present que a les cases d'Alcanar, el període de retorn de 500 anys... Sí. En 15 dies o en 2 mesos se l'han passat dues vegades.
2: Correcte.
3: És a dir, que els períodes de retorn amb el tema canvi climàtic és algú que està variant, que ara mateix no es pot quantificar perquè no...
0: De tota manera, ens feu pensar tots els que estem escoltant-vos, que més enllà de si es fa o no es fa aquesta urbanització prevista a Lourdes...
3: Ja tenim un problema.
0: A dia d'avui ja tenim un problema gruixut.
3: Sí, per això quan ens vam adonar de les dades hem dit, ostres, això ho hem de fer saber. Perquè ja no és un tema de salvem Lourdes, sinó que és un tema ja...
0: Salvem Arenys.
3: Exacte. Protegim-nos davant de, no, del que tenim al davant.
0: I això, tenim una Agència Catalana de l'Aigua que depèn de la Generalitat de Catalunya. Això, l'Agència Catalana de l'Aigua... Ho sap? N'és conscient?
3: L'Agència Catalana de l'Aigua té uns quants deures per fer.
0: Uns quants?
3: Sí.
0: Mira.
3: I entre ells, el mapa de zones inundables, Arenys no consta com a zona inundable, però no perquè considerin que no ho és, sinó perquè no s'ha fet un estudi. D'acord?
0: És a dir, per desconeixement.
3: Sí, bueno, perquè
4: per falta de recursos.
3: No em poso per sí, falta ja, de clar, què, no sí, ho sé. Ja. Però no s'ha fet. No. Llavors el trobes blanc. No està pintat de color blau.
0: Doncs té nassos. Només veient la maroteca dels darrers 50 anys...
3: És evident que hauria de sortir pintat.
4: I l'altra cosa és que quan tu construeixes, per exemple, aquí al Bareu, no? Hem anat construint molt alegrement,
0: també,
4: i dius,
0: també.
4: Oi, són diners pel poble, més gent, no? I és, al final això reporta. Però jo, vist des de fora, penso, perdoneu, però ara mateix el que costarà arreglar al final de el que pagarem d'impostos d'arreglar l'inici del Rial, perquè allò no és viable, ja ho hem vist, és que surt aigua per tot arreu i han tingut clavegueres, la gent que viu allà n'està molt tipa, doncs el Rial del Saclavella és el mateix. Diu, sí, és que és important pel poble créixer perquè és maco, perquè així tindrem més recursos... Perdoneu, però és que després, com a ciutadans, haurem d'acabar pagant tot arreglar la part de baix perquè...
0: Sortirà allò... més car.
4: Exacte. Llavors, jo, quan parlem d'això, i una de les coses que, no, que el POM preveia, no, que una de les raons per urbanitzar era per fer la connexió de la part de Lourdes amb la part de dalt del carrer Barcelona, tota aquella zona. Dic, bueno, pues, si d'això es tracta, posem-hi uns diners, comprem el terreny i fem un passeig de sorra superxulo que la gent amb bici, la gent caminant...
0: Un camí de ronda.
4: Exacte, un camí de ronda. Fem un camí de ronda, però no cal trinxar tot el territori
0: sí,
4: per fer un camí de ronda.
0: Sí, però aquí quan es diu això, bueno, que ho compri l'Ajuntament, llavors no es fa tot això, es diu que, ui, això és una millonada que l'Ajuntament no té.
4: Aquí això és l'altre tema que volia anar, perquè ara m'he mirat les meves, poso les ulleres sí, i miro sí, les sí. meves notes, perquè quan vam anar al maig al ple, el que demanàvem eren dues coses. Demanàvem la retirada del pla, i aquí se'ns va denegar perquè potser vam fer un error de càlcul. Nosaltres no tenim advocats en la plataforma i no en sabem prou, i això els regidors van al·legar que es podria haver de respondre amb el patrimoni si no sé exactament què era. Però l'altra cosa que demanàvem és que ja es pot sol·licitar gratuïtament l'Ajuntament. La Generalitat té la Comissió Jurídica Assessora i tu pots demanar un informe i allà et diran legalment si hauràs de indemnitzar o no la gent que...
0: I també la quantia o no?
4: I la quantia sobre, suposo.
0: Sí, una
4: sobre.
0: Aproximació.
4: Però just vam estar mirant, vam estar buscant documentació, documentant-nos amb tot aquest tema, i l'advocat Pablo Molina té penjat a internet, que el podeu trobar, és del bufet Garrigues, un bufet d'advocats molt
0: rellevant,
4: gran,
0: sí,
4: d'aquests coneguts, que es diu Desqualificació del sòl. I diu, ho diu, si no hi ha hagut execució, no s'ha d'indemnitzar més enllà del que suposi la desqualificació del sòl i els treballs realitzats fins al moment. Si a més li afegeixes, nosaltres fa 4 anys que estem a la tenim la plataforma en marxa, amb aquests 4 anys ja arribem al termini que es diu un sexenni i l'Ajuntament legalment pot desqualificar un terreny sense aquesta pressió d'haver de pagar més del que és estrictament necessari.
0: Si durant 6 anys no s'ha fet res, per entendre'ns, no?
4: Exacte. Hi ha una junta de compensació, tenen majoria, però no han acabat de presentar l'últim... El projecte no s'ha acabat de presentar. I quan vam presentar l'informe i vam demanar què en farien, van dir que ho portarien a territori, l'Ajuntament ens ha respost que ho portarien a territori, i quan la junta de compensació presenti l'informe, els hi diran, però això s'ha de tenir en compte, perquè això no hi és, no està en el...
3: Per part de l'Ajuntament, a mi també m'ha arribat que portaran l'informe a l'ACA.
4: Ah, mira.
3: Portaran l'informe a l'ACA.
0: Sí, això és el que van dir l'Ajuntament.
3: Sí, sí.
0: No, ho dic perquè una cosa és aquesta via que acabes de dir, i l'altra és justament que aquest estudi que heu fet, l'ACA aixequi la mà, perquè ara estem molt sensibles amb aquest tema del que deia, no?, dels temporals i del canvi climàtic, que aixequi la mà i digui, escolti, Arenys, vostès no poden fer això perquè suposarà un alt risc, ja no només urbanístic, sinó un alt risc per a les persones.
3: No, és que urbanística, en el nou planejament urbanístic, allà dalt no tindran cap problema
0: d'inundació. No, perquè estan a la capçalera, sí.
3: Ells no tindran cap problema d'inundabilitat.
0: Tindran els que viuen a baix.
3: Exacte, el problema serà a baix, no?
0: No, però és possible que des de l'ACA o des de la Generalitat limiti o adverteixi de que
3: hauria
0: això
3: de
0: no
3: ser.
0: Es pot fer perquè llavors tindrà aquesta conseqüència?
3: Hauria de ser així, i una mica la idea de... Per part nostra vam dur l'informe a l'Ajuntament amb la idea de que aquest informe arribés a l'ACA, perquè en el fons és l'ACA qui l'organisme que tenim, que en el moment que cal ha de poder limitar segons quin tipus d'infraestructura, de construcció...
0: Sí, t'ho dic perquè justament tots vam ser conscients, l'any passat es va dir que es volia posar el CAP a la plaça Lloberes, i va aparèixer un document de l'ACA que deia que n'hi ha blar, que ja no s'hi pot posar un CAP perquè hi ha el Rial del Bareu, que suposaria un perill per a aquesta instal·lació sanitària.
3: Exacte.
0: És a dir, llegint aquell mateix document aplicat a l'altra banda, a Ponent, amb el Rial Sacra Vella, podria ser també, no?
3: És exactament el mateix. De fet, nosaltres hem fet l'estudi pel Rial de Sacra Vella i ens hem alarmat de les dades, però estem seguríssims que si aquest estudi el féssim al Rial del Bareu, bueno, estaríem amb...
0: Pitjor encara.
3: Uf, però molt pitjor, ens estaríem posant les mans al cap de què hi estem fent i quin és el futur, perquè és molt més gran la conca i per tant, tot augmenta, no? És així. I a part, hi ha molt més espai a impermeabilitzar, no?
2: I després aquí, hi ha un punt de desnaturalització, no? Vull dir, també...
3: A part, no? Això, evidentment.
2: Quan s'ha fet el Bareu, bueno, s'han fet una mica, sense pensar que allò és un torrent, diguem-ne, no? És un rial. Llavors hi ha una desnaturalització que a vegades també a mi m'agrada posar també aquí, que amb la Sònia també moltes vegades ho diem, no? La riera, no? L'hem tapada i és un canal que no veiem, i com que no el veiem, no existeix,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Però
3: és aquesta falsa seguretat que et poden provocar segons quin tipus d'infraestructura, no? La riera continua baixant, passa per sota, però continua baixant, i si mai s'embossa tindrem un problema greu.
0: I algú podria dir, bé, el Rial del Bareu ja ha previst un projecte de canalització des de fa 30 anys. El Rial de Sa Clavella, me'n recordo perfectament, també hi va haver un projecte de canalització mai executat, només en part a la part baixa, quan desemboca dins del caixó de la Riera, però que tampoc mai es va executar. No, dic la pregunta. Si algú podria dir, no, escolta, cap problema, com que ho canalitzarem, el Bareu, començant pel Bareu, o començant pel Rial Sa Clavella, aquest problema que ens esteu dient desapareix. Això és possible?
4: Sí, amb diners.
3: De ser possible, tot és possible. L'únic que canalitzar no és tan fàcil, i no a tot arreu és possible, ni a tot arreu és solució. El Rial de Sa Clavella, canalitzar la part més baixa del Rial de Sa Clavella, puc pensar que és... No sóc enginyera, no ho sóc, però puc pensar que és molt complicat, per no dir impossible, a part d'econòmicament totalment inviable, no? I el Rial del Bareu... Vaig ser en la presentació que es va fer la primera vegada que es parlava de canalitzar el Bareu, i hi havia gent de l'ACA explicant com seria la canalització, com ho farien, i no teníem previst tocar res ni de la via del tren ni de la carretera. O sigui, estàvem creant novament un embut, i ho estava...
0: El pitjor, una esquena d'esa.
3: Exacte, molt pitjor. I ho estava validant, entre cometes, l'ACA, no? I allò, ostres, no, suposo que no sóc ningú per dir-ho, ni puc dir que estigui segura d'això, però que s'estan prenent decisions fins ara o fins fa poc temps potser un pèl massa arriscades per part d'ells, doncs crec que és possible, no? Jo crec que després dels episodis que s'estan produint els últims 2 anys, crec que les coses canviaran una micona.
0: Sí, però després tots són laments, eh? Quan passen les coses, les desgràcies, toquem fusta, tant de bo que no, que no passi res. Però clar, ara vosaltres heu fet aquest estudi, aquest informe, molt voluntàriament, etcètera, etcètera. I corre el risc de que això acabi en un calaix, de que...
3: Esperem que no.
0: Sí.
3: La nostra idea
0: aquí
3: ha sigut...
0: Aquí és on te vaig. L'Ajuntament ha dit que ho portarà a l'ACA, però vosaltres fareu proactivament alguna acció més? Ho portareu a la Generalitat? Què més fareu?
3: La nostra idea és que pensem que és l'Ajuntament qui ha de fer arribar això a l'ACA. L'Ajuntament ens ha dit que ho farà. I, és més, l'Ajuntament ens ha convidat a acompanyar-los a l'ACA per explicar el nostre informe, no? És algo que... No he tingut temps de parlar-ho amb l'assemblea encara, perquè no l'hem feta, per tant, no. Sí, era algo que havíem de parlar i no hem fet encara, però ens ha convidat a anar-hi, decidirem si hi anem o no hi anem... Però la idea és
0: home,
3: que...
0: Home, millor que hi aneu,
4: és
0: perquè...
4: Que de... sí.
0: No?
4: Jo penso que qui té l'última paraula... I sí que és veritat que quan es porti aquest informe que està fet amb els valors que està fent servir l'ACA, perquè n'hi ha d'altres, que encara ho empitjorarien, però s'ha fet servir, s'han fet servir les estadístiques, les dades, tot el que dona l'ACA, perquè per no desvirtuar davant de les seves... del que ells com ho fan, Però sí que es pot dir que quan la Junta de Compensació presenti el projecte, probablement el que farà això és que dir, bé, però això, perquè això que dèiem, es pot canalitzar, no es pot canalitzar, potser no es pot canalitzar, però sí que tu pots fer canonades, no? Que vagin a la dreta, vagin a l'esquerra, tiro l'aigua cap aquí, tiro l'aigua cap allà, aquí posaré un terra que no sé què, això es pot fer. I tècnicament, no? Un dia ho parlàvem amb uns amics, deien no, perquè l'home té capacitat per generar infraestructures molt complicades, complicades, dic sí, perfecte, és un tema de diners. O sigui, si realment...
0: Si desviar rius, exacte, aquestes coses...
4: Sí, sí, això ho fem els humans, no? Sí. Però, ja, però és un tema de diners.
3: Disculpa,
4: no cal fer-ho.
3: Però
4: no
3: crec,
4: fer-ho.
3: Crec que estem arribant al moment en què ja existeix ara el parlar de com gestionem el risc, no? I no tot és protegible, no? Hi ha coses que simplement hem d'aprendre a conviure amb aquest risc. Hi ha un risc que no es pot limitar, no?
2: Jo crec, a part de tot això que està molt, vull dir, que és important, l'Ajuntament, també hi ha una part de fer conèixer això, que és una mica el que vam fer a l'Ateneu, fer conèixer això a la població, perquè la població també en sigui conscient, perquè al final allà hi havia algú que deia, bueno, i ara què farem, perquè Arenys... Bueno, no, és que Arenys és el que és una mica reconnectant amb el que està dient la Sònia, no? Nosaltres vivim on vivim, és al final d'una riera amb uns rials i això no ho podem...
3: Bueno, el que està clar és que no pot ser veure que això no existeix, tapar-ho i fer com si no hi fos. Això hi és i ja hi serà sempre. No? Tampoc vull dir que no s'hagi de fer res, perquè vivim aquí i hem de viure bé i tothom vol viure bé, no? I no hem de córrer un risc cada vegada que plou en una miqueta de res, ni molt menys. Per tant, no vol dir que no s'hagi de fer res. Però no et pots protegir davant de qualsevol cosa, no? Llavors, hi ha coses que simplement has de saber que tens una riera o un rial al davant de casa. Per tant, has de protegir-te tu i casa teva d'això, malgrat que es faci algun tipus d'infraestructura de modificació en el carrer, en la zona, per mitigar una micona el cabal que et passa per davant de casa. El que sí que és segur que es pot fer és evitar d'agreujar la situació, no? Mm-hmm. I agreujar la situació significa, doncs, anar en compte a l'hora d'on construeixes, com construeixes, no? I no fer-ho més gros del que ja és. Ara, aprendre a conviure amb el risc, penso que... De fet, penso que forma part una miqueta del sentit comú que potser ha desaparegut una micona avui dia, no? Però, vull dir, tenim un rial, tenim una riera... Per poc aranyent que siguis, saps que quan plou baixa el rial. I quanta estona triga a baixar el rial des de que para de ploure? No gaire. Mm. O sigui, espera't mitja horeta i després podràs travessar per la passera perfectament sense cap mena de... No?
0: Sí, és que hi ha passera.
3: Sí, bueno, el tema és que hi ha d'haver més passeres. Això, per descomptat.
4: Això és una de les coses que diu...
3: Això és una de les coses que ja diem a l'informe.
2: Sí. Hi ha un d'això de mínims, no? Que seria el que s'hauria de fer ara mateix. No?
3: Hi ha uns mínims que sí, que hauríem d'aturar, evidentment, tota la impermeabilització de capçaleres, ja sigui del Rial de Sa Clavell o del Rial del Bareu. Uh-huh. Però, sobretot, no agreujar la situació. I davant del que tenim, posar més passeres davant de l'escola Maragall. Allà travessen 700 criatures cada dia, van a l'escola. Per tant, travessa aquell rial moltíssima gent. En un moment donat, han de poder travessar sense cap mena de risc. No?
0: Per tant, no només advertiu del que pot venir en el futur, no. Si hi ha una actuació, sinó coses que ara poden millorar la seguretat de la ciutadania en cas de pluja intensa, que, en fi, aquí tenim la mà trencada, això, eh?
3: Sí. I ens sembla vital, també, la divulgació de la memòria, no? Hi ha molta gent nova a Arenys que no té ni idea de com pot baixar un rial o de com pot baixar una riera, no? Els que l'hem vist baixar...
0: Ni s'ho imaginen.
2: Gent nova i gent jove, eh?
0: Perquè quan els hi expliques, inclús et miren amb cara d'incredulitat,
2: perquè no ho han viscut, i llavors... A mi m'ha passat...
3: Jo
2: sempre dic el mateix, eh?
3: És cert que fa de mal creure.
2: A mi m'ha passat amb els meus fills, eh? Vull dir, vigila, perquè vas al gimnàs, no travessis... Vénen amb cara de...
0: Sí,
2: Bueno, perquè no ho has vist. Llavors, clar, és una mica aquesta... Bueno, desconnexió, desnaturalització... Tot això... O sigui, evidentment, aquí hi ha un objectiu que és pel qual tenim la plataforma, però ara mateix ja hi ha coses que es poden fer que estaria bé que es fessin per evitar problemes, diguem-ne.
4: Home, nosaltres tornarem a anar al ple...
0: Ah, sí?
4: Sí?
0: Ah, mira.
4: Algun dia d'aquests.
0: Ara hem parlat del nou ROM, que ara és més fàcil, veu, eh?
4: Sí, ens va costar, eh? Ens va costar poder-hi
3: anar. Ara ja ho havíem après.
4: Sí. Ja sabem com hem de fer les preguntes i tenim tots els processos de poder... Sí, ja ho vaig llegir, allò del ROM. Sí. Perquè s'estingui en compte aquest informe, encara ho hem de parlar amb assemblea i acabar de decidir què és el que es demanarà en el ple. Però tinguem clar que aturar l'urbanització de Lourdes, que és el que nosaltres venim... Quan jo he dit que l'home ho pot, deia, no, l'home ho pot fer, sí, ho pot fer, però creiem que no cal,
0: no cal.
4: Que no és necessari. No dediquem-nos a fer altres coses i no a trinxar un territori que l'únic que fa és empitjorar la qualitat de vida dels que ja hi estem vivint. I llavors... El que volem és que hi hagi voluntat política, perquè això se soluciona amb voluntat política.
0: I creieu que hi ha voluntat política?
4: No. L'equip de govern que hi ha ara, amb la majoria absoluta de Junts, ells ja han dit que per ells desenvolupar Lourdes és
0: indiscutible.
4: Indiscutible. No, ells no faran res per aturar aquest desenvolupament.
0: Per sí tant, que... haurà d'arribar un document.
3: Al mateix temps, però, han sigut prou receptius amb la lectura de l'informe. Tant ells, tant l'Ajuntament, com la resta de partits polítics, que ho hem explicat, a tota l'oposició, un per un, hem fet reunions i els ja ho hem explicat, i tothom ha sigut molt receptiu. Fins i tot l'Ajuntament. El que passa que no sé, i de fet a mi que em diguin que el volen portar a l'ACA, bueno, en el fons també entenc que vulguin validar les nostres dades, no? És lògic.
0: No. I fins i tot el que jo deia, si en el fons al final de la història arriba un document que és oficial de l'ACA, que diu, escolti, vostès això no ho poden fer perquè tindrà que... Doncs aleshores l'Ajuntament pot tenir l'aval, diguéssim, més clar... Sí. Per aturar allò sense que li surti car.
3: Exacte.
0: Que és la seva teoria,
2: sí.
0: No?
2: Exacte. Sí. També s'ha de dir que quan vam fer la consulta aquesta, perquè per intentar que anessin a la Junta, no recordo el nom, l'Estel
3: Urbanització.
2: Sí.
4: La Comissió Jurídica Assessora.
2: Van dir que no.
3: Ah, perdó.
2: Van dir que no volíem fer la consulta. Per què? No, bueno, perquè hi ha una voluntat política, suposo, de construir, eh? Mm-hmm. Però bé, aquí estem, anar gratant, no? anar fent passets,
4: seria,
2: no?
4: Seria, per nosaltres, l'ideal és poder dissoldre la plataforma,
2: correcte,
4: perquè ja està tot
2: correcte,
4: el pom.
2: Correcte.
4: Canviem el pom i dissolem la plataforma.
0: No,
4: i ens anem a fer el vermut a la
3: tarda. Estaria bé.
0: Ara tinc a la Tribuna Política Esquerra Republicana, la primera pregunta serà aquesta. A veure, ara què ens diuen. Escolta, Esther, Sònia, sí. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
0: Seguim, eh?
4: De fet, els partits polítics que van donar el vistiplau al POM en el pla urbanístic de Lourdes per silenci administratiu, tots van dir que, assessorats per advocats, el problema era un tema econòmic. Hi havia advocats a darrere que els hi havien dit. I en canvi, nosaltres hem vist...
3: Que en cap cas ningú ha posat un número, no?
4: No, parlaven de milions, però no hi ha número.
2: És un tema que està aquí, però ningú acaba de completar.
4: I d'aquí, per part de la plataforma, que es volgués anar a la Comissió Jurídica Assessora, que és gratuït, i l'Ajuntament podria haver demanat un informe. Com dèiem, el dia del ple nosaltres vam presentar dues preguntes, una era aquesta, l'altra era aturar el pla, i ens van tombar les dues preguntes per, si fos ara, només en faríem una, però això ja ha passat, ho tornarem a intentar.
0: Doncs mira, com que ara es veu que és més fàcil, ara ho podreu aprofitar.
4: Bé.
0: Moltes gràcies a les tres, i ens seguirem parlant de ben segur.
3: Gràcies.
0: Adéu.
5: Doncs bé, aquesta setmana hi ha hagut un acte aquí en el Calissai on doncs, s'ha explicat una mica doncs, com anirà això de la repartició d'aquests 50 pisos que s'està fent en el Bareu a través de la Fundació de Família i Benestar Social i la Fundació Qualitat a través doncs, de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Ha mostrat molt d'interès, la sala estava plena i nosaltres avui volem parlar amb Begoña Gómez, que és la responsable d'adjudicacions, i una mica doncs, era per saber com funciona tot això de les adjudicacions d'aquests pisos. Bon dia i benvinguda, Begoña Gómez, gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia a tothom.
5: Primer de tot, anem a intentar ser molt didàctics perquè la gent ens entengui.
6: Sí.
5: Qui pot optar a un pis d'aquests que s'estan construint en el Rial del Bareu?
6: A veure, l'abanic és molt ample. Poden optar moltes persones i moltes que pensen que pels ingressos i demés no podrien optar. Per exemple, persones sobretot, que siguin empadronades en Arenys de Mar, portin un mínim de 3 anys continuats. També hi hauria una altra opció que seria persones que portin més de 5 anys empadronades en Arenys de Mar, en un mínim de, en 15 anys, en un període de 15 anys, han de tenir un mínim de 5 anys. Aquestes persones també podrien optar, encara que ara no estiguin empadronades en Arenys de Mar.
5: Val.
6: D'acord?
5: Val.
6: Després, els ingressos. És molt important el tema dels ingressos, que, per exemple, per una persona, el mínim d'ingressos que hauria de tenir seria de 19.244 euros sí. i el màxim d'ingressos 38.488. D'acord? Això per un membre. Que això, per dos, tres, quatre, el màxim, el mínim de 4 membres, per exemple, o més, seria de 21.382 i el màxim d'ingressos que podria tenir serien de 4 membres o més, 42.765 euros.
5: Val.
6: Això en quant als ingressos i també no tenir habitatge en propietat. Si tenen habitatge en propietat, en casos molt, molt concrets, com per exemple que no tinguin disponibilitat en separacions, divorcis i que ho posin en els documents del jutjat, aquestes persones també podrien optar, però són casos molt precisos. En principi, cap persona que tingui pis en protecció oficial, en propietat, no podrien optar en aquests habitatges.
5: Val. Llavors, un cop tenim aquest primer PAC resolt, és a dir, ja estem empadronats, podem demostrar que estem empadronats d'una manera o d'una altra,
6: sí.
5: tenim tot aquest requisits a punt, què hem de fer?
6: Sí, sí una cosa, i és sí. la més important de que m'agradaria que tothom es quedés amb això, que les persones han d'estar, o sigui, les persones que volen participar en el sorteig d'aquests habitatges de lloguer de protecció oficial han d'estar donats d'alta, inscrits, en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial.
5: Exacte, que això depèn de la Generalitat.
6: Correcte. I això és molt important que ho facin ja, molt urgent, perquè pot trigar fins a 3 mesos. Una vegada es presenta la sol·licitud fins que fan la inscripció, poden trigar fins a 3 mesos. Llavors, ho poden fer tant presencialment, anant a l'oficina territorial del Consell Comarcal,
5: sí.
6: com en línia, d'acord? També ho poden fer per internet. Si ho miren per internet, si a Google posen donar-se d'alta en el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial,
5: sí.
6: Doncs també posen com fer-ho. Això sí, molt important de mirar que vingui la inscripció, o bé per correu, ordinari, a la bústia de casa, o bé per internet. Si s'ha fet per internet, que vingui conforme s'ha inscrit. Si no, per seguir els 2 mesos o així, per seguir de la forma que s'ha fet, mirar a veure si ja està inscrit o hi ha algun problema, que no hagin fet un requeriment o alguna cosa i que no s'hagin enterat, d'acord? Perquè si no, arxivaran l'expedient. I si no està inscrit en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial abans de publicar les bases d'adjudicació, que això està estimat fer-ho a finals d'abril,
5: sí.
6: si no està inscrit, llavors no podrà participar en aquestes adjudicacions.
5: Val, anem a pams.
6: Sí.
5: Tenim la primera part, que és el de l'empadronament, resolt.
6: Correcte.
5: Ara anem al segon pas, que és anar-nos a inscriure. En aquí, a la inscripció, que és a la plana web de l'Agència Catalana de l'Habitatge, de la Generalitat, o si sí. Donarem una altra dada, si aneu a la plana web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, allà hi ha la notícia d'aquest dia que es va fer aquí a la sala del Calissai, i a l'última línia hi ha
6: Correcte.
5: Per poder clicar i s'obrirà una plana que és la vostra, la de la Fundació de Família i Benestar Social, que allà també hi ha un link per poder anar a la plana d'habitatge. Tots aquests
6: Correcte.
5: Passos són, potser més, semblen molt més complicats, però vas directe a la plana de poder-se inscriure. Què es demana en aquest registre? Quines sí, dades allà. Demanen en aquest registre?
6: Sí. A veure, la documentació que es demana... A veure, molt important, i abans de que se m'oblidi, que és molt important, que hi ha persones que ja estan inscrites en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial, però potser no tenen actualitzades les seves dades. Bé. És a dir, que són més persones o menys, o que tenen més ingressos o menys. I per aquest detall, potser potser no poden participar en aquest sorteig. Haurien de mirar quines dades van donar el dia que van inscriure's. Que sigui tot correcte.
5: Val. I un cop tinguem...
6: Sí. La documentació que li demanaran en el registre de sol·licitants, quan vagi a fer la inscripció, serà els DNIs o els NIEs, el llibre de família, els certificats de discapacitat, si escau, sentència de divorci del jutjat, si escau, certificat d'empadronament històric i de convivència, certificat de titularitat del catastre de tot el territori espanyol i declaracions de renda de 2024. Per les persones que no estan obligades a fer la renda, també serviria el certificat d'imputacions de la renda de 2024.
5: Val. I un cop tenim això, en teoria ja ens podem inscriure. La Generalitat o l'Oficina d'Habitatge, en teoria, ens ha de contestar alguna cosa o fins que no estigui tancat l'expedient no ens diran res?
6: Poden trigar fins a 3 mesos en fer aquesta inscripció. I per això, moltes vegades es queda, perquè fan algun requeriment i de més, els 2 mesos o una mica més, sobretot abans de mitjans d'abril, que vagin a preguntar com està l'expedient si no han rebut cap carta. Val. Que no hi hagi cap problema, si no, no podran entrar en el sorteig.
5: Val. Un cop ja estem inscrits, inscrits ja a l'Oficina Catalana de l'Habitatge, a l'Agència Catalana de l'Habitatge, què més hem de fer?
6: A veure, una vegada inscrits, hem de mirar que a finals d'abril es publicaran les bases d'adjudicació en la pàgina web de l'Ajuntament i en la pàgina web del Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial.
5: Val, llavors, una prèvia, perdona, Begoña.
6: Sí.
5: No ens hem d'inscriure a l'Ajuntament, a cap llista de l'Ajuntament, ni no. Res de tot això, eh? Vull dir
6: no.
5: Que un cop hem fet aquesta sol·licitud, ja, teòricament, ja va directe cap al sorteig o a través de les bases, evidentment.
6: Sí, una vegada feta la sol·licitud, i que ens arribi de l'Agència de l'Habitatge la inscripció, conforme estàs inscrits. Molt important, això.
5: Val.
6: Llavors, una vegada això, no s'ha de fer res més, i després s'ha d'esperar a que a finals d'abril, està estimat a finals d'abril, la publicació de les bases d'adjudicació d'aquests habitatges. D'acord? Una vegada surtin publicats, llavors ja s'inicia les adjudicacions. Com es farà? Després de publicar les bases,
5: una cosa, aquestes bases, més o menys, què diuen? Què acoten, aquestes bases?
6: Doncs tots els requisits per l'adjudicació dels habitatges. El que han de complir, doncs, els petits detalls de tot. Com són els metres quadrats, com es fa el sorteig, tots els detalls de com se farà l'adjudicació.
5: Val. D'acord. Molt bé. Tenim les bases publicades, tothom doncs, ja està inscrit, tenim les bases publicades. A partir d'aquí, què passa?
6: Sí. Als pocs dies, un parell de dies, tres, bueno, depèn de l'Ajuntament, publicarà les llistes provisionals dels diferents contingents. Si no hi haurà una llista... m'he oblidat d'explicar que el Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial facilitarà a l'Ajuntament un llistat en totes les persones que compleixen els requisits i estan inscrits en el registre.
5: Val.
6: D'acord?
5: D'acord.
6: Amb aquest llistat general, l'Ajuntament farà diversos llistats provisionals, depenent de tots els contingents que hi ha. Els contingents que hi ha són... per exemple, persones amb mobilitat reduïda que tindran 2 habitatges, persones o famílies amb risc d'exclusió social que tindran 4 habitatges, joves menors de 35 anys que tindran 13 habitatges, famílies monoparentals, 2 habitatges, i majors de 65 anys, 4 habitatges.
5: Perdona,
6: habitatges...
5: Perdona un moment, perquè hi ha una edat. Els menors de 35 anys, quants pisos són?
6: 13.
5: 13? Ah, és que
6: correcte.
5: Tenia 30, jo. Per això no em quadrava. 13, sí. Vale. Val.
6: I després, el contingent general tindrà 25.
5: Vale. Va, sí.
6: Aquestes són totes les llistes que hi haurà.
5: Val. Llavors, cadascú... l'Ajuntament haurà d'anar posant cadascú a quin pis opta, no? Per dir-ho d'una manera.
6: Correcte. I de tots aquests contingents, doncs el contingent de menor de 35 anys, un llistat per als de dos dormitoris i un llistat per als de tres dormitoris. D'acord? Igual en altres. És a dir, que hi haurà diverses llistes, hi haurà diversos sorteigs.
5: Vale.
6: Depenent dels contingents.
5: Val. I entenem, doncs, que hi ha un temps d'exposició pública perquè la gent comprovi si allò que li ha assignat l'Ajuntament és el pis que ell vol o que necessita, no?
6: Bueno, aquí hi ha algunes coses més. A veure, es publica les bases. L'Ajuntament el que fa serà confeccionar les bases a mida. Pot ser que alguna persona surti en més d'una llista. Potser que surtin a les de dos dormitoris i tres dormitoris de menors de 35 anys. Llavors, haurà d'escollir i haurà de fer una al·legació a l'Ajuntament. Tindrà 10 dies, una vegada surtin aquestes llistes provisionals, tindran per fer les persones, si no estan d'acord, si no surten a les llistes, si estan a més d'una llista per dir el pis que volen escollir, el de tres dormitoris en comptes del de dos, per exemple. Doncs tindran 10 dies per fer aquestes al·legacions.
5: I en funció, em dius, podrà optar també a la de dos o la de tres? Bueno, depèn de la unitat familiar que siguin, no?
6: A veure, les unitats... A veure, és força ampla també en aquest cas. Per exemple, està estimat que els habitatges de dos dormitoris, les unitats de convivència poden ser d'un a quatre membres.
5: Val.
6: I els de tres dormitoris, de dos a sis membres.
5: Val.
6: Llavors, dintre d'això, dintre d'aquesta, doncs poden entrar en dos i tres. Hi ha persones que poden, hi ha unitats de convivència que poden entrar en habitatges de dos dormitoris i de tres. I estaran segurament moltes persones en dues llistes. Llavors, hauran d'escollir una de les llistes, perquè si no escollien una de les llistes, l'Ajuntament escollirà. A mida de, doncs aquí hi ha menys persones, té més opcions, escollirà i només podrà estar en una llista.
5: El fet de que et posin en una llista o una altra,
6: sí,
5: del mateix rango, s'entén,
6: sí,
5: els ingressos tindran alguna cosa a veure?
6: A veure, si estan en aquí en principi, clar, això és el que hauria d'haver de comptar les famílies, les unitats de convivència,
5: sí,
6: serien el que hauríem de mirar. Si els interessa més el de dos dormitoris o el de tres dormitoris. Perquè la documentació que ens arriba la demanarem després del sorteig. És a dir, molt important que s'ha de quedar també, i vull que quedi molt clar, les persones, per exemple, el contingent de menor de 35 anys,
5: sí,
6: tota la unitat de convivència ha de ser menor de 35 anys.
5: Val.
6: Si el titular té 33, però la seva parella, que signava el contracte i també està a la unitat de convivència, té 38 anys, no pot sortir al contingent de menor de 35, perquè si no, no se li podrà adjudicar cap habitatge.
5: Val. Una pregunta.
6: Llavors hauran de fer una al·legació dient que la unitat de convivència té més de 35 anys.
5: Yeah.
6: O al setembre, sobretot, ha de seguir mantenint això almenys fins al setembre, que és quan està estimat signar els contractes de lloguer.
5: Val, amb això una referència.
6: Sí.
5: Això dels 35 anys, què passa? Jo puc fer la sol·licitud, en tinc 34, i arribi al, sí, setembre a l'hora de firmar el contracte, en tingui 35, o tenia 35 i ara en tinc 36. Quedo fora dels pisos de 35 anys, de menors de 35 anys?
6: Correcte. És molt important tot això. Si ha complert els 36 anys,
5: sí,
6: qualsevol persona de la unitat de convivència no podria optar en aquests habitatges.
5: En el moment de la firma, entenc.
6: En el moment de la firma, correcte. Ha de seguir complint-ho fins que s'assigni el contracte de lloguer.
5: És a dir, que si el contracte es firma al setembre, per dir alguna cosa, que sembla sí. que això pot anar per aquí, sí. si els faig a l'octubre no passa res. Si els faig al setembre, a principis de setembre, doncs aquí ja no entro, per dir-ho d'una manera.
6: A veure, nosaltres diem previsió perquè ja se sap que en obres està estimat, per exemple, a final d'obres a finals de maig, primers de juny.
5: Sí, sí.
6: Però això pot variar per algun permís, per alguna... Llavors, la previsió que fem pot variar una mica. En principi, està estimat les adjudicacions dels habitatges a finals de juliol o primers de setembre. Però, bueno...
5: No, no, jo em referia a això de l'edat. L'edat és important, en, aquests, en sí. aquest cas, els 35 anys,
6: correcte.
5: Que en el moment de la firma has de tenir els 35 anys, no pots tenir
6: correcte.
5: Més.
6: Correcte. Val. I això pot ser al setembre o pot ser que retraci pel que sigui, sigui a l'octubre o novembre, que val. No ho creiem. Val. No ho creiem, però aquestes coses poden passar en obres.
5: Ja que parlàvem d'ingressos, entenc que els ingressos de més d'una persona, de més d'un membre, se sumen sí. tots, se sumen
6: correcte.
5: Tots els ingressos, eh?
6: Correcte. Les persones majors d'edat, majors de 18 anys, sí. han d'aportar doncs, el seu DNI i tota la documentació que es demana quan es van a registrar al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial.
5: Val.
6: I després, nosaltres, abans de fer el contracte, les persones que surten...

0: utilitzaran, que són els de famílies amb risc d'exclusió social.
1: Exacte.
0: Això s'adjudica a l'Ajuntament, serà serveis socials, i, a més, qui adjudicarà aquests habitatges?
1: Val. Hem arribat a la firma del contracte. El contracte són per 7 anys?
0: Els contractes són per 7 anys, correcte, i renovables si segueixen complint els requisits de la protecció oficial.
1: Val. Si no, tornarà, per dir una manera, es tornarà a fer una licitació, no?
0: Correcte.
1: Amb els, les bases poden canviar? O seran en sempre principi, les mateixes?
0: Sí, en principi seran les mateixes. Encara falta per aprovar per l'Agència de l'Habitatge, però totes aquestes coses que estem dient són, són correctes. Vull dir, això no ho canviaran.
1: Val.
0: Estem encara en fase d'aprovació per l'Agència de l'Habitatge de les bases.
1: Ja per anar...
0: I després el ple de l'Ajuntament.
1: Evidentment. Hem de dir que els pisos funcionaran a través... és a dir, tindran una quota entre 487 euros i 592 en funció, doncs, de si són de dues places, de, bueno, en funció de les places que sigui cada...
0: sí.
1: Dit d'una altra manera, depèn dels metres quadrats de cada pis. No?
0: Correcte, sí, perquè són 50 habitatges de lloguer de protecció oficial, dels quals 38 són de 3 dormitoris i 12 de 2 dormitoris. I els metres quadrats són, el més petit és de 65 metres quadrats i el més gran és de 80 metres quadrats. Llavors, en funció, també tots tenen plaça d'aparcament.
1: Exacte.
0: I tot això ja va inclòs. Per exemple, en les quantitats exactes, perquè amb les despeses de comunitat, amb el manteniment de l'aerotèrmia individual de cada habitatge i l'assegurança d'incendi i responsabilitat civil, el més econòmic és de 633 euros, 633, i el més car és de 747 euros, 747.
1: Vale, 637, 747...
0: No, 633.
1: 633, 747, és la forquilla que funcionen els pisos, en funció dels metres quadrats. I aparcament.
0: Amb totes les despeses de comunitat i tot inclòs. I això tindrà una petita variació amb l'IPC quan ens otorguin la qualificació definitiva. Variarà molt poca cosa, serà com un IPC. Ara mateix no tenim les quantitats exactes.
1: I cada any aquest IPC pujarà?
0: Correcte.
1: És a dir, que cada any hi haurà la modificació de l'IPC que correspongui a l'any, aquestes quantitats aniran pujant segons IPC.
0: Correcte.
1: Begoña, no sé si hem de dir alguna cosa més perquè a tothom li quedi clar. No sé si ens queda alguna cosa més al tinter.
0: Doncs mira, jo tenia aquí anotat, que no se m'oblidi, si voleu saber una mica com serà la previsió, de quan sortiran... A veure, te dic, a veure si et sembla correcte. Mira, la previsió és publicar bases a finals d'abril. Llistes provisionals dels diferents contingents, que es la publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament, sortirà als pocs dies de publicar les bases, és a dir, a primers de maig. Període d'al·legacions per part de la ciutadania serà de 10 dies. Resposta de les al·legacions i publicació de les llistes definitives també a la pàgina web de l'Ajuntament serà de 20 dies. Publicació de la data i lloc del sorteig, una vegada es publiquen les llistes definitives...
1: És a dir, que el sorteig és públic, eh? El sorteig és públic, entenc.
0: Correcte, sí. La publicació de la data i el lloc del sorteig ho publicarà l'Ajuntament, el seva pàgina web, abans de 3 dies. Després de les llistes definitives, després de que publiqui les llistes, 3 dies després, com a molt, publicarà la data i el lloc del sorteig.
1: Val. I és incorporació immediata, entenc. Un cop s'hagi firmat tot...
0: No,
1: i estic,
0: no? Encara hi ha més coses. Es farà el sorteig, les llistes dels agraciants les publicarà també l'Ajuntament. Després, demanarem documentació als agraciats per confirmar que compleixen els requisits.
1: Sí.
0: Després vindrà la jornada de portes obertes perquè cada persona vegi l'habitatge que amb el que ha sortit agraciat, perquè el pis ja ve adjudicat a la primera persona que surti al sorteig, ja ve per ordre, d'acord? Ja sortirà amb el pis amb el que ha sortit agraciat, el

0: podrà veure en aquesta jornada de portes obertes i finalment es signaran els contractes.
1: En aquest impàs entre jornades obertes i firma de contracte, si un veu que aquell pis que li ha tocat finalment no correspon a el que necessita, hi pot renunciar?
0: Sí. Correcte. Haurà de renunciar. El que passa que les persones que renunciïn, si no tenen un motiu, doncs m'he quedat sense feina i no puc, coses de temps, si renuncia perquè no m'agrada, perquè el que sigui, doncs aquestes persones es donaran de baixa en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial. Val. I si volen tornar-se a inscriure hauran d'esperar-se 5 anys.
1: Val. 5 anys de la renúncia. I una altra cosa, entre sí. Tenim ja el pis, per dir una manera, tothom visquent-hi, i aquí poden haver-hi altes, baixes, i poden passar coses. Pisos. Correcte. Que queden buits, entren sorteig de seguida, o hi ha una bossa, com les bosses de treball, que vas estirant després? Sí. Què passa amb aquests pisos?
0: Sí, a veure, primer de tot, surten les persones del sorteig. Després, les persones que no hi ha pisos i que també han anat al sorteig, surt la llista de reserva de cada contingent. Llavors, les persones que queden en reserva s'aniran omplint amb les persones que estan a la reserva. Si s'acaba la llista de reserva, llavors es demanaran persones que compleixin els requisits a l'Agència de l'Habitatge, a l'Agència de l'Habitatge, del registre, i serà per ordre d'inscripció en el registre, les adjudicacions.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, és una mica complicat, ho entenc.
1: No, ja... Però em sembla que ha quedat didàcticament ha quedat bastant clar, pas per pas i tot això. Begoña Gómez, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies
1: a vosaltres. I anirem parlant perquè suposo que d'aquí al final hi hauran dubtes, sí. I haurem de trucar-te doncs, perquè ens aclareixis algun punt més. Begoña Gómez, de la Fundació de Família i Benestar Social, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquesta setmana s'ha constituït la Comunitat Energètica d'Arenys de Mar, que ja fa mesos que els seus impulsors van, o anys, que van venir aquí i ens van dir tenim una idea en el cap i estem treballant en fer una comunitat energètica d'Arenys. Doncs bé, ha costat, però finalment ja s'ha constituït. Pedro Subies, bon dia.
3: Hola, bon dia, Enric.
2: I Carles Esquerra, bon dia.
4: Bon dia.
2: Que avui, sí, al final fitxaré, avui no vens com a president de l'ABAM, sinó com a soci fundador d'aquesta comunitat energètica d'Arenys, de la qual el Pedro Subies és secretari.
3: Secretari.
2: Bé, primer de tot, perquè la gent ens entengui, perquè diu, ara què és això de la comunitat energètica? És cert que ja ho veu venir a explicar, però com que fa tant de temps ja la gent no se'n recorda. Què és la comunitat energètica d'Arenys, Pedro?
3: Bueno, la comunitat energètica d'Arenys és una comunitat energètica que té forma jurídica com cooperativa, i una comunitat energètica és un grup de ciutadans organitzats per, en aquest cas com una comunitat de consum, per participar en la transició energètica, per fer participar a la ciutadania en la transició energètica. S'entén millor si mirem els serveis que dona una comunitat energètica. I són serveis tots en relació amb l'energia, tant en la producció com en el consum d'aquesta energia.
2: Com en el pagament d'aquest consum.
3: Exacte.
2: Que aquí és on després anirem.
3: La idea és que també això suposa un estalvi.
2: Un estalvi.
3: No només una idea o una ideologia. Mm. La idea és que la participació... Tot i que les activitats individuals són positives, que un es pot posar unes plaques al seu terrat o tenir un cotxe elèctric, en aquest cas el que estem plantejant és fer-ho de manera col·lectiva. Uh-huh. Aleshores fem una instal·lació de producció fotovoltaica... De plaques solars, que en comptes d'estar a sobre del terrat de cadascú, pues trobem un terrat... en algun
2: més gran.
3: Més gran, i aquest terrat dona servei a totes les persones de la cooperativa, de la comunitat energètica, que es vulguin també apuntar en aquest servei, no? Uh-huh. Aleshores, Això facilita molt les coses en molts sentits. S'aprofita més l'energia, perquè és un grup de persones usuàries. T'adaptes molt més al teu, a les teves necessitats. No cal que contractis 4 quilowatts si només necessites un. I surt molt més barat, perquè es compra entre tots i tu a casa no has de tenir ni plaques al terrat, ni has de fer una instal·lació complicada, sinó simplement de la mateixa entrada d'electricitat que tu tens a la companyia, pues a tu t'arriba la teva electricitat que s'està produint en una teulada X, la que sigui.
2: És a dir, sou un grup d'una colla de veïns que heu decidit ajuntar-vos per muntar un lloc, un terrat gran, que sigui capti l'energia solar i que es reparteixi entre vosaltres. Per tant, una sola inversió en el lloc, és a dir, no cada un de vosaltres, sinó una sola inversió, aquí ja hi ha un estalvi. Per tant, com que xucleu d'aquesta energia, diversos, hi ha menys energia que es regala, permet que ho digui així, perquè no es regala, però quasi es regala a les companyies elèctriques, és a dir, durant els dies de sol, com ara avui, si només és un, doncs gastaries els 4 o els 3 quilowatts i la resta ho regales a la companyia, en si sou 20 o 40, el que regales és menys, i, per tant, allò que pagues també és menys.
3: Exactament.
2: Perquè utilitzes aquesta energia comunitària.
4: Has de pensar que cada soci, cada cooperativista, tindrà un tros de placa i que farem uns estudis previs amb l'empresa Som Energia, no?
2: Sí.
4: I que et t'aconsellarà el teu consum just, perquè no sobri energia. Llavors, el que volem és que tot el conjunt de plaques sigui realment aprofitable al 100%. I també és molt interessant per negocis del poble.
2: Consells, per exemple, de que la rentadora millor de dia, el rentaplats millor de dia, en fi, totes aquestes coses...
4: Tot el que sigui elèctric.
2: Tot el que sigui elèctric.
4: En el període de la
2: millor de dia que de nit, perquè de nit doncs tires de la xarxa i de dia doncs tires d'aquesta tal. Llavors, ja comencen a caure preguntes. Això és un club tancat o la gent s'hi pot apuntar? Perquè ara, de moment, sou 40 socis, no? Tinc entès?
4: 55.
3: Bueno, hem fet els recàlculs abans de venir aquí.
2: I
3: a part de les 12 sòcies fundadores, hi ha 43 persones que ja estan... 43 persones i algun negoci dintre d'alguna... estem parlant de que aquesta comunitat energètica és dels dos Arenys.
2: Arenys de Mar i Arenys de Munt.
3: Aleshores, dels dos Arenys tenim ja 43 persones que ja estan apuntades.
2: Més els 12 fundadors, 55.
3: 55. Aquesta setmana s'estan preparant els qüestionaris ja per enviar perquè la gent faci els pagaments. Per fer-te soci o sòcia de la comunitat energètica has de pagar una quota única de 50 euros, que a més és recuperable si tu un dia marxes, que no t'interessa.
2: 50 euros?
4: Un sol pagament.
2: Un sol pagament.
4: No hi ha quotes mensuals.
2: Mensuals, ni anuals.
4: És una quota per donar-te d'alta, i quan diuen Pedro, si algun dia te'n vas i has de marxar del poble i has de donar-te de baixa, se'ls retornen.
2: 50 euros, punto.
4: Correcte. I està obert a tothom que vulgui. Vull dir, no és una cooperativa tancada. És una cooperativa ciutadana,
2: que volia dir, és
4: perquè tothom es pugui apuntar. I a més, em podria donar el correu perquè tothom que vulgui informació i el vulgui apuntar...
2: És a dir, sou 55, però podeu ser molts més.
4: Quants
2: més,
4: millor.
3: És que volem que siguin més. O sigui, som aquests 55 i després de les persones que tenim ja contactades a les que les enviem informació periòdica són altres 58 o 60 més que rebem... les informacions de manera periòdica.
4: I estan interessades.
2: Llavors, pregunta que cau ja. Jo dono 50 euros i ja està. Si un dia me'n vaig, me'ls tornes. I això a mi em comporta, ja ho he de preguntar, un estalvi en la meva factura de la llum?
3: No, això et fa soci de la cooperativa, o sòcia.
2: Sí.
3: Ara tu t'has d'apuntar als diversos serveis que aquesta cooperativa doni. De moment, i el fet de que ens hem... ja llançat a fer aquesta cooperativa que és bàsica en cada municipi que hi ha una comunitat energètica.
2: Sí.
3: Perquè, després, si vols, ja parlarem en relació amb els ajuntaments i tot això, però un cop que tu eres sòcia, ja t'apuntes als serveis que et dona aquesta cooperativa. Per exemple, ara tenim dos tipus de serveis que estem treballant i que les nostres perspectives és que d'aquí a final d'any ja estaran en marxa, no? Tenim una instal·lació en Arenys de Munt que aquesta tindrà el model aquest, que tu t'apuntes en aquesta instal·lació i compres la placa que tu necessitis, mig quilowatt, un quilowatt, la que necessitis. I després tenim un altre model. Aquí a Arenys de Mar no diem on, perquè encara estem en
4: negociació.
3: I tampoc pots posar... Però en una empresa que hi ha el polígon aquí del Draper, pues, tenim una teulada que és tan gran que se'ns anava de les mans a nosaltres que estem començant, i aleshores aquí...
2: Us anava de les mans a inversió, entenc,
3: sí, no? Sí, a inversió, perquè són... Pues, aquí pots posar quasi 300
4: 300 quilowatts.
3: És una barbaritat. Aleshores,
4: cada família són mig quilowatt, màxim un quilowatt.
3: Un quilowatt o una botiga pot ser un quilowatt i mig.
4: Un negoci.
3: I aleshores hem contactat amb Som Energia i ells estan estudiant amb la propietat de fer una cosa que es diu generació urbana. I aquest és un altre model que tu no has de, ni tan siquiera has d'invertir en plaques. Només tens d'escriure, que són altres 50 euros, i a partir d'aquell moment ja comences a rebre... Clar, tens, si tu mires llarg termini... Pues, no sé, l'estalvi no és tant, perquè clar, cada mensual has d'anar pagant aquest lloguer de la placa que no és teva,
2: clar,
3: no?
2: Clar.
3: Però són dos models que jo els veig. Per exemple, tu estàs més o menys estabilitzat a la vida, tens una llar, tens propietat o... I dius, pues mira, jo m'apunto a aquell model que jo pago, per exemple, 1.600 euros per les plaques, un quilowatt, ja tinc electricitat ja com si la tingués a sobre de casa, no?
2: Sí.
3: Però tu pots trobar-te, com ens he trobat en alguna de les entitats que aquí que hem parlat, dius que nosaltres que no tenim ni... estem...
2: Sí, secs.
3: Ens acabem de marxar de casa i justament arribem al lloguer, però clar, només en 50 euros que tu pagues, que quan portis 6 mesos ja els has recuperat, ja, tot i que l'estalvi no és tant, o persones de 70, per exemple...
2: Sí, pensionistes.
3: Que dius, una inversió de 20 anys a mi m'agafa ja una mica llunyana, no?
2: Sí.
3: Pues te pots apuntar a aquest altre model que no te suposa cap despesa, una despesa molt petita, perquè estem parlant d'altres 50 euros més, i a partir d'aquest moment ja estàs desenvolupant.
2: Però això no vol dir que qui s'apunti en aquesta cooperativa i obtingui aquesta energia no vol dir que deixi de pagar a la companyia elèctrica. Haurà de mantenir la companyia elèctrica, no? Sí, el que passa és que gastarà menys.
4: Arribar a cobrir la factura sencera és impossible.
2: Uh-huh.
4: Perquè hi ha uns peatges, hi ha uns cànons i tot això s'ha de pagar. Llavors, nosaltres el que no volem és que la gent es pensi que amb això pots deixar
2: de pagar. Prescindir de la...
4: No. El que volem és estalviar energia i és generar-la nosaltres mateixos i que la gent tingui un petit estalvi que els suposi un benefici per ells a la família, però vull dir, arribar a la factura zero és impossible.
2: Val, és a dir, haurà de mantenir el contracte amb la companyia que tingui, però la factura li baixarà una mica perquè tindrà aquesta energia que li ve, que no li ve de la companyia.
3: La comercialitzadora que tingui, que en el model que tenim d'Arenys de Munt, que ara, també és allò de que ara s'ha ampliat els 5 quilòmetres, que la instal·lació d'Arenys de Munt arriba a Arenys de Mar, a Canet, arriba a Sant Iscle, a tot arreu. Bueno, a tot arreu no,
2: Sí. Vull
3: dir, arriba molt. Aquest model d'allà, que tu el pagues, tu amb la teva mateixa companyia, no cas ni que canviïs de companyia, t'arriba l'electricitat i el rebut de la teva companyia et descomptaran aquells quilowatts que tu has produït en les teves plaques, no? En el cas que estem treballant aquí... hem dit que no has d'invertir pràcticament res, el que sí en aquest cas sí que t'has de canviar de comercialitzador.
2: Yeah.
4: Sí, el rotllo està en Arenys de Munt. És un projecte exclusiu de la ciutadania que fa la inversió comprant les plaques, i són nostres,
2: clar.
4: I el d'aquí a Arenys de Mar és com un lloguer de les plaques a la companyia Som Energia. Arenys de Munt, tota la gent que es vulgui apuntar ha de fer la petita inversió, hem de comprar les plaques que seran seves,
2: és
4: que se'n vagi i se li tornen els diners, i aquí a Arenys de Mar només pagarà 50 euros, però amb la condició de que t'has de canviar de companyia.
2: Ah-ha.
4: Que és una companyia catalana.
3: Sí. De tota manera, això, jo crec que quan tinguem ja les coses més concretes ja anirem explicant més millor, no?
4: I Arenys de Munt, recordar que és un...
3: Tampoc podem dir molt des d'Arenys de Munt, perquè...
4: Vale, pues no diré.
3: També estem en
4: negociacions.
3: En les negociacions.
2: Vale. La gent que es vulgui apuntar, que dius com en Messi i més riurem, per entendre'ns, a on ho ha de fer?
3: Lo més fàcil, perquè realment donar l'adreça d'apuntar-se directament a Cipolla Ràdio és una mica complicada, perquè la més fàcil és que ens envien un correu electrònic a la nostra comunitat energètica, que és CEL, que és comunitat energètica local,
2: celarenys@gmail.com. CEL com el cel blau, celarenys@gmail.com.
4: Que és el nom també oficial, no hi ha?
3: Sí, bueno, tenim com un nom més comercial que és aquest i després la cooperativa no sé com s'arriba.
2: celarenys@gmail.com. Sí. I aquí ja us posarem en contacte i us explicaran els dos models i podeu triar el que es convingui de moment.
4: També pot participar gent que no vulgui consumir i vulgui col·laborar perquè li agrada el model i pels principis o per consciència i pot pagar la quota i col·laborar perquè es faci aquest... Vull dir que no falta ser consumidor.
2: Aquí no només hi ha ideologia, sinó també hi ha estalvi.
4: Correcte.
2: És a dir... Bé, hi ha un president de la cooperativa, és a dir, en Lluís Marfany, que avui no ha pogut venir, però que això... S'acaba de constituir aquesta mateixa setmana i ara doncs comença a caminar. Per tant, quan més socis pugui tenir a només 50 euros un sol cop, doncs millor, perquè així podrà aprofitar-se d'aquesta energia que encara la teulada encara l'esteu negociant,
3: Sí, bueno, la Lisem podria estar una mica més avançada.
2: I aquesta seria per aquí el polígon.
3: Sí. I la d'aquí jo crec que a final de mes sabrem més coses.
2: Molt bé, doncs ja
4: i també deixem-nos dir-nos que un dels objectius també de la cooperativa és promoure la mobilitat sostinguda, sostenible. Uh-huh. Vull dir, potser d'aquí més endavant comprar un cotxe elèctric i que els cooperativistes puguin fer-lo servir rotatòriament i així no haver de fer a un cotxe amb la petjada carbònica que correspon.
3: Serveis que...
4: És una cosa que volem fer més endavant.
2: Ah, molt bé. Molt bé.
3: I que la volem començar a treballar ja amb els ajuntaments, també.
2: Molt bé. Doncs, Pedro i Carles, moltes gràcies per venir a explicar-nos-ho. Anirem seguint, M'anireu informant de com va. Sí, perquè és una iniciativa absolutament innovadora.
4: I, a més, la Unió Europea i el govern espanyol estan promovent que els ajuntaments i les institucions avalin, ajudin, recolzin, subvencionin aquestes... pel tema de la guerra de...
2: Sí, sí.
4: Estem quedant a dos guerres amb el petroli, doncs estan promovent això i estan posant, per això s'han ampliat el de 2,5 km, perquè aquestes comunitats emergeixin i siguin...
2: Bueno. No, igual una bona idea seria aquestes que ara posaran a l'antic peatge de l'autopista també col·laboressin amb tot això, però em sembla que és per una, té un altre destí.
4: Bueno, si es gasta per l'alim de l'autopista i no estalviem calés per poder-lo destinar a altres coses socials, però mira, benvingut sigui.
2: També està bé. Pablo, Carles, Pedro. Gràcies. Ai, Pedro, perdó, Pedro. Sí. Pedro i Pablo.
4: Pica-pidra.
2: Moltes gràcies. Fins a la propera.
4: Fins
2: diumenge que ve, no. Ja, perquè tu em sembla que t'has castigat uns dies, No, si hi ha notícia, òbviament, sempre sou convidats. Moltes gràcies. Adéu.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Restaurant O Portinyol, Arenys de Mar.
7: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
6: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
7: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
6: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
7: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
6: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
7: Info i reserves al 93 131 1100.
6: Visiteu www.elportinyol.com.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
12: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
13: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
12: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
13: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 36 82 o segueix-nos a les xarxes socials @mescasalut.
12: Més que Salut.
13: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
14: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
14: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
15: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
13: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
6: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
13: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
6: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
13: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
6: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
13: Info i reserves al 93 131 1100.
6: Visiteu www.elportinyol.com.
16: Ràdio Arenys.

0: I avui saludem la Laura Estrada, que és la tècnica municipal de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Laura Estrada, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: La Laura Estrada, que fa molt, bueno, relativament poc que es va incorporar en aquesta tasca, no?
1: Sí, sí, des de 1 d'octubre de 2025, no? Sí. Sí, 2025, o sigui, un anyet i...
0: Sí, 2024, sí.
1: 2024, perdó, sí. Exacte, un any.
0: Un any i mig,
1: sí,
0: vagi.
1: Exacte.
0: I per, és la primera vegada que es tenia una tècnica de salut?
1: Sí, la veritat és que, bueno, en realitat crec que ha sigut una gran aposta, això, perquè, clar, estem en un punt que obligatorietat no està, perquè tampoc no, la població no passa de 20.000, relativament.
0: Aviat,
1: per això dic que és relatiu, també. I, clar, en principi podien escollir o no escollir. El que passa és que hi ha moltes tasques que, en principi, sí que pertanyen a l'ens local, o sigui que sí que tenim responsabilitat i realment s'estava fent el que es podia a través de les administratives i així, però pobres anaven...
0: Ja. I què fa una tècnica de salut?
1: O que no fa. A veure, es controla en diferents àmbits, eh? Hi ha gent que pensa que solament controlem tema de plagues. No és veritat.
0: Plagues, va? Rates,
1: plagues,
0: paneroles,
1: coloms, sí. Sí, tot allò que en realitat pot provocar, pues, emmalaltir la població en certs nivells. Mm. No solament és a nivell de control de plagues, sinó que el tema de benestar animal també es porta. És a dir, tot el que és el control una miqueta dels cens dels gossos... Mm. Els problemes de civisme que hi ha entre la gent, problemes de comunitat, i així també els estem portant nosaltres. El tema de la qualitat de l'aigua, vale, que això també ho porta a Sanitat.
0: Uh-huh.
1: Tot el tema de promoció, que és una mica el que parlarem avui, sí. I també és un tema que aquí no s'havia portat de cap manera, no? O sigui, no s'havia pogut fer cap cosa. Tot el tema de preventius, per exemple, quan fan els actes així, pues, hi ha una cursa o hi ha un concert o així, pues, hi ha una contractació de les ambulàncies, doncs això també es porta des de Sanitat. Tot el tema del control de la Junela també es porta des de Sanitat. Bueno, com veieu, són moltes coses, eh?
0: No? I el control dels establiments públics que tinguin a veure amb alimentació i així també? O...
1: Exacte, aquests també els portem nosaltres. Aquí sí que s'ha de dir que...
0: Aquí què entra? També els supermercats? O... Sí, eh?
1: Tots els establiments minoristes representa que allà on hi ha un aliment, Sanitat hauria de controlar. Ara, això sí, s'ha de diferenciar entre si és, per exemple, una escola o el geriàtric, o sigui, que són cuines comunitàries, uh-huh. Que les cuines comunitàries aquestes tenen un registre que és a través de la gent i que és RICIPAC, llavors tenen un control perquè els APPCs són més estrictes, no? Llavors tenen un altre tipus de control. Nosaltres ho fem a nivell de minoristes.
0: Wow.
1: I sí que el projecte, una miqueta, que hem intentat encaminar, és pues, fer un cens, actualitzar un cens i donar el registre. Hi ha un número de registre sanitari que tots els establiments haurien de tenir. Evidentment, doncs, jo a l'àrea estic sola amb una mitja administrativa. Aleshores, el que fem és, mica en mica, doncs, sobretot els establiments que són nous, que ja pot ser un supermercat nou que s'obre, o una botiga de llaminadures que obren, o un restaurant, o en qualsevol lloc on hi hagi incidències, aquí és on estem anant primer. I llavors després, mica en mica, doncs, ja anirem fent per fraccions tota la resta d'establiments.
0: I com diries que estem, Arenys, en aquest sentit? Estem bé? La gent compleix? Hi ha algunes cosetes?
1: Jo crec que la gent està acostumada a fer el que feia i hi ha moltes coses que potser ho desconeixen. Llavors, la intenció, sobretot, no és anar a buscar una sanció exacta, no? Sinó realment a fomentar una educació, perquè al final som tots els que anem a dinar o som tots els que anem a comprar, no? Llavors, la qualitat, al final ens en portem a casa. Llavors, la idea una miqueta és, pues, arribar en aquest punt, no? De dir, ostres, doncs mira, és que això realment s'ha de fer d'aquesta manera, no? Sí que és important saber que quan vam encetar una mica, bueno, ens van deixar encetar una mica el tema del registre, els dos primers llocs que vam anar van ser tant el bar del camp de futbol com el bar del pavelló, perquè vam pensar que eren, bueno, els dos punts que realment eren municipals i que creiem que eren els primers que tenien com que donar una mica d'exemple, saps? Llavors, a partir d'aquí, doncs, va ser com més fàcil poder accedir a la resta. Anem mica a mica, vull dir que no és una cosa que sigui
0: super ràpida. I la gent com s'ho pren? Com... Si aneu amb aquesta actitud pedagògica abans que sancionadores, suposo que s'ho pren bé.
1: Fins i tot tenim la gran sort, i ens ho van dir des de Diputació, perquè vam tenir la formació d'una col·laboradora de la Diputació que ens va ajudar una miqueta a establir tot el sistema, i ens va dir, diu, és que esteu tenint la gran sort de que la gent us està responent. Jo suposo que és l'actitud aquesta de dir, escolta, mira, intentem fer-ho bé sense una multa coercitiva, i suposo que arribarem al punt en què hi haurà algun establiment que no ho farà i sí que s'haurà de, pues, s'haurà de sancionar d'alguna manera, perquè, clar, al final el risc el tenim tots, no? Però, de moment, la resposta penso que és molt bona.
0: Suposo que vas intervenir en el tema dels frares caputxins, també, no?
1: Bueno, en aquest va ser una mica... vam intervenir i no vam intervenir, Va ser una mica... vam tenir una reunió prèvia amb els frares i se'ls va dir que pel tipus d'activitat que estàvem fent no eren conscients de l'activitat que s'estava fent i que seria interessant que es fes la regularització. Sobretot, jo solament puc parlar des del punt de vista tècnic. Clar. I pensava que també els hi arriba gent que en principi ja no simplement és amb pocs recursos, sinó que a vegades poden tenir associacions de patologies i, bueno, poden tenir una conseqüència greu, no?, a través d'allò.
0: De contagis, de coses, no?
1: Bueno, i que realment, pues, o si algú tingui una reacció al·lèrgica forta, o hi ha gent, per exemple, que anava amb sonda i també anaven a anar allà a buscar menjar, no? Hi havia com coses així una mica que, bueno...
0: Delicades.
1: Sí. I sobretot, o sigui, a mi des de Salut Pública vam intervenir, sobretot perquè ens arribaven com moltes instàncies, no?, d'alteracions i de problemes en aquella zona. Aleshores, però problemes a nivell de dir, ostres, és que estan donant de menjar, no?, d'altres nivells, no? Llavors, clar, vam fer la consulta, nosaltres solament vam fer una consulta a la gent, i la gent ens va dir directament al Departament de Salut que s'hi posaven ells, i van anar ells. Realment, amb qui van acabar parlant posteriorment no van ser amb nosaltres, sinó que va ser realment amb la Generalitat, perquè no deixa de ser un menjador social.
0: Clar.
1: O sigui, no deixa de ser el que comentava abans, que és un col·lectiu que en realitat no és una acció minorista. No?
0: Per tant, bona part de la teva feina és pedagògica, és d'anar explicant, alerta que tenir una responsabilitat, que això de donar menjar és no només un negoci, sinó que també pot afectar a les persones que són consumidores de la botiga, del restaurant, d'aquests espais.
1: Clar, és que imagina't que, per exemple, pues, un establiment on hi ha peix no controli l'anisaki, o que hi hagi un problema, un contagi...
0: Com es controla l'anisaki?
1: És amb el procés
0: de conservació del peix.
1: Sí, o sigui, tant
0: que l'has de congelar...
1: La rebuda, exacte, congelar unes temperatures, i llavors, bueno, netejar bé, congelar unes temperatures, i després el procés de descongelar.
0: Menys de 4, no? Sota 0?
1: No,
0: 14?
1: No, ha d'estar mínim, conservar-se menys 18, i si pots fer una congelació molt més ràpida, millor. Saps? Així que en principi, però clar...
0: Així mates el bitxo.
1: Sí, en realitat sí.
0: I totes les peixateries han d'utilitzar aquest sistema?
1: No, això sobretot són els que venguin el peix, que en principi sigui per menjar en cru, perquè l'anisaki és per controlar en cru.
0: El sushi.
1: Sí, exacte. Tota aquesta part. No és el mateix...
0: Si el cuines, ja el
1: clar,
0: mates.
1: Exacte. Aquí estàs destruint. Llavors, el que hem de controlar, per exemple, les peixateries o a vegades verdoleries o així, són això que s'ha posat per humitejar tot el tema amb vapor.
0: Sí.
1: Clar, aquí és dispersió aèria, aquí pot haver-hi legionel·la, llavors això s'ha de controlar, per exemple, no? O els valvuts, o sigui, els musclos o així, que a vegades no poden estar en contacte directe amb el gel, per exemple, i això, doncs, hi ha peixateries que no ho saben i ho posen directe, no? I una peixateria potser m'està escoltant ara i diu, doncs, si nosaltres com que no saben això, però és que hi ha petites unes que no ho tenen present, no? Llavors, per això dic que informar està bé.
0: I avui la Laura Estrada, que és, com dèiem, la tècnica municipal de Sanitat i Salut Pública, en aquest àmbit de la pedagogia, ens va explicar un projecte que es diu Escola de Salut.
1: Exacte.
0: Arenys de Mar. Que suposo que té a veure molt amb això, no? Amb educar a la gent en temes de salut, però la salut és molt àmplia.
1: Sí.
0: De què va aquest projecte?
1: Bé, aquest és un projecte que just em sembla que té el mateix temps que va ser arribar i encetar-lo, perquè val a dir que és un projecte conjunt amb l'equip de comunitària del CAP, val? Que el centre d'atenció primària no solament té aquests metges que ens estan atenent el dia a dia, sinó que té tot un altre equip més petit que en aquest cas està format tant per la psicòloga, el nutricionista, el fisio, l'educadora social i llavors després pues, metges o així, tothom més o menys, l'equip és bastant jove, eh? Llavors, el projecte inicial és procurar per la promoció de la salut. Per què promoció? Perquè en realitat, si sempre tothom ens ha dit que hem de prevenir, prevenir, prevenir, val, molt bé, una cosa és prevenir, però la intenció de l'escola és promocionar, és a dir, fer créixer, quan tu promociones és perquè puges, no? Pues vols fer créixer aquesta salut o aquest benestar del teu dia a dia. El que busquem és que la gent tingui més qualitat de vida. Per què? Perquè en realitat quan tu estàs malalt ja vas al cap, però el que volem arribar és que no emmalalteixis.
0: Que no hi vagis.
1: Sí. Llavors, el que es promociona són com diferents activitats, és ensenyar, és educar, és generar xarxa, val? Perquè d'aquesta manera la gent pues, tingui més eines. És el tema que comentàvem, que és educar, perquè si t'ensenyem una mica, no? Doncs tu això ho pots aplicar en el teu dia a dia. I l'intenció d'aquesta escola és això, és aquesta.
0: I quan dius escola, la gent hi ha d'anar amb una llibreta, amb pupitre, amb uns horaris, o és un nom que heu posat però que en realitat no és anar a l'escola, per entendre?
1: No és anar a l'escola, simplement escola és perquè aprenem.
0: Ah.
1: I crec que aprenem tots, no solament la gent que ve, sinó que nosaltres també del projecte se n'aprem molt.
0: I la gent que ens escolta, que pugui estar interessada, això com... on s'ha d'apuntar a algun lloc o és una cosa més proactiva per part del CAP o com funcionaria?
1: En principi vam començar generant vam estudiar una miqueta què necessitaven els aranyencs. Per què? Perquè, bueno, no sé, us ho explico una miqueta.
0: Sí.
1: Hi ha pues un àrea d'estadística a la Generalitat a la que nosaltres podem accedir tant des de la regidoria com des del CAP i vam mirar la gent del poble, en què més en malaltia? O sigui, què era el que hi havia més incidència?
0: Mm.
1: Aleshores, a partir d'aquí, vam decidir doncs, fer una sèrie de xerrades taller per intentar pues, arribar a tota aquesta gent, perquè si això eren les patologies o els símptomes que la gent més podia tenir, doncs volíem intentar pues, donar els eines perquè això es rebaixés. Va?
0: Uh-huh.
1: Llavors, en principi...
0: I quines eren les malalties
1: sí, és que sorprendria,
0: més pròpies? De...
1: Sorprendria, perquè hi ha moltes associades al ronyó, cardiovasculars, evidentment, i sí que hi ha problema oncològic, però no és del que destaca més. I per nosaltres un dels més preocupants o que més associem a tots els tallers que s'estan fent són els de salut mental. Realment aquí hi ha un problema bastant incident, no? Bastant gran. Llavors,
0: per tant, ronyó cardiovascular...
1: Clar, sí, osteoarticular, clar.
0: Oncologia i
1: salut. Sí, i osteoarticular, O sigui, a nivell de reumes, a nivell de dolors... O sigui, tot aquest tema també està molt...
0: I això és molt propi d'aquí o més o menys els pobles del costat també ho tindrien?
1: Bueno, jo crec que, en principi...
0: O és bastant general.
1: Nosaltres el que vam fer va ser estudiar el nostre poble.
0: Ja.
1: Val? Sí que val a dir que, igual que hem estudiat això en aquest sentit i que està molt, molt enfocat, o sigui, el projecte ara mateix està molt enfocat amb les patologies que estan tenint gent potser una mica més adulta, no vol dir que no tinguem al cap els infants i els adolescents. Per què? Perquè els infants i els adolescents són part del projecte que ens queda. Amb ells s'estan treballant directament amb les escoles, fent altres tipus d'activitats. Per això, l'Escola de Salut, en principi, no ha programat encara cap activitat concreta per adolescents. Però, per exemple, el tema que tenim aquesta setmana... sí que li pot estar passant amb una alumna de batxillerat que estigui doncs, perfectament pues, 9 o 10 hores asseguda en una cadira, amb una mala postura, que llavors té problemes de migranyes, problemes d'insomnis, problemes d'ansietat, i tot és associat a la salut de l'esquena, que és el tema potser que portem aquest, per aquest divendres, no?
0: Aquest divendres,
1: eh? Sí, sí, aquest divendres 27, em sembla que és.
0: A on ho fem?
1: Això es fa al Calissai, l'entrada és totalment gratuïta. Aquesta xerrada és de 10 a 12.
0: Sí.
1: Vale. Les xerrades hi ha unes que s'estan fent per la tarda i les altres que s'estan fent al matí. Realment és per la coordinació d'equips i també una miqueta per intentar pues, atraure més o menys gent.
0: I la gent que hi vagi divendres de 10 a 12 escoltarà consells sobre...
1: En principi, el dolor d'esquena.
0: El dolor d'esquena.
1: Llavors... Però el dolor d'esquena no simplement com em fa mal l'esquena, descobreix per què t'està fent mal, no? Una miqueta és anem a veure què és el que està fent i què et provoca, i també intentarem fer aquestes associacions. Llavors, en aquest cas, la xerrada la fa el Cesc, que és el metge de família. Uh-huh. Està la Clay, que és una infermera també, que també vindrà a fer la col·laboració, i la part així més pràctica, perquè... volem que la gent aprengui, llavors clar. Sempre integrem doncs, exercicis que podem posar en el nostre dia a dia i així, que això ho fa el Mario, que és el fisio. Però és dir que sempre s'intenta treballar de forma...
0: Teoria i pràctica.
1: Sí, perquè en realitat primer no sigui avorrit i després perquè realment portar a la pràctica allò que s'està explicant, perquè si no, no acabes aprenent.
0: I per tant, aquesta escola de salut aniria per aquí, per fer reunions divulgatives de diferents patologies o malalties, per donar eines als usuaris, als ciutadans, a primer no malaltir, no?
1: Exacte.
0: I si ja la tens, doncs consells per portar-ho el millor possible, per entendre'ns.
1: Exacte, és millorar la teva qualitat de vida. També és molt important que amb aquestes xerrades, que estem molt contents perquè estem tenint molta afluència, i ara t'explicaré també un sistema que volem proposar, a veure si la gent ho vol agafar o no. Uh-huh. Però un tema important també és poder fer pròpia xarxa. Per què? Perquè moltes vegades, quan diem que volem promocionar activitats, és que a vegades potser aquest dolor d'esquena se't passa caminant 25 minuts. Potser no surts a caminar sol, però aquí coneixes algú que et va bé, ja quedes per anar a caminar, i llavors estàs generant també aquests vincles, no? Llavors això també, pues, temes de soledat no volguda, indirectament també s'estan treballant aquí. Vull dir que el fet de poder convidar la gent...
0: Sí, exacte. I ataques també el tema de la salut mental,
1: exacte.
0: De pas.
1: Val, no? Una miqueta és tot l'engranatge.
0: Lligar-ho tot.
1: Sí.
0: Dius que esteu tenint molta afluència?
1: Molt. O sigui, tenim, per exemple, per aquest divendres, tenim dues sales reservades al Calissai, que és la Josep Maria Arnau i la Sala Noble, perquè, bueno, en principi, sempre, en les últimes activitats hem omplert les dues sales. No? Sí, sí, per això l'afluència ha sigut molt bona.
0: I qui convoca aquí? L'Ajuntament, el CAP, com ho feu? O conjuntament?
1: Aquí tenim una estratègia mental. És des de l'Ajuntament, es fa tota la comunicació a través de l'agenda, de cartelleria i de xarxa social, i a través del CAP s'està fent un avís a la gent a franja d'edat, que en principi podrien estar interessats a través d'un missatge, interessat en què es fa aquesta xerrada. Llavors ens va molt
0: bé. Se'ls avisa telefònicament?
1: Sí, un missatge.
0: WhatsApp?
1: Sí, un SMS.
0: SMS.
1: Aleshores, també és important dir que el projecte, hem també, com el CAP treballa entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, hem associat també, o sigui, està vinculat també l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Uh-huh. Val? Llavors també ajuden ells a fer la publicitat i a través del CAP d'Arenys de Munt també s'està promocionant o fent que vingui gent. Per tant, podem trobar-nos que hi ha gent d'Arenys de Mar i gent d'Arenys de Munt assistint a les xerrades. Llavors, el que sí que potser de cara, depèn de com estigui a la propera, que en principi és el 30 d'abril, segons l'afluència, si la gent volgués reservar la seva cadira per no quedar-se sense, podran reservar cadira.
0: Ah, molt bé.
1: Això ho explicarem el 27, més que res, perquè sí que realment, bueno, va haver-hi gent que es va quedar fora, o sigui, estem intentant...
0: Per tant, s'ha d'intentar no presentar-se així... a la francesa, sinó sí, apuntar-te primer perquè en fi, com que és un èxit,
1: si es presenten a la francesa no passa res, perquè són benvinguts. Si nosaltres, contra millor, més gent vingui, millor. Però potser gent que sí que sàpiga que vindrà segur i que necessita la cadira, per nosaltres fer una mica de control d'aforament també estaria bé, per si ens falta encara més espai, doncs poder-ho adaptar a un altre lloc on te tinguin encara més... o sigui, que sigui més gran i que puguem arribar tots.
0: I des de quan veniu fent aquestes sessions de...
1: Clar, això l'any passat es va començar i es feien, però es feien com els temes molt més generals, no? Aleshores, potser ens faltava aquest feedback, no? Va ser a partir de... que vam decidir convocar la primera trobada de cuidadors informals, que van venir aquí també a la ràdio a comentar-ho, a través d'aquí vam veure que quan ens centràvem molt en la gent que realment estava interessada en allò, doncs
0: hi
1: tenia molta més afluència. Llavors, realment podem
0: coses
1: dir que...
0: Coses més concretes, no?
1: Exacte. Pot ser a partir d'aquí que, si això es porta ben bé, doncs un any fent, no? Però amb aquestes, potser 5 últims mesos, ha sigut com una mica un creixement molt, molt exponencial.
0: I quanta gent ha passat ja en aquests 5 mesos o mig any?
1: A cada... Doncs que és, mira, ens vam trobar que amb una xerrada van 230 i pico persones, vull dir, va ser una convocatòria que... Sí, 150 amb l'última, vull dir que...
0: Sí, uns 200 cada vegada.
1: Sí, que veiem que sí que es mou gent i ens agrada molt, i volem que continuïn venint, eh?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Igual ho podíeu... I és sempre els divendres a una hora i tal, o mireu de...
1: Normalment és o dijous a la tarda o divendres al matí. Estem fent així una miqueta també com ens cedeixen els espais municipals en si, o sigui, hem de fer les reserves. Llavors també intentem encaixar-ho de manera, no, que realment no hi hagi cap altra activitat, que podem agafar-ho bé. Una miqueta ens adaptem a això.
0: I les propostes de temes d'on surten? Del CAP, de part de la tècnica, ve de la pròpia gent o una mica de tot?
1: Doncs nosaltres vam començar, com t'he comentat, fent com una petita investigació de veure què és el que podia interessar més. I aleshores, a les últimes xerrades, el que hem fet ha sigut passar una enquesta als assistents perquè ens diguessin quines eren les seves inquietuds, perquè a partir d'aquí, i també propostes, perquè ara per ara estem fent aquest tipus de conferència-taller, però no descartem poder fer projectes una mica... més centrats o més divertits o canviar una mica de registres, no? I és clar, això jo crec que també és pas a pas, però sí que ens interessava molt el que...
0: És a dir, que és possible que en feu algunes proposades pels propis ciutadans,
1: no? Sí, jo crec que nosaltres ara la programació en realitat teníem fins als 6 mesos i ara tenim fins a final d'any, vull dir que és un... Vull dir, està ben programat, però tot i així totes les propostes estan sent benvingudes, que esperem allò que realment primer que pugui interessar molt i segon que puguem portar a gent que encara els pugui ensenyar més, no? Una mica, que no siguem simplement l'equip aquest petit que estem fent ara, sinó que puguem traslladar a persones més expertes.
0: Molt bé. I sempre porteu un metge, un especialista, algú que pugui fer alguna pràctica.
1: Sí.
0: Sempre ha de ser, intenteu que sigui molt didàctic.
1: Multidisciplinar. O sigui, no centrar-nos simplement, no asseure't i anar escoltant el que em diu un, perquè això pot arribar a ser molt avorrit, sinó que tenim la gran sort que els metges de tant en Cesc com, bueno, els que han estat exposant tota la temàtica, des del meu punt de vista, són supercomunicadors i la gent està encantada, eh? Vaig a dir.
0: Com és la relació amb el CAP? Perquè el CAP hem tingut de bones i dolentes, no? Que si el telèfon no l'agafen, que si els caps de setmana i les hores d'atenció de les guàrdies, aquell problema que vam tenir l'any passat del tema de la comunicació amb les farmàcies... Això també et toca a tu, tenir aquesta relació i millorar-la o no?
1: Ara, aquí hi ha dues coses diferents que em sembla que en el seu moment em sembla que ho van intentar explicar, eh? Una cosa és el CAP com a edifici. Nosaltres tenim aquest edifici, llavors aquest edifici de 9 a 8 del vespre és el nostre metge de capçalera, són el nostre equip de comunitària, aquests són els que hi estan treballant, no? Llavors aquest és l'equip de comunitari amb el que realment tenim un feedback superbo, eh? Llavors, a partir de les 8 de vespre, això passa a ser urgències, és un cuap. Val? Aleshores, clar, el personal que hi treballa ja no és el personal que nosaltres coneixem quan anem directament al CAP, sinó que és gent d'urgències, no? Aleshores, sí que realment hi havia hagut aquest petit conflicte, però crec que incident es va solucionar superràpid. Realment, no fa gaire vaig parlar amb la Dolça de, amb la coordinadora de les farmàcies i que no tenien cap problema, o sigui que realment l'assistència que tenen molt bé. El tema...
0: I això de la gent que trucava i no li agafava el telèfon?
1: Clar, però això va ser perquè trucaven el telèfon del CAP com si estigués obert. I això és com el centre mèdic que està tancat perquè no és un
0: però també era durant les hores de 9 a 8, eh?
1: Ah, vale, aquest aquí no ho tinc controlat. Sí. Aquest no el tinc controlat, la veritat.
0: Això havia passat ara, és veritat que almenys no m'han rebut, no he rebut queixes d'aquest tipus, però que sí que havia passat, sí. En horaris d'oficina, per entendre'ns, no en horaris d'urgències.
1: Jo, en realitat, des d'aquí sóc, a mi això no m'ha arribat.
0: Ja.
1: Sempre que hi ha algun tipus de conflicte, a la que arriba l'àrea, la veritat és que intentem donar-li una sortida com ràpida, en plan de què està passant. A veure,
0: però, per tant, tu ets la referent amb això, no?
1: Vaja, si ens arriba, intentem buscar-hi una solució, perquè al final... A vegades pot ser que des de la pròpia recepció doncs no tinguessin proporcional, no tinc ni idea de per què passava. O sigui, la veritat és que t'estic parlant des de l'ignorància total, perquè no sabia que hi ha hagut aquest problema. Hi havia hagut el problema des de fora, que el timbre no funcionava, que el telèfon, o sigui, que les persones que estaven dintre amb aquell telèfon d'urgència no l'estaven agafant, però amb horari així laboral normal. No sé, no ho sabia, que hi havia hagut problemes.
0: Bueno, sí, n'hi havia hagut avui. Aquest programa treia fum al telèfon. Sempre que parlem de temes de salut pública surt el tema dels gossos. Hi ha oients que ens diu: sento que parleu de sanitat. Trobo que és molt insalubre que els gossos facin les seves necessitats al bell mig de les voreres, encara que després hi tirin aigua o hi sabó, i tot plegat queda un poti-poti llefiscós que fa relliscar i una pudor que fa molta pesta. Què diem?
1: Que té tota la raó. A veure, això és un problema. O sigui, això seria benestar animal, que també entra dintre de sanitat. Crec que el problema no són els gossos, sinó és l'educació que estan tenint els gossos. Jo puc entendre que hi ha menys espais verds, tot i que s'estan habilitant pipicans a prop dels carrers, com perquè la gent faci o vagi corrent amb el seu gos fins allà, i si no, el tema aquest de que directament a les façanes, és que hi ha carrers que tenen molts problemes. Just s'està preparant ara tota una campanya, que no sé si serà o finals de març o principis d'abril, però per intentar junt amb l'àrea de civisme i convivència, perquè és un tema que civisme i convivència ja va intentar tractar amb la seva guia de civisme que van publicar l'any passat, perquè és un tema molt que és el propi responsable de l'animal és el que ha de ser conscient que no podem trepitjar pipis i femtes. Anem pel carrer, per molt que la brigada intenti netejar, i així arriba un punt que...
0: I això de tirar aigua, això realment serveix d'algú, no?
1: És que, a veure, en principi estem intentant fer investigació perquè volíem, volem fer un canvi d'ordenança, i dintre del canvi d'ordenança dir què se li pot incorporar dintre d'aquesta aigua. Llavors, què passa? Que depèn del que li poséssim, com hi ha altres espècies que es podien contaminar, no es pot posar gairebé de tot, no? Hi ha gent que utilitza vinagre o xampa directament i li posa així, dius, bueno, com a mínim fa més olor, però també hem de pensar que no és el mateix un pastor alemany de 60 quilos, no? Clar. Val? Per què? Perquè per molt que tu li facis un rajolí d'aigua, allò no es dilueix, al contrari, encara estàs dissipant molt més allò, no? Llavors jo crec que el punt aquest és anar a buscar espais que siguin més de sorra, que no són els parcs infantils, perquè aquí també ens estem trobant amb un gran problema. Un parc infantil, el gos té prohibida l'entrada, i sobretot els sorrals. O sigui, però prohibit, i és que és sancionable, perquè...
0: Clar,
1: o sigui, ens estem...
0: És de lògica.
1: Clar, sí. Però la lògica aquesta és: vaig al parc amb el nen i el gos.
0: Sí.
1: Llavors, clar, el nen agafa aquelles sorres...
0: És que hi ha més nens, més gossos que nens.
1: Sí.
0: I ara estem tractant els gossos com els nens.
1: Una mica sí. La idea una miqueta, o jo com a mínim crido a tothom que tingui un animal de companyia, que també sigui conscient, no?, que a ningú li agradaria que es pixessin a la porta de casa seva, no? O sortir cada matí i veure una defecació de gos i dius, és que la trepitjaré, no? Doncs, home, també és una mica pel respecte al teu propi, al teu propi veí i al teu propi espai, no? Una mica... Intentarem prendre mesures.
0: Sí, mira, com que aquest tema veig que interessa molt, el dia que sigui, un dia d'aquests, tornes a venir i farem una entrevista més específica del tema dels gossos i dels animals de companyia, que veig que interessa molt. Una última, diu, des de l'Associació de Veïns d'Arenys volem fer taules triangulars amb l'Ajuntament, el CAP i l'Associació de Veïns. Aquestes taules les fem en altres poblacions com a Mataró i és per ajudar a col·laborar, a controlar, a fiscalitzar la gestió sanitària del nostre CAP.
1: Del centre d'atenció primària. Clar, aquí són dues coses diferents. O sigui, per exemple, des de l'Ajuntament el que sí que van començar és el projecte del Consell de Salut, i que el Consell de Salut, en principi, la idea està en que facin petits equips, que serien petites taules, per treballar projectes directament, però el que és una fiscalització del que fa el CAP, jo crec

0: pot entrar qualsevol entitat, qualsevol... O sigui, els que siguin realment interessats, entre cometes, d'aquell projecte. Però per què s'ha fet d'aquesta manera? Va portar molta polèmica, això, eh? I Diputació, el seu nou consell, ho treballa també amb aquest tipus de taules de treball, eh? Però per què ho fa així? Perquè si no, imagina't, amb un tema... Si treballem un tema de drogues, per exemple, val? Perquè tenim ara diversos problemes de drogues. Jo aquí sí que puc implicar la policia local, però a vegades per un tema de, per un tema, sí, d'educació alimentària, implicar la policia no fa falta, no? Llavors una miqueta el poder treballar amb els equips feia una mica més eficaç que no hi haguessin 500 persones per intentar fer una coordinació.
1: Però els usuaris d'alguna manera han de tenir una cadira aquí, no?
0: La tenen.
1: La tenen.
0: Clar, la tenen, perquè tots els projectes poden entrar en cadascun dels projectes que vulguin.
1: És factible.
0: Sí, és factible. El problema estava en que volien ser com òrgan consultiu, com està, amb la base. Dius, clar, amb la base cadascú farà la seva opinió. Imagina't si nosaltres hem de treballar un tema de gent gran. O sigui, un tema de gent gran. Està bé que estigui implicada la gent gran, però la gent gran ja té el seu consell. Llavors, des de sanitat es pot treballar, però aquest punt de vista de gent gran en tindrem el seu punt de vista més... tres més que per intentar treballar l'objecte des d'una altra via, no? Perquè si no estem sempre mossegant-nos la cua. I després el fet també de poder treballar amb equips més petits. Quan els equips són molt grans, jo crec que es dissipen molt.
1: Sí, és més difícil...
0: No és efectiu, al final, no? Bueno, també... Però que sàpiguen que això, que, i a més que qualsevol projecte que tinguin al cap per fer, que es pot arribar, o sigui... jo crec que es pot té vehicle per poder portar-se a terme, no? Una mica.
1: Doncs és la Laura Estrada, que és la tècnica de salut i sanitat i salut pública de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, porta un any i mig mal comptat, i que doncs ara estan fent aquest projecte d'escola de salut. El divendres hi ha una altra sessió que està sent un èxit espaterrant. El divendres de 10 a 12 parlareu del mal d'esquena, i amb teòrica i pràctica, i que ens seguireu parlant d'altres qüestions. Per tant, els que hi estigueu interessats, naturalment hi podeu assistir. No s'ha de pagar res, és gratis.
0: Gratuït, i tothom és benvingut.
1: I quedem un altre dia, si et sembla, per parlar dels gossos.
0: Cap problema.
1: Ja parlarem.
0: Encantada,
1: ja, perquè
0: també.
1: Això... Això és un temazo.
0: Sí. Ho sé.
1: Molt bé. Doncs Laura Estrada, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon
1: diumenge.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Merci.
2: Dos quarts de dues. Aquests dies s'ha estrenat la pel·lícula Balandrau. Balandrau és un cim del Pirineu que ara fet 25 anys va ser l'escenari d'una tragèdia. Una tragèdia a la muntanya on van perdre la vida 10 muntanyencs i muntanyenques que van sortir d'excursió un dia que feia bo i de sobte se'ls hi va girar el temps, es va posar molt negre, amb un vent, amb un torb huracanat que... va acabar amb la vida, com dèiem, d'aquestes persones. Aquesta pel·lícula està basada en uns fets reals, tot i que hi ha una certa recreació, i tots vam poder veure ara fa 4 anys aproximadament un documental que van fer a TV3, el Sense Ficció, on també es relatava amb els protagonistes, els que van sobreviure a aquella tragèdia, doncs, com va anar tot plegat. I doncs arran de l'estrena d'aquesta nova pel·lícula sobre aquells fets, Balandrau, volem parlar avui amb un dels aranyencs que va ser supervivent d'aquell infaust dia de desembre, va ser un 30 de desembre de l'any 2000. És en Lluís Tribiana. Lluís, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Bé,
2: sí,
3: molt bé.
2: Vens de fer muntanya, veig.
3: Vinc de fer muntanya, sí. Hem fet una sortideta... una mica d'homenatge a un company que ens va deixar ara fa uns mesos i, bueno, fer la sortireta. Avui amb esmorzar.
2: Ah, amb esmorzar.
3: No acostumo fer-ho, però avui tocava esmorzar.
2: I on heu anat?
3: Res, hem fet... havia de ser curteta pel tema esmorzar i hem pujat des d'Arenys de Munt fins al Turó de Calamar, que també l'anomenen el Turó de la Bandera. Res, una volta així circular cap a 8 quilòmetres amb un

0: 3.000. Està a desnivell de pujada. 300 i... acumulats 600 metres. Fàcil. Avui l'objectiu era un altre.
1: I després esmorzar.
0: Exacte.
1: Has vist la pel·lícula?
0: Sí.
1: I suposo que vas veure també el documental.
0: I també el documental al seu moment, el documental, i surto i participo.
1: Perquè és curiós que la pel·lícula, tu no surts.
0: No, però és que la pel·lícula, ja el títol ja ho diu, no? Balandrau. Allà hi ha aquella zona del Ripollès, Ull de Ter, per dir-ho d'alguna manera, hi ha bastants cims. Llavors, on es van juntar, bueno, els dos grups, el de 5 i el de 3, que en total van morir 7 persones, és la zona del Balandrau. Els que vam sobreviure, estàvem... Els quatre que vàrem sobreviure, tots veníem d'escalar canals al Gra de Fajol. L'Enric i jo escalàvem una, i el Marc i la Marta n'estava escalant una altra. Però això no és Balandrau, això és al costat. Ja. És una muntanya al costat. La pel·lícula es centra...
1: Només en el Balandrau.
0: A l'història del Balandrau, sí.
1: Tot i que aquells dies tot es va juntar. Informativament eren muntanyens que havien desaparegut en aquell entorn, eh? Diguis Balandrau, diguis
0: Aquell moment va ser la tragèdia del Ripollès, que van morir 9 persones en allà, més un monitor d'esquí i de l'estació de Portainer.
1: Que era un dels que anava...
0: Allò ja és més Pirineu Occidental. Sí. Va morir també pels efectes del torr, que aquest vent va provocar un allau.
1: Ahir em vaig tornar a repassar el documental, on tu surts, no? I està molt ben fet, està molt ben fet. Però a mi em sorgeixen diverses preguntes que ara aprofitaré que tinc davant, no? Clar, jo explicau que era un bon dia.
0: Sí, exacte.
1: Un dia que feia goig per
0: anar. Feia bo. Sí, feia... A veure, no feia el sol que està fent ara mateix, però feia un sol amb un cel entrenyinat. No feia vent, no era un dia massa fred, o sigui, era perfecte per sortir a fer muntanya. A més, les previsions... Clar, estem parlant de fa 25 anys.
1: Sí.
0: No són com ara. Llavors... Ja. No es veia o no es preveia que faria un torb, i molt menys un torb com el que va fer aquell dia.
1: Vosaltres, bueno, tu ets una persona experimentada, vull dir que, si més no, ja per les vegades que has fet això, no? Abans d'anar a fer una sortida, mireu la previsió meteorològica, òbviament.
0: Sí, tant. A veure, aquella època... Sí que hi ha èpoques anteriors que no es mirava. Ja vas, tu surts a la muntanya i ja et trobes a veure quin temps fa, pujo o no pujo. Aquella època jo mirava la previsió cada dia, però no per anar a fer muntanya, la mirava perquè m'agrada, el tema de la meteorologia m'agrada. I recordo molt bé que aquell dia jo la previsió que havia vist era la del dijous. El dijous era dia 28. També és una època que per connectar a internet tenies que tenir molta paciència, eh? Desendollar el telèfon, endollar el mòdem, esperar a veure si es connecta la primera o amb sort a la segona.
1: No anava ràpid.
0: I això ve a compte perquè el dia abans del 30, el dia abans del torb, estàvem fent un sopar de parelles a casa. L'Enric i jo, al cap de 10 dies, marxava, el dia 10 de gener, marxàvem cap a Argentina per pujar a la Aconcagua. Llavors allò, parlant, ostres, jo faria alguna cosa, demà estàvem nerviosos, teníem ganes de marxar a la Aconcagua, i vam dir, anem a fer alguna cosa demà, anem a fer alguna cosa per calmar els nervis, però anem a fer alguna cosa fàcil, això, anem a fer alguna cosa fàcil, no sigui que prenguem mal.
1: Mira.
0: Vam triar la Canal Central perquè és facileta, i clar, quan ells van marxar de casa i vam dir, sí, vinga, va, demà ens trobem a les 7 del matí a Camprodon, va, vinga. Estic parlant de la 1, quarts de 2 de la nit. Ja no vaig mirar la previsió, és que ja no la miraves. En aquell moment ja recordava la del dia anterior.
1: O sigui, aquell dia vau dormir poc.
0: Molt poc. Res, un parell d'hores, i agafar el cotxe cap a
1: Camprodon.
0: L'Enric ho té més a prop perquè ell viu a Palamós. Ell té una horeta i des d'aquí, des del Maresme, són 2 hores.
1: Sí.
0: I... se m'ha anat al sí. cel, eh?
1: No, deia...
0: Això de la previsió.
1: Això de la previsió. Sí. Per tant, no la vas mirar.
0: No, la que tenia jo del dijous era sol i núvols amb vent moderat als extrems de Catalunya. O sigui, a l'Empordà i al Delta de l'Ebre.
1: Per tant, aquí, on t'anava, no?
0: On t'anàvem, no, exacte. Exacte. Mm. Això, vas com bufa aquest vent.
1: Llavors arribeu, el dia és com has descrit.
0: Sí, Camprodon a rebentar de gent, que
1: sí, no?
0: La tragèdia hauria pogut ser molt més grossa, perquè aquell dia hi havia moltíssima gent que pujava, la majoria esquia a Vallter 2000, però segur que hi havia molta gent que anava a fer muntanya.
1: Ja. Yeah.
0: Era com aquell, a part que era com una mena de pont, perquè el 30 era dissabte i el dia 1 era dilluns, i eren 3 dies de festa. A part d'això, no havia hagut neu, massa neu al Pirineu aquell any. I just una setmana abans, la setmana anterior, va entrar una llevantada i va nevar moltíssim. I clar, la gent tenia moltes ganes d'activitats de neu, d'esquiar, de pujar canals, de pujar un cim. Mm. Hi havia molt de munt de neu.
1: Estava
0: a petar la gent.
1: I bueno, hi vau enfilar amb l'Enric, no?
0: El teu
1: company.
0: Vam començar a fer la canal, pugem cap amunt, la vam fer perfecta, fins i tot a la quarta part, més o menys, d'entrar al que és la part estreta de la canal, hi ha un resal que normalment sol estar gelat, de gel, el vam pujar molt bé perquè el gel estava perfecte, clavaves grampons, clavaves piolet i no es trencava, s'agafaven bé. La resta del canal, perfecte. I arribem al cim, més o menys del gra de Feixol de baix. I tant és el punt que veiem que el dia està molt bé. I havíem de baixar per un coll que hi ha entre els dos gra de Feixol, que més o menys baixa directe al refugi. I com que era d'hora...
1: El refugi de Coma de Vaca.
0: No, perdona, sí, el refugi Ull de Ter.
1: El d'Ull de Ter,
0: perquè
1: sí.
0: La idea era baixar el refugi Ull de Ter i el cotxe que el teníem a baix.
1: Mm.
0: Estava tan bé el temps que hi anàvem tan bé d'hora que vam dir, saps què? Ja que entrenem,
1: anem
0: a fer una mica més de canya i acabem de pujar, seguir la cresta i pujar fins al gra de Feixol gran. Vam pujar al gra de Feixol gran, sí que és cert que a dalt cim bufava una mica de vent, cosa que és molt normal, a millor.
1: Clar.
0: Aquí avui no fa vent, jo millor, no ho sé, però a millor ara n'està fent allà. Fes una zona ventada.
1: Mm.
0: I bueno, ja ens vam trobar amb el Marc i la Marta, que havien fet la seva canal, ens saludem i ells comencen a baixar, i res, al cap d'un parell o 3 minuts comencem a baixar l'Enric i jo, de moment igual, amb el temps igual. I també és cert que en el documental dic que vaig veure una negrostània que venia per Ponent,
1: sí.
0: Que és la banda de Núria. Em va semblar estranya, perquè no eren... Que veiessis que venen núvols, com a vegades mirem aquí els tres turons i veiem una negró i al cap d'una hora ja fan trons i llamps.
1: Mm.
0: No era això, era com un canvi de color del cel, una cosa molt estranya. A mi em va xocar. I quasi al mateix temps vaig sentir una sirena. Una sirena que jo vaig pensar, ostres, estan evacuant l'estació d'esquí de Vallter. I jo que penses, uf, quina cosa tan
1: carai.
0: Rara... Sí, però tirem avall, comencem a tirar avall, i potser, no ho sé, el temps és difícil de saber quina hora era, en aquell moment...
1: Que això devia ser cap a la migdia?
0: La una, quarts de dues. Sí, hi ha gent que diu que era la una, alguns, és que és la percepció d'aquell moment que no mira...
1: Sí. Ah,
0: comença una tempesta, no mira, a veure quina hora és.
1: Sí.
0: Pot ser que ho miris, però... Però, bueno, jo diguem que era entre la una i les dues, a un moment d'aquests. Com si algú li hagués donat un interruptor, va arribar el vent de cop. O sigui, ja, quan va entrar el vent, ja no ens l'esperàvem i ens va tirar a terra.
1: Llavors, sí, els quatre?
0: Els dos, en Marc i la Marta, encara estaven una mica més avall.
1: Uh-huh. Els altres dos?
0: A nosaltres dos ens tira a terra. Bueno, allò que ens aixequem, ens mirem... Però així és com el Balandrau, el Josep Maria Vilà, detecta 3 entrades d'aire, una primera que estira, s'aixeca en una segona, ve una segona. Suposo que és per la configuració de les muntanyes, per la carena com està posada. clar, nosaltres quedàvem més despejats cap al nord, perquè de la zona de dels Gra de Fajol, a davant només tens el Bastiment, el Coll de la Geganta i el Pic de la Dona, és un coll molt ample i és possible que ja el vent ens vingués de cop i ja no fluixés.
1: No? De cop i constant.
0: I constant. I més aviat, durant una estona, va anar creixent. Uh-huh. Havia un moment al començament que podies anar dret, i llavors baixàvem drets, caiem a terra, també, clar, el terra relliscava. Es va anar gelant.
1: Clar.
0: Va arribar un moment que no es veu res, i ens trobem en Marc i la Marta, allà a terra estirats, ajupits com podien, i ens ajuntem els quatre. És una sensació molt bèstia. Aquí, clar, el documental ho recrea, uh-huh. però a la pel·lícula ho recreen, suposo, a partir del documental, clar. Anar fent proves de plató i de tal, perquè hi ha escenes a torb a la pel·lícula que són a l'exterior, però les escenes fortes del torb són en plató.
1: Clar.
0: I jo, havent vist la pel·lícula, m'hi fa entrar a dintre aquell torn, amb la diferència que el cinema està escalent.
1: Clar.
0: I allà estàvem a 40 graus sota zero, de sensació de 40 sota zero.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, et ve, quan tens el vent de cara, et ve tota la neu que arrossega, que és quan s'anomena torb. O sigui, un vent pot ser un vent tramuntant...
1: Que surt un tècnic que diu que és com si tiressin palades de neu.
0: Una pala de neu per segon, i metre quadrat. Però tinguent en compte que aquesta neu que tiren
1: ve a tota velocitat,
0: a 140 km per hora. Que ara hi ha algun meteoròleg que diu que els 140 eren constants i que podíem haver tingut alguna ràfaga de fins a 180.
1: I això els vostres cossos.
0: Contra els nostres cossos, contra la nostra cara, que sembla que t'estiguin clavant 1.000 agulles, t'entren en els ulls, no els pots obrir, a més se congelen...
1: I no anàveu preparats per això, òbviament.
0: A veure, sí,
1: bueno, anàvem
0: preparats, sí, preparats.
1: Però no per una cosa així.
0: Però per una cosa així, i menys quan no te l'esperes. A mi se'm va cremar la cara, vaig tenir moltes cremades a la cara, perquè el casc, duia el casc de l'escalada, que ja no me'l vaig treure, i el casc me tirava al passamuntanyes, que era una mica ample, el forat de la cara, i me tirava al passamuntanyes cap enrere. I llavors, clar, notava els impactes, no només dels cristalls de gel, sinó també de pedres, perquè hi ha un moment que el vent aquest aixeca pedres i te les tira a sobre.
1: Mm-hmm.
0: És molt agobiant. És agobiant, a més, fa...
1: Llavors, clar, aquí intenteu... Clar, què et passa pel cap? Perquè hi ha algun moment que expliqueu que veu un tema per la vostra vida,
0: sí,
1: directament.
0: Sí.
1: Veu pensar aquí, fins aquí hem arribat, no?
0: Hi ha un moment que sense haver-ho pactat ni organitzat ni res, es movíem seqüencialment. O sigui, com que no podíem estar drets al marc, s'arrossegava parell de metres a tres pel terra. Anava encordat amb la Marta, llavors el seguia la Marta. Darrere anava jo i darrere meu venia l'Enric. I va haver una estona que vam estar fent això. Quatre cops, cinc potser, tampoc sabria dir exactament. Hi ha un moment en què l'Enric no ve.
1: Perds l'Enric.
0: Perdem l'Enric, sí, l'Enric. Hòstia, l'Enric que no ve, el cridàvem, evidentment no ens sentia, no venia, i estàvem estirats a terra. I arriba un moment que allà parats estàs agafant molt de fred. Llavors el Marc m'ensenya un cap de corda, que estava tiesa, estava la corda congelada, i me dona a entendre que m'encordi, perquè jo l'arnès encara el portava posat d'escalada. I com vaig poder, amb aquella corda rígida, les mans rígides, perquè estan congelant-se, ja sense...
1: Tot i que anava amb guants, eh?
0: Anàvem amb guants.
1: Però
0: sense,
1: és igual.
0: És igual, jo no tenia tacte als dits. Com vaig poder, vaig fer un ús ni d'escalada, ni tècnic, ni professional, ni res. Com si m'acordés una sabata i vinga... Li faig unes senyes en el mar de que ja estic lligat, i estàvem al peu d'un pendent molt fort, que jo em creia que era el pendent del Coll de la Marrana, que baixant-lo ja vas cap al refugi d'Ulleter, sí, que era on volíem anar.
1: Sí.
0: l'Enric de cop es tira pel pendent aquell... l'Enric, perdó, el Marc es tira pel pendent aquell, agafa la corda i ens empenya a la Marta i a mi. I baixem rodolant. Rodolant, el Marc també el veia caure rodolant, fins que arriba un moment que s'acaba el pendent i arribem a una zona més plana. Allà vaig veure una muntanya darrere meu, tot i que no es veia res, vaig veure una silueta d'una muntanya i per la forma i lo gran que era, era una mole, dic, ostres, això deu ser el Bastiments. Si és el Bastiments, estem a la Coma del Freser. O sigui, posant el Bastiments d'esquena i baixant de cara cap avall, intentant anar, no perdre la llera del riu, que no es veia, estava cobert de neu. Dic, en aquest punt ja podíem parlar una mica, perquè amb el torn no pots parlar, estàs de
1: crear. Però estàveu més a
0: una
1: baix.
0: Una mica més a baix, el vent passava potser...
1: Una mica més per sobre.
0: Més per sobre. Tot i que...
1: Feia molt,
0: però podíem estar drets i podíem parlar una mica més. Jo els dic... hi ha un moment que dic... els dic això, si seguim avall trobarem un refugi, que és el de Coma de Vaca. Allà hi ha un interfon de línia directa amb els bombers de Camprodon. Per dir, almenys, som tal, tal i tal, hem arribat al refugi, però l'Enric està allà. Perquè... quan decidim començar a caminar cap avall, jo els hi dic a en Marc i la Marta, els dic, ei, l'Enric s'ha quedat aquí dalt. I textualment el Marc me diu, mira, Lluís, acabem de salvar la vida, si tornem allà dalt morirem, i anem cap al refugi, acabem de salvar-nos-ho, i si dius que hi ha un interfon, truquem als bombers i el buscaran. I bueno, vam fer això. Vam fer un recorregut des d'aquell punt, fins al refugi de Coma de Vaca, que l'estiu ho fas en una hora. Bueno, vam trigar cap unes 10-11 hores a fer allò.
1: 10-11 hores?
0: Sí. Perquè, bueno, es van acumulant coses, però s'ha de tenir en compte...
1: I tot això ja us fa de nit, perquè
0: sí,
1: a l'hivern...
0: El primer moment no, encara hi havia claror, però clar, baixes molt a poc, perquè hi ha un gruix de neu molt important.
1: Clar, el desembre cap a quarts de 6 o 6 ja està.
0: El gruix que ja tenia, sí. Més la neu que transporta el vent, que hi ha moments que hi ha una part d'aquella neu que es va dipositar en el terra. Total, que anàvem amb neu per una mica per damunt dels genolls. Això costa molt obrir una traça així, perquè has de clavar una cama a la neu, desclavar l'altra i fer el pas. Clar, d'aquí tantes hores.
1: Clar.
0: Aquí se suma l'esgotament, perquè això cansa molt, fer això.
1: Havíeu dormit poc, havíeu fet poc. Aquesta escalada, havíeu passat tot això i ara en fila.
0: A més, jo havíem tallat el cos només del matí, que vaig prendre el matí. Vaig prendre 7 cames.
1: I a més, en el pensament de que el teu company... Sabia que
0: està allà, i clar, tens l'ansietat d'arribar al refugi i trucar, però i si m'equivoco i això no és la Coma del Freser?
1: Ja.
0: I si ens estem perdent més? I si ens passem al refugi, que llavors entrarem en una zona de barrancs, que si ja som molt alts i de nit no els veurem? El cap ja en situacions no tan fortes a la vida quotidiana, a vegades ja et treballa...
1: Llavors va ser la Marta que va veure un llum,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I diu, mira, allà hi ha un llum.
0: Sí, i que el Marc diu, jo estic segur que el vaig veure jo, i jo el que estic segur és que no el vaig veure.
1: Sí.
0: Jo anava mirant al terra. I la Marta va veure un llum. I hi havia 4 persones al refugi que passaven aquells dies, estaven tan tranquils, la tempesta a fora, allà tenien menjar, sacs de dormir, havien d'estar fins al dia 1. Però amb aquell vent hi havia una finestra que era la part lliure del refugi. El refugi té guarda, però quan està tancat hi ha una part lliure per dormir. Crec que aquest refugi són 6 persones, amb una taula i un parell de bancs, no hi ha res més. I hi havia una finestra que picava amb el vent, pum, pum. Hi ha un que ja estava fart de sentir aquest pum, pum, va sortir a fora a lligar-la amb un fil del ferro, com pogués,
1: sí.
0: I duia la linterna frontal posada.
1: I aquesta era la llum.
0: En un moment donat va aixecar el cap i va mirar vall amunt i va pensar, carai, quin vent, quina tempesta, i va tornar amb la feina de lligar. Aquest moment d'aixecar el cap i enfocar la linterna amunt és la llum que va veure la Marta.
1: Quina casualitat.
0: Quina casualitat. Quin...
1: Sí, sí, sí. Veu arribar al refugi.
0: Vam arribar al refugi.
1: I a partir d'aquí, diguéssim, ja us van rescatar, etc.
0: Bueno, sí, vam passar la nit al refugi. Sort que hi havia tota aquesta gent.
1: L'interfon no funcionava.
0: No funcionava perquè quan em van poder treure els grampons, jo no podia tenir les mans rígides.
1: Ja.
0: per descordar-me la jaqueta, la cremallera, tenia que
1: cardar-la
0: amb un piulet perquè estava tot el gel allà compactat.
1: Quasi
0: que el primer això m'ho van fer aquesta gent, el primer que vaig fer jo va ser apretar el botó d'interfon i no anava, s'entén que no és perquè el vent havia tirat l'antena. Ara hi ha una antena amb una base de Portland allà que
1: no la tira.
0: Que ni no la tira ni quatre torps.
1: I llavors com ho vau contactar amb els bombers?
0: No vam contactar, nosaltres no vam poder. De casa sí que havien avisat, perquè la meva dona sabia on era, sabia la ruta que anava a fer, i sabia que el passar pel refugi entraria per la Mauguarda. Guarda el Xavi Bosch, que és de Vallgorguina. I per moltes vegades d'anar a aquest refugi a dormir, amb nens, moltes vegades ens coneixíem molt i hi havia certa amistat. Sí, jo havia de parlar amb ell per un tema personal de telefonia, de postes de telèfons. I havia comentat, mi un dia passi per refugi i entro i t'explico com ho vaig fer jo. I ja tinc un poste davant de casa. Això ho sabia la meva dona. I estava a casa preparant el dinar i deia que és molta casualitat que aquell dia no vingués, perquè ella sempre feia muntanya amb mi, sempre. Aquell dia no va venir perquè anàvem amb Enric i jo, estàvem entrenant, i va dir, us entretindré, que aneu molt forts i tal. I al migdia va veure per casualitat la tele que estaven fent el temps. I va veure el Rodríguez Picó, que em sembla que era el Rodríguez Picó, que en la pel·lícula Imatges d'Arxiu sobre ell. I llavors va veure que estava donant la notícia de que estava fent molt mal temps al Pirineu Oriental. Sortiu una imatge de Núria i alguna càmera de Vallter, i al veure allò va dir, uf, ostres, i va trucar al guarda. Ara per trucar en un refugi has d'anar per central de reserves. Abans no, teníem el telèfon del guarda i el trucàvem com volíem. I el truca i li diu, escolta, en Lluís que ha vingut a parlar amb tu. Així és. I el guarda diu, no fotis que hi ha en Lluís aquí avui. Diu, sí. Diu, hòsties. Diu, doncs està caient una impressionant. I diu, algú podríeu mirar si hi ha el cotxe baix a l'aparcament. I en Xevi, el guarda, diu, no, aquí no pot sortir ningú, no podem sortir de dins. Però truco a l'hostal que hi ha baix, que existeix l'hostal de Pastuïda, que és peculiar, que té una forma octogonal o alguna cosa així. Va trucar allà i els va dir, escolta, podeu agafar un cotxe i pujar fins a l'aparcament a veure si queda algun cotxe allà? I sí, sí, van pujar, van veure el cotxe i aquí ja van dir, pues sí,
1: pues
0: en Lluís i l'Enric estan ficats a la tempesta, i ell va activar el rescat.
1: Us van rescatar i tu vas marxar pensant que l'Enric ja no hi seria.
0: Bueno, a veure, jo l'Enric ja... Igual que ara és un tio molt fort, molta muntanya. Ell ha fet coses per l'Himàlaia, té molta experiència, però és que a més és un tio físicament molt fort, i mentalment també. Jo sí, tenia aquella esperança de que, a veure, se'n sortirà, però van passant les hores. Arriba a la una del migdia, no l'han trobat, les dues del migdia, no l'han trobat. Jo vaig rebre la trucada dels Mossos, curiós, anaven al cotxe, i més
1: anaves
0: o menys,
1: per Canet, no?
0: O s'ha de Canet, més o menys, que per allà que veus la Misericòrdia baix, sí, i tens la creu de Canet. Per allà em va sonar el telèfon, més o menys, i em van dir que l'havien trobat, i estava viu.
1: I l'Enrica encara sortiu?
0: A veure, és que els camins s'han separat una mica per activitats, perquè ell porta uns anys fent parapent. Passa a fer un parapent molt peculiar, que fan són unes curses que alternen el volar amb el caminar i córrer.
1: Anomenar triatló de la muntanya.
0: Algo així, poden durar 15 dies i fins i tot persones a l'Himàlaia.
1: Sí, sí,
0: i,
1: sí.
0: Clar, jo, a veure, aquí ja no arribo tant. No. Ella escala molta cascada de glaç.
1: I com vas quedar tu físicament, a banda d'aquestes cremades
0: de
1: la cara?
0: Sí, les cremades de la cara, tenia congelacions importants amb un dit, i fins i tot ara, després de 25 anys, tinc poc tacte als dits. Hi ha coses on li ha una cigarreta, no ho puc fer.
1: I has tornat allà?
0: Sí, al cap de 15 dies vaig tornar.
1: Vas tornar?
0: Sí.
1: I per què?
0: Perquè aquella zona me la coneixia molt de feia anys. Llavors, és allò que dius, si jo havia d'anar a un refugi que està a la dreta, un camí que és molt clar, Coll de la Marrana, sí, i avall.
1: Per què vas
0: perquè vaig anar a parar un que està completament a l'esquerra, al costat oposat. No m'entrava al cap.
1: I volies entendre
0: això. I vaig anar allà, vaig veure més o menys a quin... Vaig intuir quin lloc havíem quedat estirats, vaig veure que d'allà estirats hi havia aquest pendent tan fort, que és el que el mar ens va estirar cap avall, i vaig veure com a la vaca, i vaig dir, vale, el que ha passat és això, el vent venia d'aquí...
1: Us va empènyer cap allà.
0: Empènyer cap allà, més a més. Clar, és com quan plou molt fort amb vent. Si ve l'aigua a la cara... I el vent, normalment et gires.
1: Gires. Llavors, clar,
0: allà amb un torb que provoca el whiteout, que vol dir tot blanc, que a un metre no ens veiem, no veus on vas.
1: És la pitjor experiència que has tingut a la vida de la muntanya?
0: Sí, la pitjor, sí. Amb diferència, tot i que he tingut coses curioses. Una vegada, com a anècdota, l'any 89, pel maig de l'any 89, amb un intent de pujar a l'Aneto, es va posar a nevar molt, sense vent, nevava molt, molt, molt, vam perdre el camí que puja al refugi, ens vam desviar, i com vam veure que era molt tard i no trobem el refugi, ja l'hauríem d'haver trobat, vam girar cua, la neu havia esborrat les traces, ja no sabíem on anàvem, i ens vam trobar amb unes persones, un matrimoni de Madrid i tres nois de Sant Boi de Llobregat. Nosaltres érem un, dos, tres, quatre, érem quatre. Ens vam juntar tots i vam trobar una paret de neu feta, una paret recta, i el que vam fer va ser trencar-la, convertir-la en una U. Vam posar els esquís a sobre els esquís...
1: I fer una cabana.
0: Capelines i a sobre les motxilles. I vam fer... És com un iglú mal fet, improvisat, però vam passar la nit allà per no perdre'ns més. Vam dir que demà, quan sigui de dia, ja veurem on són i seguirem.
1: Lluís, t'agraeixo moltíssim que hagis volgut compartir 25 anys després, però de la manera que ho has explicat, és com si hagués passat ahir.
0: Sí. Tinc molta memòria.
1: Però a més de la memòria, això no se t'oblidarà mai la vida.
0: No, mai
1: la vida.
0: Mai.
1: I ara amb la pel·lícula, suposo que encara has recordat alguna cosa més, algun detall més.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, sí, és una cosa curiosa, eh? Aquell dia, quan la meva dona es va enterar, que estava allà, que es va activar el rescat, que parlava amb el guarda, va avisar la família, clar, va avisar... I es van congregar i van passar tota la nit allà al menjador, la meva dona, la seva mare, els meus pares, i el meu germà i la seva dona. I com m'expliquen, que s'hi van patir tant, els bombers no ens deixaven anar a Compradon perquè els bars estaven tancats, que fotereu aquí, ja vindreu al matí, que van passar tota la nit allà a l'espera. Sí que és cert que el Cisco Carola, el cap dels bombers de Compradon, cada hora, hora i mitja, els trucava i deia, tranquils, que aviat ja sortirem i tal. Vale, puc veure aquesta imatge de tots ells allà al menjador de casa i patint. La meva mare plorant, segur.
1: Clar, clar.
0: I arrel de la pel·lícula, m'ha obert una mica els ulls i veure realment el que pateixen les famílies en un cas així.
1: Oh, i tant.
0: Ara la pel·lícula, mira, m'ha fet veure que realment... Hòstia, perquè veus...
1: Clar,
0: aquella
1: tu estaves
0: escena,
1: allà penjat, però...
0: Clar, jo estava allà, però...
1: Però els altres patien per no saber.
0: No et fas... O sigui, jo m'he fet la idea, fins a quin punt pot arribar a patir un pare, una mare, un fill, un germà, arrel de la pel·lícula.
1: Arrel de la pel·lícula.
0: És curiós, eh? Després de 25 anys.
1: Lluís, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I, en fi, a seguir fent muntanya, eh?
0: I tant, mentre les cames tirin, com deia no sé qui, un muntanyenc, ara no me'n recordo el nom, però deia escalaré fins que el dia que no pugui arrossegar la meva motxilla.
1: Doncs això. Lluís Tirpiana, moltes gràcies. Bé, doncs ho hem de deixar aquí avui, amb un programa molt especial.
2: Sí,
1: que hem recollit les millors entrevistes, no? I sempre va bé recordar coses, anar repassant en el calendari.
2: Perquè convé no oblidar.
1: Efectivament. Bé, doncs tu has passat bé, Toni?
2: Perfecte.
1: Ens tornem a... Avui no tens la resposta, perquè
2: no,
1: hem quedat...
2: No,
1: la setmana que ve.
2: I buscarem alguns premis, ja diran què són.
1: Que seran premis especials.
2: procurarem que siguin premis especials.
3: Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat i també als qui han fet possible el programa, en Xavi Salvanyà, en Fede Sedón, Toni Pardo, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Us ha parlat amb molt de gust, Enric, si retornem diumenge vinent. Bona setmana, adéu-siau.
2: Bona setmana, adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abu-Keshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abu-Keshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40, en el que portem de 2026.
0: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguiza, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més alta respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb EPIs, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
6: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
3: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
3: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
0: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Aboukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Aboukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Aboukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
7: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Aboukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Més successos. Nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
9: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
10: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
9: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
10: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
9: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
2: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
2: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
0: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
2: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
11: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuïssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
2: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
12: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no?, fora de micros, doncs, que és veritat que no?, en un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no?, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
0: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
2: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: per just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
4: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
5: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
6: En aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
5: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda, durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
4: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
3: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
4: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens ho expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
7: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
8: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi, perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i, al final, doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
7: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
3: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
9: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
10: Ha sigut un trampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre, hasta l'estiu, les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
9: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
3: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
4: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante I així mateix, els castells de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria, en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
3: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
4: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
0: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Pons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho, comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
3: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Hem d'obrir els esports, malauradament, amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
4: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
3: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, ja hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ara ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
4: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
3: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
4: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
3: Fem parada ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
4: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
12: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
11: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
3: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet, i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espar Girona es juga al

0: Les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Ol, Mariam Koulibaly són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espart Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
1: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas, davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols

0: de Londres ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
1: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Kaixeh ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
1: Abu-Kaixeh arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
1: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
0: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
1: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més alta respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
1: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
1: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
3: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
4: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
3: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
5: This is not another COVID.
6: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
5: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
6: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
5: Because this virus is well known.
3: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
1: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
7: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
1: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
1: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
8: He deixat enrere més de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
1: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Abukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
1: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
9: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
10: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles. Ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo, i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
9: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
10: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I, a més, avui estan amb un 20% més interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
9: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
1: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
1: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
11: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
1: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
12: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no?, fora de micros, doncs, que és veritat que no?, en un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no?, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar a colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
0: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
1: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Fem un cop d'ull ara amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
4: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
5: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
6: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
5: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió amb les actuacions d'Helena, 31 Fam i Auxili.
3: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
4: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
7: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
8: Hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
7: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
3: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
4: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
9: Sí, és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
10: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
11: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
9: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
3: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
4: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens n'anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
3: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
4: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del Festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
0: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
2: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors, me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no?, i pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
0: El disc inclou el senzill Lliure amb música de Lluís Llach i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge 10 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
3: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
4: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
3: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
4: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, els blancs els hi sumen la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
3: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
4: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
3: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
4: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
13: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
14: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
13: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
3: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
4: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense serà el partit de tornada.
3: I encara un graó per sota a la tercera ref al grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els tres equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elit. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyes a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els quatre equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els tres equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elit seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme, perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
4: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Angliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
3: I tanquem amb hoquei patins, perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
4: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargallo i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 36 82 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ho té tot llest per rebre els 14 passatgers espanyols que viatjaven al creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus. L'avió amb els 14 passatgers evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals 5 catalans, s'ha enlairat, farà ara mateix 2 hores. Quan arribin a Madrid se'ls practicaran proves PCR a l'arribada i 7 dies després. Allà s'ha muntat un mecanisme més perquè els viatgers quan arribin a l'hospital no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran. Segons ha declarat José García Martínez, delegat del Sindicat dels Funcionaris. La ministra de Sanitat del govern espanyol també ha detallat que els següents vols previstos són els de França, Canadà, Països Baixos, Regne Unit, Turquia, Irlanda i els Estats Units, amb operacions programades fins a la tarda. I a Catalunya, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després de que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve amb, precisament, els mestres. I el sindicat USTECH ha reaccionat a aquesta convocatòria assegurant que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. I repassem en successos, ja que tenim una notícia d'última hora, on dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. Arran de l'incident s'ha tallat la carretera en els dos sentits i posteriorment s'ha donat pas alternatiu, que és com es troba ara mateix aquesta carretera. També en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Cap de setmana, precisament, negra la xarxa viària catalana, amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40, en el que portem de 2026. I seguim en plana de successos, però en aquest cas ens anem a Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués a una funcionària del mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I en plana internacional, Open Arms enllesteix els preparatius durant aquest diumenge al Moll de la Fusta per salpar dimarts rumb a Cuba. El Baler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en esports, el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bon dia a tots i bona setmana. El programa d'avui i d'aquests dies anirà destinat a reivindicar la pau, tan necessària per tirar endavant com a país i també amb el nostre entorn europeu. Ja ens ho va ensenyar el músic i mestre Pau Casals quan va recollir a Nacions Unides la medalla de la pau l'any 1971 i va dir aquestes paraules que heu escoltat al començament del programa. Des de fa 40 anys que estem construint Europa tots junts i en aquesta ocasió volem celebrar amb tots vostès no només el Dia d'Europa, sinó també l'allargarem una mica la Setmana d'Europa, perquè en aquests darrers anys estem en el moment més bel·licista des de la Segona Guerra Mundial. Per això ens hem volgut inspirar en Pau Casals. Per això volem començar a saludar els nostres convidats, especialment en Joan Salicru, que el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Teresa.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Però abans anirem cap al Vendrell. Anirem cap al Vendrell per saludar el senyor Jordi Pardo. Ell és el director de la Fundació Pau Casals. Bon dia, Jordi.
2: Molt bon dia.
0: Aquest any es compleixen 150 anys del naixement del músic pacifista universal i famós violoncel·lista. Com ho celebrareu?
2: Bé, doncs posant en valor el seu enorme llegat musical i humanístic. Un músic de referència internacional del segle XX, que va ser reconegut no només per el seu talent i pulsió innovadora i oberta en l'interpretació del violoncel, sinó que va ser considerat també un dels millors directors d'orquestra del seu moment, un extraordinari compositor, que a més té el valor afegit de que no va voler separar mai la música de la vida i en aquest sentit va defensar amb la seva música o amb el seu silenci els valors en els que ells creia: la pau, la dignitat de les persones, la democràcia, la llibertat.
0: Molt bé.
2: Llavors, enguany, que es va iniciar oficialment el dia 13, iniciem la commemoració, que com que ell va néixer el 29 de desembre de 1876, s'allargarà des d'aquest abril que hem passat, des d'abril que va haver-hi l'activitat institucional d'inici, fins a l'octubre del 2027.
0: Molt bé.
2: Al llarg d'aquesta programació tindrem concerts especials, concerts dedicats, concerts i processos participatius des del món de les escoles, dels ciutadans. Hi haurà una exposició que es podrà visitar a partir del 21 d'octubre al Palau Robert de Barcelona, i llavors anirà a Madrid i després retornarà al Vendrell. Jaume Plensa, el 2 de juliol, instal·larà una de les seves magnífiques escultures en els jardins de Vila Casals. També hi haurà concerts dedicats en el món, iniciatives que ens parlen del caràcter viu del llegat de Pau Casals. Fa unes setmanes van haver-hi ja concerts i actes de record a Casals i d'homenatge al seu llegat al Japó, a Mèxic, a Suècia, i molts altres que s'aniran afegint al llarg de tot aquest procés. També Arte, el canal europeu, està produint un documental sobre Casals, i també des de TV3, a través d'una productora privada, la Vini està produint també un biopic. Hi ha moltes iniciatives, moltes d'elles impulsades per la Fundació i coordinades des de la Fundació que Pau Casals va crear, però amb la complicitat de l'Ajuntament del Vendrell, per descomptat, de la Generalitat de Catalunya, de les principals institucions musicals del país, el Palau de la Música, l'Auditori, l'ESMUC, el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victòria dels Àngels, moltíssimes entitats que han donat suport i estan programant actes especials. Per tant, serà una commemoració viva, participativa, en el que l'objectiu fonamental és apropar aquest llegat viu, tan vigent com mai haguéssim pensat, de Casals, que amb la seva música defensava un món en pau, un món en concòrdia, un món on el diàleg sigués preeminent i, evidentment, en el marc d'un context de defensa de la democràcia i de la dignitat.
0: Què li sembla que diria ara en Pau Casals, com veiés el món tan difícil que estem vivint nosaltres? Que ens hem d'esforçar més en trobar la pau?
2: Vaja, no sabem què diria.
0: No ho sabem, però...
2: Només ho podria dir ell, però segur que estaria actuant i molt compromès en tot el que ha passat. El seu referent ens hauria d'inspirar i tenir una actitud no passiva, sinó proactiva. I això passa per, segurament, començar des del nostre propi entorn, dialogar, no tot és blanc o negre, els termes mitjos, la recerca de l'acord és fonamental. La guerra no és l'absència de les bombes, no és l'absència de conflicte o d'injustícia. Per tant, aquesta actitud de reduir tot a blanc o negre, o tu o jo, segurament seria una de les coses que Casals intentaria superar, justament buscant la concòrdia, el diàleg, l'acord. No tot és blanc, no tot és negre, i construint diguem, aquest pacte, aquest acord al que ell fa referència quan parla de que se sent orgullós de ser Catalunya, aquell 24 d'octubre de 1971, quan, per sorpresa seva, i després de presentar l'himne que Nacions Unides li va encarregar, un himne per la pau, li van lliurar la medalla d'or de Nacions Unides, la medalla de la pau,
0: sí.
2: I a partir d'aquí el que vol posar en valor és que ell ve d'un país, de Catalunya, on ja totes les autoritats es van reunir al sud de França, a Toulouse, en aquell temps Catalunya, l'any sí. 1027, justament per posar en marxa el que seria un dels primers acords socials que van ser les assemblees de Pau i Treva, de les que l'any vinent celebrarem el mil·lenari.
0: Molt bé. Molt bé, nosaltres per això hem volgut començar aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, fent un homenatge al gran mestre, violoncel·lista, compositor, però sobretot un humanista i gran lluitador per la llibertat i per la democràcia. Vostès, el dia de a la Fundació, normalment sempre s'aprova una declaració, i no sé si ho faran aquest any, però penso que el dia d'Europa probablement ho faran. Ens en podria fer un tast?
2: Sí, aquesta és una iniciativa que una meravellosa patrona que ens ha deixat fa poc...
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: La Maria Badia, amb l'equip de la Fundació i la iniciativa del patronat, va posar en marxa per celebrar justament aquest Dia d'Europa. La idea d'una Europa basada en la diversitat cultural, però creant un espai comú de pau, de prosperitat, de defensa de la dignitat de les persones... Doncs bé, aquesta iniciativa que té com a objectiu la trobada de gent vinculada a les institucions europees i al projecte europeu contempla, i com s'ha fet en altres ocasions també, una conversa que enguany serà diferent perquè, a més, la volem obrir al públic, o sigui, ja serà la quarta edició, i en aquest sentit, doncs, veient l'interès, aquesta conversa de gent que venia de diferents països serà oberta al públic. Això serà a les 4:05 de la tarda en el Museu Pau Casals. Després d'aquesta conversa, en la que enguany participarà la Bodil Valero, ex-eurodiputada de Suècia, però que parla català, l'Oliver Penya, director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Dolors Camats, que és directora de la Fundació Catalunya Europa, i tot això conduït per el Pau Solanilla, que és un expert en reputació corporativa, geopolítica i diplomàcia. Acabat aquesta conversa, parlant d'Europa avui, els reptes i la construcció de la pau, hi haurà la lectura d'una declaració que després es difondrà per xarxes socials i a través de la pàgina web, parlant d'Europa per la pau i la cultura. Això es farà a la mateixa sala de la música del Museu Pau Casals, que era la casa que Casals va construir per tenir un vincle emocional amb la seva, amb el Vendrell, amb Catalunya. I després d'aquesta lectura de la declaració institucional, que circula per la xarxa, li farem arribar a nivell internacional, tindrem un concert del Fòrum de Boassa i Duclés a la Sala de la Música, també, que també serà obert al públic.
0: Molt
2: és a dir, des de 4:45 tindrem la conversa oberta parlant d'Europa avui, el repte de la pau. A les 6 aproximadament hi haurà la lectura en públic d'aquesta declaració Europa per la pau i la cultura, i una mica més després, a les 6:10, tindrem aquest concert i la commemoració, aquest acte, aquesta celebració en favor d'Europa des de la casa d'un europeu de referència, com va ser Pau Casals,
0: i tant,
2: acabarà cap a les 7, 7 i 10 aproximadament.
0: Això serà el dia d'Europa, el dia 9.
2: Sí.
0: Per tant, nosaltres li volem dedicar a la Maria Badia aquest programa, aquest record tan gran, perquè ella va ser i va fer molt per Europa i per la pau. D'acord? Moltes gràcies, senyor Jordi Pardo, per haver-nos explicat una mica en què consistirà aquesta setmana europea que ja des del Vendrell s'engega.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, senyor Pardo.
1: Moltes gràcies.

0: Ara ens n'anem cap a Andorra per saludar el nostre company, Gabriel. Hola,
1: Hola,
0: Gabriel.
1: Hola, Teresa, què tal?
0: Vinga, que ja saps que anem sempre amb el temps molt justet,
1: Sí. Doncs
0: però
1: sí,
0: hem
1: ja està.
0: pogut començar amb Pau Casals, que era el que ens feia molta il·lusió i que havíem parlat tu i jo quan preparàvem el programa.
1: Sí, exacte. Només deixa'm comentar dues coses molt ràpides referents a Europa, la pau i tot això. La primera és que bueno, Macron va estar a Andorra la setmana passada, de dilluns al dimarts. Dilluns
0: Sí,
1: i dimarts,
0: ja
1: perquè
0: en vam parlar.
1: És el copríncep d'Andorra i bueno, va dir que bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països i això. No és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere, no hi haurà una renegociació.
0: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
1: No és un ultimàtum, però ho sembla.
0: Sí.
1: I després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Bouakchek
0: Sí.
1: i el Tiago Ávila, que són
0: Sí.
1: dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? El qual és superil·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel, em
0: Sí.
1: sembla. I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si em sembla, presento el següent convidat, el Martí.
0: I tant.
1: Bon dia, Martí.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ell és un dels promotors del moviment de la lluita no violenta des de principis dels 70 del segle passat, quan va formar un grup d'objectors al servei militar. El servei militar, que veiem un món tan bel·licista, no? Ara cada cop discuteix més quan hem de pagar els països del PIB i tot això de tot en defensa, no? Perquè des de principis del segle XXI a l'estat espanyol, molts de vosaltres us recordareu, es va suspendre el popular mili, i en Martí Oliver ens diu que hem de treballar per la pau amb mètodes no violents, i a mi m'agradaria preguntar-li com es pot ser pacifista en un món tan bel·licista.
2: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea de que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà la pau. I, en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió, però els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units, en la seva història, porta 100 i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen i, per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni a castigar, ni a agredir-los, ni a condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca de, com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos només
0: es... Jordi Pardo.
2: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
1: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència? Aquí està el gran repte.
2: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta hiperminories i hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials i en l'àmbit internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc tres portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, eh? I es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme imperialisme rus. Als Estats Units ja li va bé que Europa s'afableixi amb una guerra de desgast i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després, el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna. Molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, però seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar, és que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre, i per tant l'altre també troba arguments per autoarmar-se, i la cursa d'armaments és a l'infinit, fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? de la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa, perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca perquè sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treu suc. I si resulta que tu no deixes que et treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió del pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, doncs bueno, una invasió que havia durat 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent...

0: 50, no? El mateix
1: Molt bé.
0: Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al moll de la fusta i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta a la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre dir no, no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política, i en parla tot arreu del món, perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, un dels... Les flotilles ja fa 17 flotilles que hi ha hagut, des del 2008 i a casa fa molts anys que té setge.
1: El
0: I
1: nostre
0: llavors...
1: company Gabriel ja n'ha fet un petit resum
0: Ah,
1: de
0: molt
1: com
0: bé.
1: estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit 2 dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etc. Tant és 2 com 22 per ells.
0: El Saif el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al Moviment de Solidaritat Internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se'n menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i siguin capaços de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món i que no els permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja em diu que
1: No,
0: ells
1: està
0: són...
1: bé. Està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
0: Fatal. De fet, les dues trobades que hi ha hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al moll de Barcelona també, ara sota tecnologies duals. Ja hi ha un acord d'acció, l'empresa d'exportació europea, per facilitar els 4.000 milions europeus i els 10.000 milions d'espanyols per 400 empreses catalanes que puguin reconvertir-se o dedicar-se al que en diuen tecnologia dual, és a dir, tant servei civil com militar, que és un eufemisme per entrar en la indústria militar. L'aeronàutica, l'automòbil, l'electrònica, la computació, tots estan ara llançats a això, clar. Tu vas fent i de cop i de volta t'arriben 50 milions o 20 milions o 100 milions, doncs la gent s'hi llença. Com? De fet, la nostra campanya, que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic de... Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la nova infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de 4 xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de tothom.
1: De tothom.
0: Sobretot
1: Molt bé.
0: les minories que es formen.
1: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol fer alguna, dir alguna cosa darrerament.
2: Volia dir o sigui, m'agradaria ja també per acabar amb el Martí preguntar-li que, o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple...
0: És un desastre, és la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no

0: barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continua fent després de la colonització. I, per tant, ara, en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, pues, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses, i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges, és una mica que els altres, no? Vull dir, anem... L'Europa dels pares fundadors s'està acabant.
1: S'està acabant. Per tant, nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors. Hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres... No tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
0: Gràcies.
2: Bé, Martí. Adéu, adéu.

0: com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I, sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir sobretot és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els...
0: Bueno, molt bé.
1: Tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
0: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
1: Doncs és ben senzill. Només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon. I en cosa de segons ja tens doncs, el que diem el test, no? Veus les preguntes i és molt intuïtiva perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan, i després al final tens doncs, una descripció, un political compass que li diem sobre la teva, bueno, pensament ideològic en matèria política.
0: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, bueno, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip Europa.
0: Tenim aquí en el Joan Salicru també perquè ens contesti. I què vols dir amb això de que és ex-coordinador?
2: No, no dic cal. Que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
0: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i de lo que passa al món.
0: Desapego? O si així es parleu a Andorra?
2: Bueno, si s'han desenganxat, si notes que s'estan desenganxant. Desafecció, una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior. No sé què ens pots dir. Realment és un mite o existeix?
1: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals, i hem observat que més del 77% dels joves encastats amb un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix Palumba, és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti.
0: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és... Apaga i vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru. Ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa a la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
0: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de Valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne, que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Ho dic perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu... Sí, sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades, i és un embrió d'exèrcit europeu, no? Que es va crear l'any 93, i bàsicament és una mena d'aggiornamento, em surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93, i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt, i per tant crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, esperi, anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més, i en tot cas la novetat de la història serà que no? Normalment durant la història un país diguem-ne que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, és clar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs, cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus, perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot anorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de, sí, s'han de defensar de moltes maneres, i una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no?
0: Ens
3: com
0: deixen.
3: La mare que,
0: sí, que abandona
3: els abandona els seus fills, doncs ens abandona. Però és que potser ja ens va bé.
0: Ens va molt bé.
3: Jo, potser ja ens va bé perquè
2: avorrei...
3: ens haurem de fer grans.
0: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics, de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
0: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
1: Gràcies.
0: Curtet, sisplau, perquè ara ens queden 10 minuts.
1: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de la xarxa europea ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir X sobirania en
0: Sobirania, sí.
1: defensa, sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, i hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, que quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa.
1: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà, i acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut, bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quant a joventut, com per exemple la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content,
2: Felicitats, eh?
1: Anna. I ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però bueno, això és un
0: I
1: petit
0: tens
1: detall.
0: molta fe amb aquesta Comissió Europea?
1: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà,
0: Molt bé.
1: però sí, jo tinc fe, jo tinc fe de
0: Fantàstic.
1: que...
0: Si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum exactament on es farà? Aquí al Tecnocampus, com estem? Nosaltres on estem? De quina manera s'hi pot posar en contacte la gent? No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I, per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja.
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus, que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic, doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa, o celebrar el Dia d'Europa, o els prolegòmens del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil, no? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, eh? Però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 2:15 de la tarda. En aquest cas, és una taula rodona sobre desinformació i vindran quatre perfils molt diferents: en Joan Reventós, que és el
0: Sí,
3: responsable
0: fantàstic.
3: d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser corresponsal a Brussel·les, i per tant,
0: És
3: per
0: un
3: això
0: bon periodista.
3: és un bon periodista, i ens sembla que pot explicar-nos això, no? De què ha de fer Europa, què pot fer Europa, o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caralt, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic, i la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar a no donar respostes, perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha un cop d'estat és que deu ser veritat. Després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que ja està fent, i què
0: pot fer. I sobretot Mataró, és un fòrum...
3: I després, correcte, sort que m'ho preguntes perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, s'ha dit per tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estic també en Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 2:15 de la tarda.
0: Aquí al
3: Tecnocampus. A l'auditori del Tecnocampus, a la sala del foyer.
0: És gran que és, cap gent suficient.
3: Sí, correcte. Ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau, eh?
0: Ah, sí.
2: que tot les 29, les 30...
0: Les 30 ciutats de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, gràcies per recordar-ho, perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí.
0: Sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no?, a través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot és el telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui, o estigui pensant, creu, no?, quan se'ls pregunta, vostè compra un diari, o compra una publicació, o mira un telenotícies? No, perquè ja m'informa per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa, vostè rep notícies, o pseudonotícies, o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona, és a dir, que tu rebis una notícia en el teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Molt bon punt.
1: Jo comparteixo el que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials, i són els algoritmes.
3: I com
1: aquests t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema, un tòpic, i com més enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
0: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Vull dir que, per tant,
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver estat, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
1: O arribar a Barcelona.
0: Ah, exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres, la setmana vinent, el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
0: Exacte. Gràcies. Gràcies, Francesc, i gràcies, Gabriel. Ens veiem dilluns que ve, ens escoltem, adeu, almenys.
2: Adéu, adéu. Bueno, adéu, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Aterren a Torrejón d'Ardoz els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, que viatjaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus. Des de Torrejón seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i quan arribin se'ls practicaran proves PCR en el moment i també 7 dies després per veure l'evolució. A més, l'hospital ha muntat un mecanisme perquè els viatgers quan arribin no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran, segons ha declarat José García Martínez, delegat del sindicat CESIF, el sindicat dels funcionaris. I qui s'ha pronunciat sobre aquest tema ha sigut el Papa Lleó XIV, que ha agraït precisament avui a les Canàries l'acollida del creuer Ondius. Lleó XIV també ha recordat la seva imminent visita a l'estat espanyol en parada a Barcelona per celebrar el centenari de la mort de Gaudí. També visitarà Madrid i precisament les Canàries. I un apunt en mobilitat, ja que la línia R1 de Rodalies es troba tallada avui a la tarda entre Blanes i Maçanet-Massanes, a la Selva, per un atropellament d'una persona. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos han detingut 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls va detenir els dies 28 d'abril i 6 de maig com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i van passar a disposició judicial posteriorment. I en plana de successos, però en aquest cas en trànsit, 2 motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els 2 ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I avui un conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a les Garrigues. Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 víctimes en el que portem de 2026. Ja en plana política, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament el sindicat USTEC ha reaccionat a aquesta convocatòria i ha assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, el pròxim dimarts 12 de maig. I parlem ara de turisme, ja que el Port de Roses a l'Alt Empordà ha donat el tret de sortida avui d'una nova temporada de creuers amb l'escala del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de futbol i d'esports, ja que el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de les dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs amb més força. Alhora també doncs ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units que ara, amb més de 80 anys, doncs, ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual doncs això és recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet, se'ns fa gran, perquè aquest senyor ja té 83 anys i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026. Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026 i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60, amb aquell grup de Rising Suns, amb Ray Cooder, a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer tot una, tot un, ja també una banda i tot una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants que acaba de publicar un nou disc, en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix doncs, bueno, els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora doncs, dels següents concerts que també hi haurà. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Varillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

colores.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor. El projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jamboree, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

convençut. La música de Paua. El dimecres, dia 6 de maig, pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert d'Apicinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Apicinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas. I és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt AT. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt AT a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joyce. És un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joyce, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen. I per tancar el programa d'avui, doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002. Home Cooking, Tony Allen.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els 14 passatgers espanyols evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Els passatgers han estat evacuats aquest matí del vaixell, transportats fins a l'aeroport de Tenerife Sud i des d'allà han volat fins a la base aèria de Torrejón d'Ardoz. Un cop han arribat, han estat traslladats al Gómez Ulla, on està previst que se'ls practiquin proves PCR, que es repetiran 7 dies després. Els passatgers espanyols, com la resta de persones que quedaven al Ondius, són asimptomàtics, segons ha explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I en un punt en mobilitat, s'ha restablert la circulació a la línia R1 de Rodalies, que es trobava tallada des de fa unes hores entre Blanes i Maçanet-Massanes per un atropellament d'una persona. I parlem de política, en aquest cas catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. Hi ha successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Ha sigut un cap de setmana negre a la xarxa viària catalana, amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026. I seguim en aquesta plana i parlem de Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant la jornada d'ahir. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem, en aquest cas, també encara en plena de successos, de que els Mossos, la policia local de Blanes i la de Lloret han dut a terme aquest dijous al matí un control de taxis a Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. I parlem en cultura, ja que precisament abans ho explicàvem que el conseller de presidència Albert Dalmau ha anunciat avui diumenge des del camp de concentració de Mauthausen que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. En total s'arribarà a les 872 llambordes. Actualment són 759 en 126 municipis. I en futbol, el Futbol Club Barcelona ha confirmat, farà al migdia, la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, l'entrenador s'asseurà a la banqueta contra el Reial Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

persones, us saludar i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 93 195 79 12. I nosaltres t'escoltarem i ens posarem en contacte amb tu o donarem pas perquè ja que estem en directe. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin.

0: Si voleu saber de què anirà el programa o escoltar, ens podeu trobar al Facebook d'Ones Radio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar el podcast també a la web de la ràdio. Com sempre, entreu a la pàgina, busqueu a la carta, busqueu Dones i allà teniu tots els podcasts que hem fet fins ara. Us parla Rim Garcia i en això tenim a la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim, com estem?
0: Doncs de tornada, Marina. A veure com anirà el programa. Espero que molt bé. Dones, obrim la secció de Fem camí amb la dona salvatge, on la Mònica Carot Carretero ens descobreix l'arquetip avui de l'anciana.
2: Convidats, a venir vora el foc, on trobar un lloc entre nosaltres que us escalfi, us doni guariment, us faci sentir confiades i us mostri el camí de la dona salvatge. Una secció on sentir-nos completes i plenes, connectar amb els instints, la terra, la intuïció, tot allò que som, el que hem estat i el que podem ser. Un espai per a la descoberta, per a la imaginació, per trobar el nostre tresor a través d'històries, experiències, poesia, música i viatges. I sou benvingudes, benvinguts, per explorar juntes, tancant els ulls, deixant el judici i escoltant la guia que portem dins per tenir-nos noves, ballant a la cova.
0: Bon dia, Mònica.
2: Has estat de viajera, no?
0: Sí, he anat de viatge, 10 dies. Sí, he estat per les illes, estic a Mallorca. I, bueno, molts iaios.
2: Molts iaios.
0: I després molt... Bueno, jo he vingut una mica decepcionada perquè a la illa, en segons quines zones, preval a l'estranger... al propi de la terra, saps? Mm-hmm. I m'ha molestat. Vale. M'he sentit molesta.
2: Una mica estranya, molesta.
0: Bueno, ho he comentat, els llocs que ha passat, a les coves i així, ho he comentat. Són de segones o què?
2: Ja.
0: Yeah. Vull dir, saps? I dius, més que res perquè ha coincidit a l'època que hi havia molt turisme. Vull dir que ha sigut època de Setmana Santa i així. I jo la coneixia en èpoques més tranquil·les i... Saps?
2: Bueno, igual tens ganes d'estar com més tranquil·la i potser no tanta gent, no?
0: Bueno, era excessiva.
2: excessiva.
0: Sí, sí, sí, excessiu. Vull dir, no és que no m'agradi moments que hi hagi gent, però quan és excessiva. I sobretot això, vull dir que és que a tret de llocs que són molt poble, saps? El turisme per sobre de tot. Mm-hmm. El turisme de fora, no el turisme propi. Yeah. Vull dir que no m'ha agradat això.
2: Bueno, està bé, no? Que en tots els plaers o tots els viatges que fem sempre hi ha la part que ens agrada més.
0: Ah, clar.
2: Sí, i l'altra part.
0: No.
2: Bueno, és que avui parlarem una mica d'això.
0: L'he disfrutat i m'ho he passat molt bé.
2: Sí, exacte.
0: I m'agrada. Mallorca és un lloc per viure.
2: Però que conviuen també aquestes dues parts, no? En una mateixa experiència.
0: Ah, i tant.
2: Avui parlem de l'arquetip de l'anciana, que potser és una fase, però també és una etapa de la vida de l'anciana, que és una mica, doncs, amb tota la gent que potser tu t'has reunit amb el viatge durant, durant aquesta estada, no?, a Mallorca. Doncs mira, venim de l'arquetip de la xamana. Llegíem un escrit que és el niu 8, no?, que és quan vèiem que teníem que deixar morir o que la mare excessivament bona ja deixava d'estar present, perquè hi havia una necessitat de nodriment, una necessitat d'una escolta interna i de descans. I que després d'un període que venia sent molt productiu, no?, de la mare, on hi ha l'energia masculina i femenina molt en equilibri i que hi ha el moment del sol, de la siembra, i que tot és molt lluminós i que estem molt en l'extern, doncs anem cap a dintre, no?, com a per nutrir-nos. Llavors, recordem també que la fortalesa física i el vigor van decreixent i que a la mateixa vegada es dona com a una energia més creativa creixent, no? Que el que ens fa és una energia que és més creativa, que no està en aquest físic, però sí que ens convida a fer un altre tipus d'activitat, no? Un altre tipus d'activitat que dèiem a veure, doncs, activitats més artístiques, no? Per canalitzar, no?, tota aquesta agitació que és més mental amb l'artístic, la pintura, podríem dir la creativitat, el cosir, etc. Què passa? De la tardor, que és quan veníem de la xamana, passem a l'hivern. I l'hivern és un moment absolutament de cova. És una fase que ja veníem una mica estirant del fil i aquesta necessitat d'anar cap a dintre, però és introspecció. I arribem més a un estat més meditatiu, més de contemplació. Trobem també a la fase, diguéssim, de la menstruació, ens trobem amb el sagnat, amb la qual és una fase que ens està convidant a descansar, a deixar que el nostre cos estigui com més nodrit, hi ha menys energia, i el món real perd una mica com la importància, no? És com relativitzem més el que ens passa cada dia i hi ha com un món intern que se'ns obre més, no? També la llunació ens porta a la lluna nova.
0: Quan has dit lo de la menstruació,
2: sí,
0: a què et referies? No hi he acabat d'entendre el que estaves explicant. En una anciana, la menstruació...
2: Mira, aquí hi ha dues coses, vale? Quan parlem de l'arquetip de l'anciana, venim de la xamana que estava a la menopàusia, vale? Però els arquetips ens els podem prendre de dues maneres. És a dir, o agafem un calendari mensual i cada una de les setmanes té una llunació diferent i està present una energia que pot ser cada una dels arquetips, o estem parlant de l'etapa de la xamana, que és a partir dels 60 o després de la menopausa de l'anciana. Aleshores, està bé que això m'ho diguis, perquè són aquests dos aspectes que ens donen a l'arquetip. És a dir, que en un mes, que hi ha quatre setmanes, que hi ha cada una de les llunes i cada una de les fases menstruals, hi ha una energia que està disponible que ens aporta una propietat o una altra, d'acord? ¿Vale? En l'anciana seria d'introspecció. Mm-hmm. És a dir, que si jo agafo el mes d'abril i dic, ostres, quina energia està present aquesta setmana, veuré que potser està l'energia present de la introspecció. Per tant, si jo vull ser molt productiva i vull arribar a fer alguna cosa que em reclama com molta energia i molt enfoc, sabré que estic a la setmana de la xamana, ai, de l'anciana, i que vaig una mica més a la introspecció i que aquesta energia es presta a un altre tipus d'acció. Mm-hmm. Ho entens o no, això?
3: No entenc com l'has lligat amb la menstruació.
2: Vale. Quan parlem de les fases i les fases de llunació, hi ha també les fases de la menstruació, la premenstrual, mm-hmm. o sigui, l'ovulació, i cada una de les fases dels arquetips és una fase menstrual, també.
3: Mm-hmm. Ara ho he entès.
2: Clar. Llavors ho podem agafar mm-hmm. des de dos punts de vista diferents.
3: En una menstruació hi ha quan l'òvul es prepara, mm-hmm. hi ha quan hi ha el sagnat que ha baixat, mm-hmm. i després hi ha el retrocés per després, que seria la part de la mm-hmm. de la xamana, mm-hmm. i després hi ha la cova on es guarda per tornar a sortir, no? Que seria l'anciana, no? Aquesta
2: exacte.
3: És la relació.
2: Vale, exacte, vale. És la relació. Vale. Està bé que m'ho diguis, perquè són dos aspectes. És a dir, una cosa és l'etapa de la dona uh-huh. durant tota la seva vida, uh-huh. des de la infància, la donzella, la dona, la xamana i l'anciana, i una altra cosa és que aquesta energia està disponible per nosaltres cada mes, mm-hmm. cada mes. Mm-hmm. És a dir, que si jo necessito fer un projecte que em necessiti d'una vitalitat, d'un enfoc, d'una energia més masculina, si estem a la setmana que és lluna creixent, que estaríem amb la donzella, tinc aquesta energia a la meva disposició. Mm-hmm. I aleshores puc fluir més amb aquest objectiu que jo tingui. Mm-hmm. Aleshores hi ha aquest aspecte.
3: O quan has de descansar, si estàs en la fase...
2: No, i més que res, saps què passa, Rim? Que
3: de recolliment,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè clar, això ens passa quan tenim la menstruació. Però quan ja entrem a la menopàusia uh-huh. i no la tenim, uh-huh. la lluna, els cicles de la lluna,
3: continua.
2: Ens dona també aquesta continuïtat. Uh-huh. Vale? I què passa? Que si jo una setmana tinc que fer molta feina i resulta que aquesta feina m'estic barallant amb mi mateixa perquè resulta que la feina no tira endavant i jo poso tots els meus sentits i no hi ha manera, mm-hmm. si tu veus en quina setmana estàs del mes i veus el teu cicle menstrual o el teu cicle lunar, et dones compte que potser que l'energia que està disponible en tu no és la de ser productiva. És la de fer cova. Uh-huh. I és com, no me peleo con esto, uh-huh. deixo que es faci cova,
3: uh-huh.
2: i espero, aparco uh-huh. i espero, perquè després de l'anciana trobem un altre cop la fase que comença de nou amb la donzella.
3: Un altre dubte seria, les fases llunars, quan estàs en la fase de menopausa, o sigui, ja no tens la menstruació, uh-huh. Com funcionen les fases llunars? Vull dir, com tinc jo aquesta energia si jo ja no puc saber quan estic ovulant i quan no?
2: Amb la lluna.
3: Amb la lluna.
2: Amb la lluna.
3: Amb la fase de lluna.
2: Amb la lluna, perquè tenim uh-huh. A la donzella, que és lluna creixent, tenim a la mare, que és lluna plena, uh-huh. tenim a la xamana, que és lluna menguant, uh-huh. i tenim a l'anciana, que és lluna nova o lluna negra. Uh-huh. Vale? Aleshores... podem...
3: Però la lluna nova també té les quatre fases.
2: La lluna nova té les quatre fases?
3: No, fins que torna a créixer.
2: Però és lluna negra, és a dir, és la quarta fase i després d'aquesta fase torna un altre cop a créixer. Uh-huh. Està totalment negra.
3: Sí, sí. Aquesta
2: per tant,
3: seria...
2: són les quatre...
3: Seria la cova.
2: Exacte, aquesta seria la cova. Uh-huh. Vale? I el ritus de pas en aquesta anciana seria la mort o el temps de transició.
3: La pèrdua, la mort la podem interpretar també com un canvi.
2: Sí,
3: com un canvi, com un deixem anar una cosa perquè vindrà una altra.
2: Mira, a la xamana, que es correspon amb la tardor, ja comencem a deixar anar coses que ja no ens serveixen, que ja han fet la seva utilitat, i ja comencem a deixar anar això. En l'anciana el que trobem és acabar deixant anar, o sigui, continuant deixant anar, i és com l'anciana entén que sense una desintegració no hi ha una renovació. I entén del cicle vida-mort-vida. O sigui, entén, li posa coherència a tot el cicle, a totes les fases lunars, a totes les
3: estacions... És un acabament, seria un acabament, no? Hi ha un començament, hi ha un acabament.
2: Es donen les dues coses. Es donen a l'acabament, que jo penso que l'anciana és més mort, és més cova, és més desintegració, però a la vegada també es dona la gestació d'alguna cosa que està creixent.
3: Clar, és la preparació, si de cas, per la gestació, no?
2: Sí, perquè hi ha una part també d'innocència que està present en l'anciana que ens convida a anar ja cap a la donzella, cap a la nena donzella, que és un nou despertar...
3: Cap a la creació.
2: Cap a la creació, sí. És un arquetip...
3: Això en l'arquetip en fases, però si s'ha aplicat a la dona... Com seria l'anciana?
2: Com seria l'anciana?
3: Clar. Aplicat a la dona.
2: Sí, aplicat a la dona. L'anciana és aquella persona que cultiva el do del silenci, de l'escolta i del desaferrament. És a dir, vèiem que ja hi havia un procés que el món extern prenia menys presència i que hi havia aquesta necessitat d'anar un altre cop a la profunditat, no?, per descobrir-nos, però, el que és la part més interna. Per tant, el silenci, l'escolta, la contemplació, és algo que es fa molt present en l'anciana i que ens convida a fer aquesta indagació personal, no? És com entrar en un espai sagrat. És entrar en l'espai sagrat on realment sense el soroll i sense el moviment extern ens podem escoltar. I podem veure també la part de llum i també la part d'ombra, no? Per exemple, tots aquells dols que no hem transitat, tot allò que hem deixat enrere per construir una vida més cap a l'exterior, tot allò que... hem identificat que no estava bé amb nosaltres i que ho hem deixat. És a dir, és com...
3: Tancar cicles, no? Seria?
2: Sí, podria... Sí, clar, no. És el tancament del cicle.
3: Dels cicles.
2: És el tancament
3: clar.
2: Que ens prepara per un nou renaixement.
3: Un nou renaixement.
2: De fet, per exemple, jo penso que això es podria donar també quan un compleix anys.
3: Sí, sí, això m'ha passat, eh?
2: Això t'ha passat.
3: Sí, a Mallorca.
2: T'ha passat a Mallorca? Ara, en aquesta última, què t'ha passat a Mallorca?
3: Això ho vaig fer anys, vaig tancar un cercle, un cicle, i vaig...
2: I vas tenir aquesta sensació?
3: La vaig tenir, la vaig viure.
2: I com va ser viure aquesta experiència?
3: Bueno, vaig baixar al fons i vaig remuntar. Sí, sí, allò de que toques terra, toques fons,
2: sí.
3: Toques fons.
2: Mira.
3: I remuntes, reneixes. Bueno, vaig tenir una persona que va estar al meu costat, em va ajudar.
2: Mira, aquest arquetip ens convida al descens a les profunditats.
3: Això va passar.
2: Per connectar amb la nostra intuïció, per sanar, per transformar-nos i després... sortir com renovades. Jo demà és el meu cumple i estoy en lo mismo, no?
3: Doncs a mi va ser...
2: Estoy en lo mismo.
3: Aquest diumenge no, l'anterior, i va passar això. I va passar, doncs, això de matinada, a més coincidia amb l'hora... Ho vaig notar perquè coincidia amb l'hora que jo havia nascut una mica abans de néixer. Em vaig trobar molt malament, però molt, molt, molt malament, que creia que moria, una passada.
2: Carai.
3: I mica en mica, a l'acostar-se a l'hora de néixer, la cosa va es va anar calmant, calmant, calmant, i vaig remuntar, i bueno, vaig tenir una persona, una amiga que és terapeuta i estava al meu costat. Però sí, sí, va ser així, eh? I després vaig sentir llibertat.
2: Imagina't, no? Imagina't que si nosaltres fem conscient tot això, sempre que arriba dates assenyalades, no? Sobretot com és a l'aniversari, no? Que és com un renaixement. Clar, no és fàcil estar en l'arquetip de l'anciana. No és fàcil, perquè hi ha com una certa intranquil·litat, hi ha una revisió de tot el que ha sigut a l'any, hi ha com l'estar en la part més ombra, a la part més de desitjos, de
3: frustracions,
2: de frustracions, de dolors.
3: Sí, de dolors, sí. De dolç no passats, sí. De traumes que revifen, no? Que apareixen, i aleshores és quan, baixes en picat.
2: Sí.
3: Però el mateix que baixes, això és el bo que té, que puges.
2: Clar, hi ha també diferenta mitologia que parla sobre les deesses que fan sempre el descens a aquestes profunditats. Hi ha un mite, que no l'he treballat força, però és el mite d'Inanna, que aquesta dona el que fa és baixar a les profunditats, i en la seva baixada, cada vegada que va baixant, es va desprenent d'una peça, no? I llavors és com ens anem desprenent d'allò que hem construït des de la infància, des de l'adolescència, que ens ha ajudat a sobreviure, no? D'alguna manera, que ens ha protegit.
3: Sí, que hem considerat.
2: Que hem considerat
3: que era necessari crear-nos totes aquestes. Són connexions, de fet.

0: aquests pensaments, aquestes gravacions, que ja no et són vàlides, no? Clar. I podem fer imatges, no?, de metàfores de treure roba o de portar-lo d'una manera més visual, però de fet és això. Són connexions en el nostre cervell que s'han fet perquè era bo per nosaltres, consideràvem que era bo per nosaltres, o en un moment donat d'un crac a la vida, sí, et van ajudar a superar aquell crac, no?
1: Sí.
0: Però no en el pla bo, sinó que era com, me estoy ahogando, esto es lo que me sirve, no? I potser no era lo millor.
1: I també hi ha un altre tema, que a part de sanar tots aquests dols, no?, i donar-me'n compte, no?, quines aptituds o quin personatge he anat creant per protegir-me, no?, i a poc a poc anar-me desfent d'aquestes coses. Parlem també dels temps de transició. Vale? No necessàriament ha de ser un dol o una mort o una pèrdua, no? Si a vegades sí que hi ha una pèrdua, però hi ha un procés de transició, no? Des d'un estat que jo tenia i ja no hi és, però encara no ha sorgit el nou. I aquest estat de transició és un estat que a vegades costa molt de sostenir, no? Perquè t'hi dius, vale, esto ya está, no?
0: I
1: com
0: no.
1: Que hi canvia de feina, no?
0: I no
1: jo canvio de feina, avui estava treballant aquí i la setmana que ve treballa un altre, no? Si no es dona aquest procés de transició, no?, que ens porta d'una feina a l'altra...
0: Bueno, és com un viatge. La imatge, si el portem a imatge, seria un viatge. Jo estic en un lloc i transito per arribar a un altre. I en aquest trànsit em vaig trobant coses.
1: Sí. I vaig integrant el que estic vivint.
0: Clar.
1: El que estic deixant anar. Si anem a cop de, de pitu, de dir, no, escolta, em vaig plegar un dia i a la setmana següent ja estava un altre. I això passa igual amb les relacions.
0: I tant.
1: Què passa quan jo ja no estic ben una relació i aquesta relació es trenca, vale? I al cap de poc ja estic dintre d'una altra relació. Jo no he fet el dol de la primera relació.
0: No he fet la transició.
1: La transició que m'ha ajudat a ser conscient, perquè l'anciana el que fa és posar sobre la taula...
0: Perquè vegis.
1: A l'inconscient. Vale?
0: És portar l'inconscient al conscient.
1: Exacte. Posar llum a l'ombra.
0: A l'ombra. Vale? I tenim moltíssimes coses gravades en l'inconscient. I necessitem una fórmula, que cada vegada serà una diferent, per portar-lo al conscient. Vull dir, no ho portes perquè jo vull portar-lo. Hi ha tot un mecanisme que ha estat gravat i que necessites fer. I poden ser exercicis, i poden ser treballs, i poden ser 50.000 eines d'aquella capsa.
1: De la capsa de les eines.
0: De la capsa de les eines que tu treus per treballar i portar de l'inconscient, que poden ser somnis, al conscient, no?
1: Sí.
0: Quan tu portes al conscient és quan ho pots treballar, si no, no queda.
1: Està molt connectat amb la simbologia, amb la intuïció, amb tot aquest espai fèrtil. Bueno, doncs si et sembla anem a
0: posar una mica de música. Ens hem posat molt potents, eh?
1: Molt potents, molt potents. Doncs vinga, anem a escoltar la primera música, que és la Magara.
0: Doncs som-hi.

0: que oceano y calor.
1: Què ens expliques?
2: Mira, em quedo amb el Sobos cueva i semilla, no?
1: Les dues coses.
2: Que és exactament el que estàvem parlant ara, no?
1: Sí, sí,
2: que és
1: sí.
2: Com si visquéssim més des de l'anciana, tindríem un equilibri una mica, no? De les parts de vida i també les parts de mort, no?
1: Bueno, és que perdem de vista, no? Que naixem i morim.
2: Bueno,
1: o sigui,
2: és que ella el
1: néixer,
2: tema...
1: que és la llavor, i el morir, que és l'anciana, no? Que és la, quan acaba un cicle. Un cicle
2: però és
1: de vida,
2: que el tema de la mort no està molt present. No està gens present.
1: Per això.
2: Tant, a nivell de vida, com donem molta llum a la vida, uh-huh. però obviem algo uh-huh. que està 50%. Uh-huh. És a dir, que tanta vida hi ha com tanta mort. Uh-huh. Amb la qual vivim amb un control excessiu mm-hmm. perquè no sabem transitar.
1: Però fixa't que és un control d'una negació.
2: Una negació...
1: O d'un...
2: Sí, un control de... Jo solo me focalizo en vida.
1: Però fixa't, el nostre cos físic, és un constant, néixer i morir. Les nostres cèl·lules estan reproduint-se i morint constantment.
2: Bueno, clar,
1: és que en el nostre cos això existeix permanentment, la vida i la mort, o el canvi, digues-li com tu vulguis.
2: Però ho veiem amb les estacions, o sigui, tot el que és cíclic.
1: Tot el que és cíclic, i la vida és cíclica.
2: La vida és cíclica, no? Mm-hmm. Aleshores és, ostres, mm-hmm. l'anciana mm-hmm. Dona aquest equilibri mm-hmm. entre aquestes dues parts i integra aquestes dues parts, per la qual es
1: viu d'una manera... I tanca.
2: Tanca per obrir.
1: Per obrir, però
2: és com,
1: tanca, clar.
2: Diguéssim, és la gestalt, no? Que és el que és el cicle.
1: Clar, sí,
2: I
1: sí.
2: I nosaltres, moltes vegades, sí, no sí. acabem el cicle. O sigui, el comencem, passa alguna cosa, tal, el tornem a començar, no? És com...
1: No arribem fins al final.
2: No arribem mai fins al final.
1: Sí, sí.
2: No arribem mai fins
1: sí,
2: al final.
1: Sí, sí, això és un tret que jo podríem dir que és com vivim, no? Perquè vivim en el fer, sense recollir, sense tancar. Mm. Entens? I jo penso que la societat com estem vivint, la dinàmica que s'ha creat, és sempre que no tanques. Mm. Col·lectivament no es tanquen les coses.
2: I per això és tan necessari quan un comença, sobretot com a dona, comença a descobrir-se i descobrir aquesta ciclicitat, mm-hmm. tant amb la natura com les estacions, mm-hmm. com amb la lluna, mm-hmm. com amb els cicles menstruals que ens porten tota aquesta informació i aquest bagatge, mm-hmm. És una manera molt diferent de viure. És connectada amb els teus processos interns.
1: És que perquè hi hagi vida ha d'haver-hi mort.
2: Mm. Bueno, és que una cosa sense l'altra no existeix.
1: No existeix.
2: No existeix.
1: És, no? Que clar, aquí ja entraríem també en la fase de filosofia, no? Allò.
2: Bueno, és que, a veure, és que l'anciana és visionària.
1: No, però em refereixo al fet de pensar que hi ha després...
2: Bueno, és que evidentment, quan arribem a l'anciana i diem que la realitat perd certa presència a la quotidianitat, és perquè ens anem... Uh-huh. a unes preguntes uh-huh. molt més...
1: espirituals.
2: Molt més espirituals, del sentit de la vida. Uh-huh. O sigui, l'anciana és més visionària.
1: Aquí entraríem ja amb les energies de l'ànima, i entraríem...
2: De l'ànima, de l'esperit...
1: I de les nostres
2: de
1: energies que no són visibles.
2: Exacte, tot el món inconscient,
1: no és el cos,
2: simbòlic.
1: Que no és el cos.
2: Però l'anciana està molt connectada
1: amb el cos físic,
2: em
1: refereixo.
2: Físic.
1: Sí,
2: l'anciana
1: sí.
2: està molt connectada amb el molt físic.
1: Amb aquí i ara.
2: Sí.
1: Clar,
2: sí.
1: Per tancar.
2: Sí.
1: Per tancar.
2: Mm. Sí, sí. Mira, jo avui també, sempre que li dono una volteta als arquetips, sempre que li dono una volta als arquetips, em ve com més l'anciana, no? Més aquest donar-me en compte de coses. I avui em donava compte de que l'anciana està molt relacionat amb la mare.
1: Mm-hmm.
2: Vale? Igual que la donzella està més relacionat amb la xamana, no? Per mi la xamana és com una segona adolescència i per mi l'anciana també és no una segona maternitat, però sí, podríem dir-ho.
1: Sí, perquè és una àvia. Són àvies.
2: Sí, però em refereixo que si la mare hi havia una gestació cap enfora, la gestació que hi ha ara és cap endintre. I estem parlant també d'això. Uh-huh. És la pròpia gestació d'un. Uh-huh. No? I aleshores té molta relació, perquè és un arquetip que hi ha menys moviment, perquè aquest menys moviment ens porta a la gestació.
1: De totes maneres, tenen en compte que aquí ja entraríem en la sabidoria.
2: Estàs adormint?
1: No, el meu cos avui... No, m'estic adormint.
2: L'anciana està entrando en ti, eh?
1: El meu cos està relaxat. Està molt relaxat.
2: Però és que l'anciana...
1: Vull dir...
2: Entra aquesta relaxació.
1: Amb el rol, amb el...
2: amb el tema. Mira,
1: empatitzo.
2: El treball en aquesta fase, no? Com aprofitar aquesta energia, tant de l'etapa en la que estic a nivell de dona com en la fase mensual amb la que em trobo, vale? Que això vull que quedi bastant clar. És descansar i entendre que el no fer és un espai fèrtil on es planta la llavor. És a dir, la ment t'estarà dient no estàs sent productiva, però hi ha alguna cosa molt més profunda que has d'entendre, que el no fer és productiu i és fèrtil. Una de les primeres coses. Obrir-nos aquesta escolta profunda, perquè és una cosa que naixerà amb nosaltres d'una manera natural. I si jo no m'entrego a esta escucha profunda, hi haurà una lluita. Hi haurà una lluita a lo que sí s'està donant d'una manera natural. Amb la qual cosa, doncs, es recomanen fer activitats que estiguin en consonància amb això. Com pugui ser la contemplació, com pugui ser passejar per la platja, com pugui ser estar estirada al terra, com pugui ser cavar la terra. A vegades hi ha dones, no?, d'arreglar el terra o treure les arrels o... Per exemple, treure les arrels
1: cuidar
2: és
1: les
2: algo...
1: plantes, sí,
2: cuidar
1: sí.
2: Les plantes, no? Uh-huh. Anar una mica a coses sí, com sí. Més calmades, coses més contemplatives.
1: Però jo també m'agradaria dir que estem situant l'anciana l'estem situant a l'etapa final de la vida. Però totes les persones poden tenir aquestes etapes en qualsevol moment de la seva vida.
2: Exactament.
1: Això que quedi clar.
2: Això també. És a dir, diferenciem entre una cosa que és el cicle menstrual o el cicle de la setmana, que té 4 setmanes i que hi ha les diferents llunes i que aquella energia està present. També hi ha aquesta etapa de la vida que estem transitant, i també és quan jo em sento en un arquetip determinat. Uh-huh. És a dir, jo podria dir amb la meva pròpia experiència que l'anciana fa bastant de temps que la sento en mi. I quan sóc conscient de que estic en l'anciana, independentment de quina fase estigui o quin cicle, jo em sento a l'anciana i m'entrego. Mm. Perquè potser jo estic fent un procés que estic deixant enrere moltes coses i que em sento que estic a l'anciana. Llavors, si jo estic a l'anciana i dic no, però és que clar, jo necessito anar endavant i produir... No, perquè la vida contínuament em dirà no, és que no és la teva hora de produir, no és la teva hora de produir. Mm. I si jo m'entrego a això... Ostres, ho puc gaudir.
1: És quan realment avances.
2: Sí. Sí. Sí, perquè t'entregues a lo que hay.
1: A lo que hay.
2: A lo que hay.
1: Que passa és que explicar totes aquestes coses és com ajudar a clarificar, no?, coses que ens passen en el dia a dia i entenem una mica més el que el moment que vivim, no? Ens ajuden a entendre en quin moment jo estic.
2: Evidentment. Ens dona moltes eines.
1: I com ho puc gestionar tenint en compte que estic en aquest moment molt vital o estic en un moment molt més pausat, no? Sí. Molt vital, doncs podria ser l'adolescent, no? Que estàs en el canvi i revelant-te amb tot. o la xamana, que és el mateix, és una energia de FFF. O estàs amb la mare, que és més de cuidar i de protegir el niu, o estàs amb l'anciana, que és de tancar, no? Quan, de mirar cap a dintre.
2: Quan tu has explorat totes aquestes etapes i contra més exploris aquestes etapes, més et pots donar compte a nivell corporal en quina etapa estàs, independentment de l'etapa que se suposa que has d'estar.
1: Sí.
2: Vale?
1: O sigui,
2: perquè
1: físicament tenim unes etapes vitals, no? Per l'edat, marcats per l'edat que anem fent, no? Que vas passant anys i el cos respon a aquelles edats que vas tenint. I el moment de néixer, créixer...
2: Sí, perquè tu pots ser una anciana i tenir molt de vigor i tenir molta activitat.
1: Sí, sí. Bueno, avui dia la gent gran realment...
2: Sí, i que hi ha persones
1: moltes activitats i té una energia diferent de la que fins ara es considerava que havien de tenir aquestes edats.
2: I no? Després una altra cosa que jo també reivindicaria, que és el món de l'anciana, no? De l'edat de l'anciana, no? Penso que estem en una societat que no contempla tota la saviesa, perquè hi ha una saviesa molt gran de l'anciana que ha fet un recorregut de vida, que té una caixa d'eines bastant potent, i que jo crec que com a societat hauríem de reconèixer més aquesta bellesa amb B baixa, no? Perquè ens dona una calma interna, anar a un lloc sagrat, una experiència de vida, i hi ha molta gent que no...
1: Que de fet és una cosa que el fer de com viu la societat avui
2: ha aparcat
1: la gent gran, sí. I en molts sentits ha aparcat a no contemplar ni acceptar ni valorar la bellesa, però també aparcar-les, perquè que s'han creat no estan a les famílies, per la manera de viure no hi caben.
2: Les residències,
1: la gent gran. La gent gran s'aparca, realment s'aparca. Sí. És com un cotxe en un...
2: Sí,
1: en un garatge, sí, allà sí, aparcadet, sí. Quiet i ja.
2: Però és que la persona anciana o la bellesa, tu pots ser útil de moltes maneres. I pots estar a disposició de moltíssimes coses de la societat.
1: Que no és necessàriament fer canguratges.
2: No. A veure, qui els vulgui fer que els faci, però no necessàriament.
1: Però no necessàriament, no, i venen com una mica també imposats, no? Perquè si l'home treballa, la dona treballa i tenen fills petits, doncs de qui tiren?
2: Jo crec que si es dona d'una manera voluntària i que tu tens ganes de fer això, doncs em sembla molt bé, però hi ha moltes altres coses que
1: bueno, hi ha moments que venen una mica imposats. Vull dir, jo que vaig sentint comentaris i dius... No, és que jo faria això, però clar, em porten els nens. És que jo faria allò, però no, és que tinc avui els nens. És que em venen a dinar, els calçats d'anar a buscar el gascol. Una cosa és quan tu ho fas perquè vols compartir amb ells.
2: Sí.
1: I una altra cosa és perquè és forçat, perquè hi ha una necessitat que la societat no cobreix.
2: Bueno, en aquest cas l'anciana també ha de dir si realment vol fer aquesta tarea o no la vol fer. No?
1: Sí, sí, evidentment.
2: És allò de dir...
1: Evidentment.
2: Vale, la societat ens porta això, però realment vull fer...
1: Però hi ha una pressió, social.
2: La pressió social hi és. La pressió social hi és.
1: Ah, hi ha una pressió social. I no deixa... Has d'estar amb el cap molt ben amoplat, i el que vols i el que no vols.
2: Bueno, jo coneixo moltes ancianes, per dir-ho d'alguna manera, que diuen...
1: Gent gran, sí, es diu ara.
2: Bueno, hi ha molta gent gran que dius, escolta'm tu, jo no vull cuidar els fills dels meus fills. Jo, si de cas, vull gaudir-los i vull fer altres coses que a mi m'omplen. No? I llavors depèn també de la gent gran...
1: La responsabilitat de cuidar els fills és dels pares,
2: és
1: no dels avis.
2: Sí,
1: per això és una reivindicació que s'ha de dir, s'ha de parlar, no? Perquè està passant, no? Està passant... Igual que l'acabament a les residències, perquè a la família ja no hi ha el lloc, perquè qui el cuida, com se'n cuiden si estem treballant.
2: Bueno,
1: no?
2: Estem en una societat que està molt accelerada i que no donem temps de qualitat o de tranquil·litat o de calma, no?
1: Sí,
2: els processos
1: sí.
2: són molt ràpids.
1: Molt ràpids, sí,
2: molt ràpids, amb la qual és... Bueno,
1: aleshores, tot el que estem explicant avui és com per donar eines, per dir, bueno, parem una mica, reflexionem...
2: Reflexionem...
1: Del que sí que volem, del que no volem...
2: Exacte. Posem els límits que necessitem...
1: De com em sento...
2: Sí.
1: De quin moment és vital de la meva vida... el recorregut que he fet, el recorregut que estic fent, no?
2: Sí, o sigui, entendre d'aquests cicles també, no? De
1: clar,
2: vida, mort, vida.
1: Clar, clar, clar, sí, sí.
2: I després hi havia una cosa així com molt, molt quotidiana, del dia a dia, és prioritzar, no? Uh-huh. En aquesta etapa és de dir, bueno, no vulguis fer moltes coses a la vegada perquè no hi ha la capacitat, però sí de dir, bueno, avui em llevo... I quines són les prioritats, no? En quant a la necessitat, no? Mm-hmm. Pues dius, pues mira, ha agafat 2-3 coses per al dia d'avui. Mm-hmm. I només fixa't en complir aquestes 2-3 coses.
1: Mm-hmm.
2: No més. Mm-hmm. No més.
1: Però jo aquesta regla l'aplicaria per tothom, eh? Perquè deixaríem del fer.
2: Bueno, però la llista de tarees és...
1: Per això.
2: Muy larga.
1: Per això, reduïm-la.
2: Sí.
1: Prioritzem.
2: Sí. Bueno, això és estar una mica en l'aquí, a l'ara,
1: clar,
2: eh?
1: Clar.
2: De decir, a ver, hoy, vale, ¿qué tengo?
1: Sí, sí.
2: Però clar...
1: Presència, no està en el rum,
2: sí.
1: Que després d'una cosa, una altra, això és com els Kleenex, no? Faig servir, llenço, faig servir, llenço. I això és el que ens passa amb les coses que fem. Perquè una vegada has arribat allà ja, no? I tampoc és això. Vull dir que és una mica la reflexió sobre com vivim i com ens agradaria viure, no? I és posar un punt de calma, no?
2: Sí, i després jo entenc també que el món en què vivim i sobretot quan estàs en període laboral, tens una exigència d'una feina, tens una jornada de moltes hores, és difícil, és difícil poder compaginar-ho amb això, no? És un canvi de paradigma i és un canvi de vida. No és impossible.
1: És d'actitud.
2: És d'actitud i
1: és
2: també de dir...
1: Perquè la feina també tu pots... mirar-te-la des d'un altre lloc, perquè ens estressen les feines, perquè hi posem la pressió que ens ve donada, o que nosaltres hi afegim. Aleshores, si tu t'ho mires des d'un altre lloc i dius, bueno, prioritzo, i m'ho prenc d'una altra manera, jo penso que això
2: i
1: també...
2: I si arribo o no arribo, no és aquesta exigència de dir, no, és que tengo que poder con todo,
1: sí.
2: Pues no,
1: aquesta frase que a mi em desagrada tant, que és el... Com és? No me da la vida, no? No sé
2: ah,
1: com.
2: No me da la vida, sí, que va sortir l'últim dia.
1: Sí, no me da la vida, no me da la vida. És una frase molt, molt, molt, no sé, molt negativa. No me da la vida, perdona? Pues reduce. No?
2: Reduce, exacte, reduce. Posa, prioritza, no?
1: Prioritza.
2: Prioritza,
1: clar.
2: Les coses que per tu són necessàries, vitals,
1: sí,
2: i,
1: sí.
2: I que les vols, i ves-les fent
1: sí,
2: una
1: sí.
2: darrere l'altra, no?
1: Mm-hmm.
2: Hi ha una cosa també que a mi sempre m'ha passat, que és que diuen, no?, que les dones poden fer moltes coses a la vegada.
1: Ah, aquesta és una altra.
2: Esto es otro. Esto son creencias,
1: cuita.
2: No?, que l'anciana dices, vamos a ver.
1: Vamos
2: I
1: a
2: jo
1: ver.
2: Sempre he pensat, jo no puc fer moltes coses alhora.
1: Uh-huh.
2: Jo necessito fer una cosa darrere l'altra.
1: Sí.
2: Perquè si no no em surten tantes coses a la vegada.
1: I amb això ja tanquem, perquè sense anar tot el, ens hem menjat ja el programa, que ha sigut molt interessant tot el que hem dit. Jo tancaria dient que com a persones, o a dona, és igual, si prens consciència del que estàs fent, pots fer una. Només. No pots fer tres alhora. Pots fer una i ficar...
2: I ben feta.
1: L'atenció
2: i gaudida,
1: aquí.
2: Gaudida.
1: I tens una altra al costat i quan t'hi poses a fer l'altra només pots fer aquesta.
2: Mm.
1: Encara que tinguis tres obertes, tu faràs d'una en una i no pots fer més. Vull dir que això són creences i històries que es van creant.
2: Sí, i jo convido també a l'etapa aquesta de l'anciana, que ja comença la xamana i és... deixar de fer aquelles coses que ja no són necessàries.
1: Que ja no em són útils.
2: No, perquè és com... No, jo...
1: Deixar d'arrossegar.
2: Exacte, o sigui, coses que abans feia, que tenen la seva utilitat i que ara no tenen la seva utilitat, doncs aleshores les deixo anar. Les deixo anar i em vaig descarregant de totes aquelles obligacions que ja no tenen sentit de que les continuï fent.
1: Estàs un any ja... la música de Tancadones, tanquem amb el cant de lluita de les àvies, de les besàvies, de les mares.
2: Sí, avui fem una mica com el tancament de cicle.
1: Sí.
2: Anirem després cap a la infància.
1: Sí.
2: Cap a l'origen infància, però sí que hi ha
1: un tancament
2: un cicle.
1: Avui
2: tanquem una mica el cicle.
1: El cicle d'arquetips. Doncs moltes gràcies, Mònica, per la teva saviesa que ens comuniques.
2: Gràcies,
1: i que compartim.
2: Rim.
1: Gràcies. Un plaer. Aquí diem adeu. Fins la setmana que ve a una altra Dones. I esperem que us hagi agradat i que traieu profit, si us ve de gust i voleu. Fins la setmana que ve. Gràcies a la Marina, gràcies a la Mònica i gràcies a Radio Arenys. I gràcies a mi, que ha fet possible aquest...

0: your age.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia a tots els oients que pacientment espereu setmana rere setmana que us expliquem històries i que les amenitzem amb música. Fets que van passar ja fa molt de temps i que ens agrada recordar any per any. La setmana passada vam acabar amb 1973 i aquesta encetem 1974. Per nosaltres s'acabava sense saber-ho encara el temps de la dictadura, però potser perquè estàvem al final, el règim ens ensenyava la cara més dura i més fosca.

0: L'any 1974 era un any de canvi i d'incertesa. El món encara patia les conseqüències de la crisi del petroli iniciada el 1973, amb pujades de preus, restriccions energètiques i una economia occidental tocada. Als Estats Units esclatava definitivament l'escàndol del Watergate, que acabaria provocant la dimissió del president Richard Nixon l'agost d'aquell mateix any. Un fet històric sense precedents. A Europa, el Regne Unit, vivia inestabilitat política i vagues, mentre que a Portugal, la revolució dels clavells posava fi a la dictadura. A Espanya, el franquisme entrava en la seva etapa final, amb una societat que començava a intuir el canvi.
1: I, malgrat tot, culturalment, era un moment vibrant. El pop i el rock dominaven les llistes. ABBA guanyava en Eurovisió amb Waterloo i començava a consolidar-se una cultura juvenil global marcada per la música, la moda i una necessitat clara d'evasió. El 1974 era, en definitiva, un any de crisi política i econòmica, però també d'explosió creativa i sonora. Ara què penso, per cert, i la nostra urbanitat?
0: Ah, jo ho pensava.
1: Ai,
0: ja.
1: Sí, noi,
0: ja
1: sí.
0: Ho tenia en ment, pensava, ara li diràs.
1: Bon dia, Anna Cucurull.
0: Bon dia, Montse Comí.
1: Molt bon dia, Joan García.
0: El nostre tècnic i director musical. Bon dia.
2: Brillante en los ardientes caminos del imperio americano, a través de la herida que sangra en la frontera del desierto. Un salvaje, un indómito, un auténtico tonto.
0: La pubilla d'aquell any va ser Elisa Palau i Pont. L'Elisa, que sempre recordarem quan la seva mare, la Ramona Palau, la cridava. Elisa! Iau, la noia anava corrents cap a buscar la mare. Música mestra, que hem de començar.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: El 1974, The Rubettes, una banda britànica formada el 1973 i coneguda per la seva imatge de vestits i gorres blanques, consolidaven el seu èxit després de Sugar Baby Love, amb aquest tema que acabem de sentir, Jukebox Jive, escrit pels seus productors Wayne Bickerton i Tony Waddington i publicat per Polydor Records, que arribaria a número 3 de les llistes britàniques. La seva proposta combinava el glam rock propi dels 70 amb una clara mirada cap al rock and roll dels anys 50, especialment en les harmonies vocals d'estil doo-wop, un ritme ballable i una clara vocació de les jukebox americanes, però produïda amb el so brillant i comercial del pop britànic de mitjans dels anys 70.
2: Es pot dir sense cap gènere de dubte que The Rubettes era una banda de glam rock?
1: Doncs la resposta curta és no del tot, s'ha de matisar. S'acostuma a incloure els Rubettes dins de l'òrbita del glam rock perquè van aparèixer en el mateix moment, 1973-1974, compartien l'escena britànica, l'estètica cuidada i el format de cançó molt comercial pensat per les llistes. Però musicalment no eren glam pur, com en David Bowie, T-Rex o The Sweet. El glam més emblemàtic tenia també una càrrega teatral provocadora i fins i tot andrògina. Penseu en David Bowie. The Rubettes, en canvi, apostaven per una imatge retro, vestits blancs, gorres, però no trencadora. I musicalment estaven molt més vinculats al revival del rock and roll dels 50 i el doo-wop que no pas al glam contundent o al hard pop brillant de Sweet o de Slade. Ui, quan posem Slade, ja podeu tremolar, eh?
2: Doncs aturem-nos en el que preponderaven a l'escena musical europea en aquest moment, el glam rock, que va ser un corrent musical que va néixer al Regne Unit a inicis dels anys 70, aproximadament entre el 71 i el 75, caracteritzat per cançons directes, tornades molt enganxoses i una producció pensada per a l'èxit comercial, combinada amb una posada en escena espectacular. Maquillatges, plataformes, roba brillant i una clara teatralitat.
1: Oh, m'encantava tot això,
2: sí?
1: Eh?
2: Sí.
1: Aquelles cares pintades, aquelles malles brillants de brilli-brilli.
2: Qui eren els d'aquí?
1: Bueno, és que ja, després
2: eren,
1: ja ho comentarem.
2: No és que anaven amb els Banus, com els deien?
1: Ui, molt més modern, això, Anna, on vas a parar?
2: I després n'hi havia, sí, havia un altre... No me'n recordo els noms, però sí, ja me'n recordo. Musicalment, bevia del rock and roll clàssic, del pop i del hard rock lleuger, però simplificava estructures per fer-les més radiofòniques.
1: Entre els seus exponents més carismàtics hi trobem figures com David Bowie en la seva etapa de Ziggy Stardust, Mark Bolan amb T-Rex, així com bandes com The Sweet o Slade. Tots ells combinaven una forta identitat visual amb himnes pensats per corejar, convertint els concerts en autèntics espectacles.
2: El fenomen s'explica també pel context social. El Regne Unit vivia una etapa de crisi econòmica, vagues i incertesa, i el glam rock oferia evasió, fantasia i una ruptura amb els rols del gènere tradicionals. Era provocador, però accessible. Comercial, però transgressió en la seva imatge. I el 1974 es trobava en el seu punt àgil de la popularitat, convertint-se en la banda sonora brillant d'uns anys marcats per la necessitat d'escapar de la realitat.
1: I Espanya, que era el que tu preguntaves abans? Doncs el glam rock a Espanya no va existir com una escena pròpia, amb una identitat forta entre el 1971 i el 1974. Hem de recordar que el país encara estava sota el franquisme, amb censura, control mediàtic i una indústria musical molt més conservadora que la britànica. Vaja, l'ambigüitat sexual, la teatralitat exagerada i la provocació visual del glam encaixaven molt poc amb el context polític i social del moment. Alguns artistes van incorporar elements estètics o sonors del glam, com en Tino Casal.
2: Aquest.
1: Aquest ja era sobretot de finals dels 70 i començaments dels 80. O en Miguel Bosé en els seus inicis.
3: Seré tu amante bandido, bandido.
1: Amb una imatge també cuidada i una certa ambigüitat visual. Tampoc no sabia si anava o venia, tot i que musicalment era més pop melòdic, no? El 1974 el mercat espanyol estava més dominat per la cançó melòdica, el pop lleuger i el rock progressiu incipient com el de Triana. Cada noche mi vida es para ti. També es consumia molta música internacional importada, de manera que el glam es consumia sobretot britànic, però no es generava amb força pròpia dins de l'estat espanyol.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem anat d'un estil a un altre, del glam a un rock més dur. El 1974, els americans Grand Funk Railroad van sorprendre amb la seva versió de Locomotion. Un èxit original de 1962, escrit per Carole King, que transformaven amb el seu estil potent i cridaner de hard rock, ple de riffs, de guitarres marcats i de ritme explosiu. La cançó, que arribaria fins al número 1 de les llistes nord-americanes, mostrava perfectament la capacitat de la banda de convertir un clàssic pop en un èxit contemporani i ballable.
2: Bé, aquesta notícia, escolteu-la bé. Que parlem de música, però de la música de casa nostra, del nostre petit municipi. El casal parroquial, organitzat pel grup d'escoltes pioners dins les festes de Nadal, es va celebrar un entranyable festival de cançó infantil que va animar la comunitat i va donar veu a moltes veus joves de l'època, dins d'un context en què la música era, per a molts, una forma d'expressió i trobada social. El primer premi va recaure en el nen Pere Jaume, de Barcelona. El segon premi va ser per al grup Jíbaras, format per Maria Rosa Rovira, Judit Gironès i Mireia Badosa.
1: Mira, les conec totes.
2: Ah, que les coneixem,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, tant,
2: que sí?
1: Són de la meva època.
2: Eh, que sí? Bueno, la meva ja no, però ja la recordo. El tercer premi va ser per al grup Pamboli, integrat per Isabel Roig, els germans David Raquel i Yolanda Giberta, i Joan Golf.
1: També els conec
2: també,
1: tots.
2: Tots
1: són, són de la meva edat.
2: Sabem
1: any amunt, any avall.
2: També es van otorgar premis de consolació a Immaculada Puigverd, Maria Mercè, Maria Teresa Jaurés i Xavier Salvanyà.
1: Ah, aquest sí que aquest... no el coneixem.
2: No, eh, que no?
1: No, la ràdio no el coneix ningú.
2: No. Reconeixent així l'esforç i el talent de tots els participants, molt lligat a l'esperit de comunitat i de cultura popular que vivien moltes entitats de joventut del moment.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta és una de les cançons que més m'agraden d'en Lluís Llach, Vaixell de Grècia. Seria capaç d'escoltar-la i cantar-la una vegada rere l'altra. Aquí el vaixell esdevé una metàfora de les societats sotmeses a règims autoritaris, com la dictadura dels coronels a Grècia o la dictadura franquista a Espanya, amb els seus pobles atrapats entre por i dolor, intentant inflar les veles per navegar cap a la llibertat. Una imatge molt potent que parla de la mateixa pena i esperança compartides entre tots dos pobles i del desig de veure's i avançar cap al mateix port. I m'agradava, perquè aleshores jo ja tenia consciència política i entenia perfectament la metàfora. I per mi, sí, efectivament, era i és un himne de llibertat.
2: Exactament. Sí, senyora, no hi afegeixo res més. Durant els primers anys 70, la censura del règim franquista a l'estat espanyol seguia molt estricta, especialment amb els missatges polítics i en llengües pròpies com el català. Això obligava els artistes compromesos a utilitzar metàfores o imatges poètiques per expressar crítiques o reflexions sobre la repressió i la manca de llibertat. Cançons que parlaven de por, de cadenes o de vaixells que navegaven. Sovint amagaven, sota una aparença lírica, un desig de canvi social i de fi de la dictadura.
1: El 1974, Llach va publicar I si canto trist, un disc que recollia cançons seves i on la peça que dona nom al treball és un bon exemple d'aquesta expressió metafòrica. Està inspirada en la condemna a mort d'en Salvador Puig Antich. Parla en paraules senzilles de dolor, de por, de memòria, però també de la resistència de les persones que, malgrat tot, estan lluitant. De fet, aquella cançó i d'altres del disc que van ser interpretades amb gran complicitat del públic, que vivia conscientment el context de repressió i de censura de l'època i que ho entenia perfectament, per molt que hi hagués censura.
2: Llach mateix havia passat 4 anys a l'exili a París per escapar de la prohibició que el règim havia imposat als seus concerts i cançons, després d'un inici de la carrera on la censura li va causar greus problemes. I va tornar a actuar al Palau de la Música de Barcelona el 2 de febrer de 1974, justament per presentar Ins i si canto trist. Aquell retorn va ser un moment molt important. No només va poder cantar de nou al seu país, sinó que ho va fer amb cançons carregades de significat social i polític, en un context de final imminent del franquisme, quan encara la repressió seguia ben present.
1: De veritat, Anna, que al llarg de les properes setmanes tindrem ocasió d'escoltar les millors cançons d'aquest disc.
2: Sí, sí.
1: Per mi, tan extraordinari. M'agraden totes, i quan dic totes vol dir totes. Però, mira, ara canviarem de registre per girar la vista i fixar-nos en el començament de la música disco.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Ja, no sé exactament el que diu, però a mi em sona molta xocolata que hi ha.
1: Hi havia molta xocolata.
0: Bueno, aquesta és la gràcia de no saber idiomes, i així la imaginació pues va que vola.
1: Era el 23 de juliol de 1974, Badia Massabdi va morir a Zale, a Líban, lluny de les escenes vibrants del Caire que havien marcat gran part de la seva vida i llegenda. Nascuda com a Wadiha Massabdi el 1892 en una família libano-siriana, la seva trajectòria va ser tan intensa com els escenaris on ella mateixa va triomfar. Des de buscar un futur entre París i Buenos Aires de jove fins a convertir-se en una de les figures més influents de l'entreteniment de l'Orient Mitjà.
2: Ma habitx el ras el mubtazel. No, zaman can ras, kullu ras bat. Ana nawa't el ras. Dakhalt alayhi espanyoli, dakhalt alayhi el turki, dakhalt alayhi el ajami. Dakhalt ashan yibqa mush mumil.
0: Segur que fins aquí no sabeu de qui parlem, oi?
1: Potser sí, potser no.
0: Potser no. Qui era Badia Massabdi? A principis de la dècada de 1920, amb el Caire com a epicentre cultural cosmopolita, Badia va obrir el famós Casino Badia, o Casino Òpera, un cabaret que va transformar completament la dansa del ventre en espectacle professional. Allí va introduir coreografies, moviments molt més amplis, vestuari com de Hollywood i un ús escènic sofisticat que van convertir aquest local en una mena de Broadway del Nil, on es llançaven les futures estrelles de la dansa i el cinema egipci, com Samia Gamal i Taya Carioca, dues reines de la dansa del ventre i actrius, i on les varietats musicals i teatrals atreien molts turistes, intel·lectuals i també celebritats de l'època.
1: De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el Casino Badia va esdevenir un punt de trobada inusual on militars, oficials, espies i societats cosmopolites es mesclaven entre les cadires i el fum del Margilé, cosa que va alimentar rumors i propaganda. La màquina nazi va acusar Badia de ser una espia britànica i traïdora per l'afluència de personalitats occidentals en el seu club. Quan Nasser va assumir el poder a Egipte, els temps van canviar. Els cabarets van ser perseguits i Badia va acabar venint al seu imperi i retirar-se al Líban, on va viure els darrers anys lluny de l'escenari que havia dominat durant dècades.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el grup britànic Paper Lace va publicar The Night Chicago Died, la nit que Chicago va morir, un single que es va convertir en número 1 al Billboard Hot 100 als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i al 2 al Canadà. 1, 2, 3. La cançó, escrita i produïda per Peter Callender i Mitch Murray, és una narració dramàtica que ens situa en una nit fictícia, aquesta és la clau, fictícia, de 1920 a Chicago, ocupada pel mafiós Al Capone, i descriu un tiroteig entre gàngsters i la policia, vist a través de la veu del narrador, que recorda com la seva mare prega mentre la ciutat es troba en guerra i el seu pare, policia, torna finalment a casa sa i estalvi. Fins aquí la ficció. Ara, la realitat.
2: El cert és que els autors mai havien estat a Chicago quan la van escriure i van confessar que es van basar més en les pel·lícules de gàngsters que en els documents històrics. Però és innegable que es basa en un fet que sí que va passar, la massacre de Sant Valentí de 1929.
1: Doncs vinga, va, la realitat. La massacre del dia de Sant Valentí va tenir lloc el 14 de febrer, clar, era Sant Valentí, de 1929 a Chicago, en plena llei seca, que prohibia la venda, producció i transport d'alcohol als Estats Units. Aquestes prohibicions van crear un mercat negre molt lucratiu que va donar peu al crim organitzat i a bandes que es disputaven territoris i rutes de contraband. Les prohibicions mai són bones. Aquell dia, 7 membres de la banda dels Moran van ser assassinats a trets davant d'un garatge al nord de Chicago, presumptament per ordre del famós gàngster Al Capone, que buscava eliminar la competència i consolidar el seu control del negoci de l'alcohol. Els assassins van arribar disfressats de policies, fet que va afegir dramatisme i confusió sobre tota la massacre. I l'esdeveniment va impactar tota la ciutat i es va convertir en un símbol de la violència sense control dels anys 20.
2: Aquells anys 20 dels Estats Units, coneguts com els bojos o eufòrics anys 20, estaven marcats per una combinació de prosperitat econòmica, innovació cultural i crisi social. Molta gent freqüentava locals clandestins, casinos i clubs nocturns, on es podia veure i socialitzar en secret, mentre bandes criminals com les d'Al Capone controlaven aquests establiments i generaven una atmosfera carregada de tensió i violència. La llei seca, lluny de frenar el consum, va alimentar conflictes armats, contraband i assassinats, fent ciutats com Chicago es convertissin en epicentres d'inseguretat i llegenda urbana. Una atmosfera que inspiraria després pel·lícules, cançons com La nit que va morir Chicago i una fascinació mundial pel món dels gàngsters.
1: La llei seca, que va començar el 17 de gener de 1920, es va acabar oficialment el 5 de desembre de 1933, 13 anys després, quan es va ratificar la 21a esmena a la Constitució, que el que feia era revertir la prohibició i permetre de nou el consum legal de l'alcohol. Ara, els grups criminals, no que no van acabar, no. Em temo que encara són allà i, de fet, a tot arreu.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1974, Richard Cocciante, cantautor nascut a Saigon i criat a Roma, amb arrels italianes i franceses, va fer el seu gran llançament internacional amb Bella sense ànima, el primer single del seu àlbum Ànima. La cançó va arribar a número 1 de les llistes italianes i va ser un dels temes més venuts de l'any a Itàlia. Es va consolidar com una de les veus més potents de l'italopop dels anys 70 i va establir el seu estil dramàtic i intens. La lletra, jo no sé si la recordeu, parla d'una relació trencada i parla des de l'amargor i el desencís, amb frases que reflecteixen dolor, confrontació, però també un lirisme directe que va despertar el debat en aquell moment, fins i tot amb crítiques de certes organitzacions feministes i censura a la televisió italiana per algunes línies considerades, diguem-ho així, controvertides. La veritat és que aquestes lletres d'aquestes cançons italianes de començaments dels 70 més masclistes no podien ser. I aquí vull fer una consideració. Les crítiques feministes que es comenten avui majoritàriament són posteriors. És a dir, no eren aquestes crítiques un fenomen destacat als anys 70. Quan Bella sense ànima es va publicar el 74, la societat italiana i mediterrània en general tenia uns valors molt diferents i la cançó es veia principalment bé com una balada dramàtica d'amor i ruptura, plena d'emoció, i no hi havia gaire consciència pública sobre aquest masclisme en aquestes lletres de les cançons pop. És que en aquesta lletra quasi que al final s'esdevé una violació. Els adolescents, sí, l'has d'escoltar, Anna. Els adolescents i joves de l'època només sentíem la intensitat i el patiment emocional, però no aquest component de desigualtat o de dominació que ara, amb una certa perspectiva, doncs ja ho percebem. En fi, canviem de tema.
2: Som-hi, doncs. En el 1974, en l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en un ple municipal extraordinari, es va acordar obrir un expedient per a la cessió de terrenys al Ministeri de Justícia destinats a la construcció d'un edifici que acollís els jutjats de primera instància i instrucció i el jutjat de districte. La idea era oferir un servei judicial centralitzat i modern que donés cobertura no només a Arenys de Mar, sinó a tots els municipis del partit judicial número 6 del Maresme i Baix Montseny, que aleshores formaven part del nostre districte judicial. Els terrenys escollits estaven al carrer Santa Clara, just al costat del convent de les Clarisses.
1: On són ara? El que passa que aquell era un edifici llavors modern, perquè es va començar a construir a partir del 74 o 75, i ara ja són els nous i els, esperem, o no, definitius,
2: o no.
1: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Abans
2: si
1: la...
2: més no, els hauran
1: sí.
2: d'ampliar.
1: Oh, és possible, és possible. Abans de la construcció, el jutjat estava a la Casa de la Vila, és a dir, on està l'Ajuntament. A les dependències de l'Ajuntament. El nou edifici judicial estava pensat per acollir un jutjat de primera instància i instrucció amb els corresponents habitatges pel jutge d'instrucció i per l'agent judicial que havien d'estar de guàrdia permanentment. Això no ho sabíeu, eh? Això
2: no,
1: dels habitatges?
2: No.
1: Sí. I un jutjat de districte per judicis de faltes i cognicions de baixa quantia. Aquesta configuració amb habitatges incorporats reflectia les necessitats reals del servei judicial i l'organització típica dels anys 70 a municipis cap de partit judicial. Això, sí, després ja es va reestructurar, ja no van ser habitatges per als jutges.
2: Ara deuen ser...
1: Igual que aleshores es feien també les cases dels mestres al costat de les escoles.
2: Sí, exacte. La construcció es va completar més tard, permetent concentrar tots els serveis en un edifici propi, modern i funcional. Aquell projecte va posar les bases de l'administració de la justícia a Arenys de Mar durant tota la dècada dels 70 i 80. Amb els anys, l'edifici va evolucionar. Es van afegir més jutjats, com el jutjat número 2, a finals dels anys 80, moment en què els habitatges interiors van passar a ser exclusivament per als jutges.
1: Sí, sí, la gent judicial ja estava fora. Dos jutges, dos habitatges. Amb la modificació de la llei de planta judicial de 1989, el jutjat de districte va passar a ser el número 3 de primera instància i instrucció, se'n van fer 3 més, en previsió que més endavant en fossin 8, i s'hi van afegir també 2 penals. A manca d'edifici per encabir tots aquests jutjats de més, es va habilitar l'edifici Xifré, perquè hi poguessin anar els jutjats 4, 5 i 6 i els dos penals. Ara jo, un altre dia, ja explicaré la història de com vam haver de sortir d'allà per potes el 1990.
2: Finalment, el 2004, es va inaugurar la nova ampliació que encara avui acull el Tribunal d'Arenys de Mar i altres òrgans judicials del partit.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, l'artista espanyol Manolo Otero va causar un gran impacte amb aquesta cançó que acabem de sentir, Todo el tiempo del mundo, una adaptació amb lletra del tema instrumental Soleado, que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes a Espanya i a Llatinoamèrica i va passar setmanes senceres al número 1 de les llistes a finals de 1974 i a començaments de 1975. Otero havia nascut a Madrid el dia 25 de juny de 1942, era fill d'un baríton d'òpera i una actriu, i ja havia desenvolupat una carrera com a actor de teatre, de cinema i de televisió abans de triomfar com a cantant. També era llicenciat en filosofia i lletres. Va utilitzar aquesta veu profunda i seductora, tant cantant com quan recitava, per donar un to molt personal i molt emotiu a Todo el tiempo del mundo, un tema romàntic a mig camí entre la balada i el pop recitat. De fet, tot i que Otero no es va convertir en una gran estrella global, va tenir diversos èxits arreu del món hispanoparlant durant els anys 70 i 80, com Qué he de hacer para olvidarte, Bella mujer i María no más. I va arribar a actuar i viure fora d'Espanya, especialment a Brasil, on va establir la seva residència i va mantenir una carrera activa fins ben entrat al segle XXI.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Doncs fins aquí ha arribat el nostre temps avui. Ja no tenim més temps per recordar històries passades o per escoltar més cançons d'aquell temps en què encara tenim la mirada adolescent o descobríem el món dels adults. La setmana que ve, més. Passarem per la fundació d'un partit polític que ha estat clau tots els anys de la transició. Convergència Democràtica, ja us ho explicarem.
1: Ja ho trobarem la setmana que ve. Aquests i d'altres temes. Ara ens conformem amb dir-vos adeu i en desitjar-vos un bon cap de setmana. En directe ens trobareu tots els divendres a les 11 del matí. I, naturalment, teniu el podcast a radioarenys.cat. Només cal clicar a la carta i buscar el programa La banda sonora de la nostra vida. Ara sí, que passeu un esplèndid cap de setmana.
0: Adéu-siau, a reveure.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys. Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
1: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Litondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
0: L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'activista Saïfa Boukacheikh, membre de la flotilla, ha aterrat avui a la tarda a Barcelona, tot just farà una hora, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí a pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'escoltem.
2: Jo solo controlava tres coses: comer, beber y hablar. Empecé dejando de comer en el primer momento, a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles, que la gente puede presionar y que la gente puede salir vencida.
1: L'escoltàvem parlant sobre la seva estada a les presons israelianes. Com us dèiem, reprendrà el seu viatge cap a Palestina. I per ara, l'altre activista detingut, el brasiler Thiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que arribi dilluns a São Paulo. I un dels cinc francesos evacuats del creuer amb el brot d'antivirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. El primer ministre ha explicat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d'aïllament necessàries per als casos considerats contactes. Mentrestant, aquí a Espanya, els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on hauran iniciat la quarantena. Els passatgers que estan al vaixell havien dit que eren asimptomàtics, segons havia explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I parlem de política, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després de l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous vinent. Precisament el sindicat d'Usteca ha reaccionat a aquesta convocatòria, assegurant que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues. Precisament el proper dimarts 12 de maig n'hi ha una altra. I parlem de cultura, ja que la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha tancat la 22a edició avui diumenge amb una participació de 8.500 persones, 700 professionals del sector musical acreditats i més de 60 actuacions. L'edició d'enguany ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. Ja en esports, el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Precisament en aquest maig el Barça pot proclamar-se campió de Lliga si només necessita un punt davant del Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Així sona la música a Radio Arenys. Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Nothing but the truth now. Nothing but the proof.

other voices cannot defeat.

0: Ràdio Arenys. Històries magnífiques. El primer dilluns de cada mes, a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, amb Bernan Ruiz Bonet.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una traslació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. La seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus, que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes. Segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Aboukaïk, membre de la flotilla, aterrat a la tarda a Barcelona després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El Balear sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Hi ha successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
2: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Barça d'hoquei patins que busca a aquesta hora la 23ª Champions.
3: Els blaugranes juguen la final de Coimbra davant el Porto, la primera que juguen des del 2018. Després d'eliminar Sporting i Benfica, l'equip de Ricard Ares busca el segon títol de la temporada després de la Supercopa Estatal. De moment, el partit que ha iniciat el segon període, 2-3 minuts. Més ben dit del segon període, Porto 2, Barça 0.
2: I un altre equip del Barça que vol ser campió, en aquest cas de Lliga, és el de futbol, davant del Real Madrid.
3: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol de la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
2: A la primera federació masculina, empat agradols a l'Europa i compte que el Nàstic cau al descens.
3: Els escapulats han empatat 3-3 davant el Villarreal B, aixecant dos gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel play-off. Escoruela i Adnane han marcat els Sengles gols olímpics i Vaques ha fet l'altra diana de l'Europa, que continua cinquè i en zona play-off. El Nàstic, per la seva banda, ha perdut 2-0 a Tarazona en un duel directe i torna a entrar en places de descens. Pel que fa al Sabadell, manté vives les opcions descens gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt del lideratge quan queden només dues jornades per acabar la Lliga.
2: I a tercera, Vilanova i Ospi finalment faran play-off descens. Canvi de led i Vic perden la categoria.
3: L'última jornada de Lliga a tercera que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més ha acabat de decidir les places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon en vèncer 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi que entra a play-off com a cinquè. El Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb dos gols amb temps afegit. Les semifinals catalanes del play-off seran Hospi-Badalona i Vilanova Cornellà. Pel que fa a la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada al camp d'un canvi de led que torna a Lliga Elit un any després i acompanyen Vic i Lleida.
2: Vull dir, sis, marxem de ronda. Actualitzem marcadors aquesta hora de diumenge 10 de maig de 2026. Moltes coses en joc en hoquei patins. Champions masculina, la gran final. L'està jugant el Barça a Coimbra. De moment les coses no van massa bé.
3: No van massa bé les coses, Ignasi. Minut 5 del segon període, Porto 2, Barça 0.
2: A veure si té temps el conjunt de Ricard Ares de reaccionar i aixecar aquesta gran final. En futbol, primera divisió, 35a jornada. A les 9, el clàssic, el Camp Nou, Barça-Real Madrid. Amb la possibilitat que els blaugranes guanyin el títol de Lliga. Tenim ja 11 del Barça.
3: Tenim 11 confirmat, Ignasi, Joan García a la porteria, parella de centrals, Gerard Martín, Cubarsín, els laterals, Joao Cancelo a l'esquerra, Eric García a la dreta, al mig del camp, Gavi, Pedri, Dani Olmo, i Adal, Fermín, Rashford i Ferran.
2: Pel que fa al Barça, en aquest cas femení, a la Lliga F, jugar un partit intranscendent, però que li pot servir per preparar-se per la final de Champions d'aquí dues setmanes. Està jugant a Tenerife.
3: El partit que enfronta Tenerife contra el Barça, de moment està al descans amb un resultat d'1-1. El Tenerife s'ha avançat al minut 23, però el Barça ha empatat al minut 45 afegit en un gol de Brooks.
2: Doncs així estan les coses de moment a Tenerife. I en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, tornada de les semifinals, buscant un bitllet per la gran final on ja espera el Saragossa. El busca també l'Uni Girona, que rep el València. Girona FM, Jan Torrent, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix hem superat la meitat del tercer quart, empat a 54. Amb aquest resultat, l'Espart Girona no es classificaria per la final de la Lliga Femenina Endesa. La veritat és que el partit està en un punt i hi ha un ambient excepcional a Fontesau.
2: Doncs així estan les coses de moment. A veure si l'Uni Girona també ho pot aixecar. I a la final de Champions d'hoquei patins marca Ignacio Alavar pel Barça de penal 2-1. Encara queda molt de partit, per tant, el Barça que té temps encara d'intentar aixecar aquesta 23a Champions.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Vinga, són les 8 i gairebé 9 minuts del vespre. Som els de l'Enjoc, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la vostra ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. I aquestes alçades de la temporada, com sempre, moltes coses en joc. Començant per aquesta Champions masculina d'hoquei patins, aquesta final a 8 que s'ha disputat, que es disputa aquests dies a Coimbra, Portugal, i on el Barça torna 8 anys després a una final, i a la final s'està posant emocionant, Eric?
3: Sí, de moment, el partit que no ha començat gaire bé pel Barça, 2-0 s'ha col·locat al Porto, però ara, fa uns instants, el Barça ha recortat distàncies, 2-1, de moment.
2: Doncs el gol d'Ignacio Alavar que dona esperances, queda encara molt partit, pràcticament tota la segona meitat, 22 minuts, de fet, per acabar aquest partit. Per tant, el Barça té molt de temps per intentar aixecar, capgirar aquest marcador en contra de 2-1, doncs que deixa les coses de moment favorable als portuguesos, però en qualsevol cas doncs molt encara per jugar-se. Una final a 8 a Coimbra que ha coincidit també amb la final a 4 de la Champions femenina. En aquest cas no li van anar tan bé les coses al Vila-sana.
3: Vila-sana 1, Fraga 1, i el partit que va anar als penals, on el Fraga es va imposar per 1-2.
2: Un Fraga que, per cert, avui s'ha acabat proclamant campió d'Europa. Ha guanyat 4-1 al Benfica, la gran final, i un Fraga entrenat pel català Jordi Capdevila i amb 5 jugadores també de casa nostra, com l'Anna Ferrer, com l'Aina Arxer, com la Vinyet Flix, la Marlena Rubio i la Carla Fondaglòria, que, per cert, ha fet un dels gols del conjunt aragonès. Per tant, felicitats al Fraga i especialment a aquests 6 components catalans a la plantilla del conjunt aragonès, com diem. Una Fraga que va empatar amb el Vila-sana, un Vila-sana que es va quedar a les portes d'aquesta gran final un altre cop amb la maledicció dels penals, i així valoraven tot plegat una de les estrelles del Vila-sana, Aina Florenza, i el seu tècnic Lluís Rodero.
5: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut 2 power plays, que els hem fet bé, però que, bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo, però que no ha acabat d'entrar, i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot, crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
6: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapet.
2: 8 i 12 minuts, vinga, comencem a repassar també l'actualitat del futbol, que hi ha molta teca, moltes coses a comentar. Primera masculina, 35a jornada, com s'està posant la Lliga per Barça, per Espanyol i per Girona.
3: Barça-Real Madrid a partir de les 9, Sevilla 2, Espanyol 1, i el dilluns a les 9, Rayo Vallecano, Girona.
2: Doncs el Barça a les portes d'aconseguir el seu 29è títol de Lliga, i per primera vegada a la història ho pot fer en un clàssic, un clàssic marcat aquest diumenge. Primer, a primera hora del matí, coneixíem que Mbappé no viatjava a Barcelona, que s'ha quedat fora de la convocatòria. No hi ha hagut explicació exactament del per què, però en qualsevol cas no ve una de les grans estrelles del Real Madrid al Camp Nou. I hores després ens assabentàvem també de la tràgica notícia de la mort del pare de Hansi Flick, que, malgrat tot, doncs serà avui a la banqueta blaugrana el tècnic alemany del Futbol Club Barcelona. Un Hansi Flick que ahir, a la prèvia del partit, deia això al respecte d'aquest partit.
7: Estic centrat només en aquest partit.
8: I know that for everyone
7: no és un partit normal, és especial per tothom, també per mi.
8: Say is the most important game, no.
7: No diria que és el meu partit més important. Ho és pels aficionats, per al club, per als futbolistes, per nosaltres com a staff tècnic. Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
8: It's not normal.
7: És increïble, no és normal, i això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
8: This is what I want to see.
2: Doncs veurem, el Barça, recordem, en té prou amb un empat, avui, per aconseguir la victòria al títol de Lliga, perquè arriba amb 11 punts de marge respecte al Real Madrid. Queda en aquest partit 3 més. Per tant, doncs les opcions del Barça de cantar el que es coneix com l'Aliron i aconseguir ja matemàticament el títol de Lliga, que són molt i molt grans, i especialment davant d'un Real Madrid amb tants conflictes interns que s'han sabut aquesta setmana. A tot això, ahir, l'Espanyol, que es va complicar molt la vida perdent a Sevilla, al camp d'un rival directe. S'havia avançat amb un gol de Dolan, però el conjunt sevillista va acabar capgirant el marcador i fa que l'Espanyol ara mateix sigui 14 amb 39 punts, a 2 punts només de l'Alavés, que és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Un Espanyol que, com que hi ha jornada intersemanal, rebrà dimecres a l'Atlètic Club i, per tant, ha de guanyar sí o sí. I és per això que Manolo González, que, per cert, a les últimes hores hem sabut que l'Espanyol no es planteja en cap cas destituir-lo abans que acabi la temporada, doncs Manolo González, que se centra, ja es focalitza en aquest partit vital davant l'Atlètic.
9: Sí, recuperar-se. Al final, el canvi a Romero ha estat un tema físic, que no l'han canvi contemplat durant tal com anava el partit, i recuperar la gent el més aviat possible perquè el dimecres sortim a morir a l'estadi. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent davant de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
2: I també autocrític i també centrant-se ja en el partit davant de l'Atlètic del pròxim dimecres, un dels jugadors de l'Espanyol, Roberto Fernández, que es manifestava en termes similars als del seu tècnic.
10: Al final lo que hay que tener es fe, orgullo de esta camiseta, dar todo por este escudo. El próximo partido tiene que ser una caldera, tiene que ser que no quepa ni un asiento, vamos a darlo todo, estamos súper convencidos y vamos a por ello. Por supuesto, esto ya hay que pensar en el próximo partido, lo que el pasado es, y cabeza arriba y cambio el chi ya para el partido contra el Atleti. Tenemos que ser todos conscientes lo que es este club, lo que son sus valores, de que hay que luchar hasta el final. Lo hemos visto todos los años anteriores y vamos a sacarlo seguro.
2: Doncs 6 punts de 54 al 2006, l'Espanyol, que encara no ha guanyat. No guanya, de fet, des del 22 de desembre de l'any passat, precisament davant de l'Atlètic Club, el pròxim rival. Va guanyar Sant Mamés, a veure si aconsegueix repetir la victòria davant de la seva afició a Cornellà Prat el dimecres, perquè una victòria donaria pràcticament ja la salvació al conjunt blanc i blau. I també busca el mateix objectiu al Girona, que encara no ha jugat el partit de la seva jornada, o d'aquesta jornada. Ho farà demà diumenge a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano, un equip que doncs vindrà de ressaca després de la històrica classificació per la final de la Conference League que va aconseguir el dijous passat, que en principi no es juga pràcticament res, i un Girona que ara mateix està només un punt per sobre del descens. És el primer equip que marca la permanència ara mateix un puntet per sobre de l'Alavés. Per tant, necessita sí o sí puntuar, i si pot ser amb més 3, el conjunt de Michel.
11: Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que la hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat.
0: En joc.
2: 8 i 18, vinga, parlem de la Lliga F, 28a jornada, on ara mateix està jugant el Barça.
3: De moment, el partit que passa pel minut 53 de la segona part, Tenerife 1, Barça 1. I pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol 1, Badalona 1.
2: Doncs el Barça, que havia vist com el Tenerife s'avançava al minut 23 amb el gol de Gramalla, i Esme Brooks, en temps afegit de la primera meitat, ha aconseguit el gol de l'empat en aquest partit, podem dir, transcendent o més aviat preparatori pràcticament per a la final de Champions d'aquí dues setmanes davant de l'Olympique de Lió a Oslo. I a tot això ahir, també bastant interessant, l'últim duel català de la temporada entre Espanyol i Badalona Moviment van empatar 1 amb 2 gols de penal. Totes dues ja tenen l'objectiu de la permanència fa moltes setmanes, i així valoraven el partit d'una banda, de la banda de l'Espanyol, l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
12: Creo que l'equip ha començat una mica expectant, amb molt de respecte per al Badalona, però després que l'equip s'ho ha cregut en lo bon equip que és, i crec que al final han vist que guanyar. Sí, i avui una de les coses que m'ha agradat molt a mi també ha sigut que l'equip ha portat el pla de partit a terme molt bé. Volíem tenir un joc menys combinatiu segurament que altres partits. Volíem atacar molt l'esquena i els intervals de la línia de 4 del Badalona, menys joc combinatiu, menys interior, menys jugar per fora, i crec que l'equip ha estat molt bé ahir. Després, en el bloc, sí que és veritat que la primera part hem tingut una mica millora problemes, però el programa ha ajustat molt bé i a la mitja part també i l'equip ha estat estupenda fent una partida.
5: Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
2: I del costat del Badalona Women, així ho analitzava Cristina Cubedo.
13: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
2: Vuit i vint minuts, i parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, on avui Ona Sant Adrià ens ha donat una alegria.
3: Ona Sant Adrià 5, Saragossa 0.
2: Ja havia guanyat 1-2 en el partit d'anada d'aquestes semifinals, avui 5-0, per tant global de 7-1, i Ona Sant Adrià que es classifica per a la gran final, on s'enfrontarà la Reial Societat B, que ha guanyat aquesta tarda 2-1 a la Màlaga. Per tant, aquest serà el rival de la gran final a les dues pròximes setmanes. Com ha anat aquest 5-0, Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc?
14: Aquest matí s'ha disputat a Sant Adrià la tornada de les semifinals de play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i el Zaragoza Club de Futbol Femenino. En el partit d'anada, el marcador va acabar amb un ajustat 1-2, un resultat que permetia a les adrianenques classificar-se en cas d'empat. L'encontre ha començat amb una clara vocació ofensiva per part de l'Ona. I al minut 20, Andrea Cano ha inaugurat el marcador amb el primer gol del partit, certificant el domini de les locals. Ja a la segona meitat, les adrianenques han completat una golejada incontestable. Isabel Hoekstra per partida doble, Abril Rodrigo i Marta Fernández han ampliat l'avantatge per segellar una victòria contundent i assegurar la classificació per a la següent ronda. L'entrenador Miqui Olle ens fa una valoració del partit.
15: Ha sigut un partit de, bueno, el que sabíem, no? De competir al màxim, de fer les coses molt bé, d'intentar evitar totes les situacions cap enrere, de duels, de donar-los la pilota en situacions sobretot de centre lateral o de poder llançar amb comoditat. I sabíem el que teníem que fer, hem sigut molt operatives, hem renunciat bastant al nostre joc, segurament, però crec que era l'única manera de poder guanyar aquest equip.
14: El rival a la final es coneixerà aquesta mateixa tarda, un cop es disputi l'enfrontament entre el Màlaga i la Reial Societat B.
2: Doncs com us dèiem, serà la Reial Societat B, ha guanyat 2-1 i, per tant, aquesta gran final per aconseguir l'ascens a la Primera Federació Femenina a doble partit, el pròxim cap de setmana partit d'anada, i d'aquí dues setmanes sabrem ja si Ona Sant Adrià aconsegueix la classificació per aquesta Primera Federació Femenina, aquest ascens a la segona màxima categoria estatal del futbol femení. I qui ha pujat aquesta tarda, en aquest cas a la Segona Federació Femenina, una categoria per sota, és el Barça C.
3: Barça C 2, Gijón 0.
2: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a través de l'Enjoc Televisió. Just després del partit, ara fa uns minutets, escoltàvem ben alegres una de les jugadores del Barça C, Carlota Martins, i el tècnic Eric Sánchez.
16: Sabíem que no era fàcil, perquè al final elles també han guanyat una lliga, són un rival molt bo, competeixen molt bé, però el fet de tornar a casa amb la nostra gent, doncs ens ha donat molta més força. I sabíem que no seria fàcil, però juntes fins al final doncs ens hem sortit i molt contentes. Doncs i ens ha costat aquesta tercera federació, doncs la segona ens costarà molt més, però crec que ens ho mereixem competir. Portem bastants anys no competint gaire en categories més baixes i crec que ens mereixem estar a segona competint. I ens costarà molt, però donarem guerra, també.
17: Bueno, era un partit també difícil, perquè veníem d'un partit que allà a l'anada un resultat de 2-2, que al final t'obliga també aquí a guanyar. Sabíem que elles també tenien un equip que a nivell defensiu treballen bastant bé i que estarien en un bloc mig baix i que costaria, perquè al final no hi ha espais. Però la valoració molt positiva, ja no d'avui, sinó de tota la temporada, que al final ha sigut una temporada excel·lent, ja no a nivell de resultats, sinó a nivell d'esforç, de sacrifici, de superació. Al final són noies de 15, 16, 17 anys, no? I al final estan competint a un nivell molt alt.
0: En joc, el programa de l'esport català.
2: 8 i 24 minuts, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 36ena jornada. En queden dues i com està tot de calent per dalt, per baix i pels tres equips catalans que han fet aquests resultats en aquesta jornada.
3: Europa 3, Villarreal B 3, Tarazona 2, Nàstic 0. Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3.
2: Doncs quin partit s'ha viscut avui a Can Dragó entre Europa i Villarreal B? 3-3, com en el partit d'anada. S'havia avançat el Villarreal B 0-2. Roger Escoruela ha fet un gol olímpic espectacular abans del descans. Ha empatat vaques de cap. Ha fet el 2-3 al Villarreal B. Un altre gol olímpic, en aquest cas d'en Nan, ha donat el 3-3 quan quedaven pocs minutets. I en temps afegit, Jordi Cano ha tingut des del punt de penal l'opció de donar-li la victòria a l'Europa, però al final l'ha aturat el porter i, per tant, empat a 3, un autèntic partidàs. L'Europa continua 5è amb 57 punts, un de marge respecte a Cartagena i dos respecte a Algeciras quan queden dos partits per acabar. Per tant, continua de moment en plaça de play-off. Un dels grans protagonistes, en Nan Gailán, ha fet un partidàs i un gol olímpic. Ens deia això només acabar el partit.
18: Sí, sí, ha sigut una mica, una, com l'he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les situacions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final, doncs, el penal és el que té el futbol, va d'en Sergi d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat és que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
2: Doncs quin partit el pròxim dissabte, Nàstic a Europa, amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa jugant-se al play-off a les 9. I una Europa que, per cert, aquesta hora està pendent de l'Antequera Teruel, està perdent el Teruel 1-0. Amb aquest resultat, l'Europa seria ja equip de Copa del Rei l'any que ve. El Sabadell ja ho és. De seguida, ens aturem 3 minuts, agafem aire i us expliquem tot el que ha passat a Tarazona. La derrota del Nàstic el fa caure el descens i com estan les opcions d'ascens directe del Sabadell. Fins ara!
19: La xarxa de comunicació local.
20: Salut activa per
19: Ràdio Arenys.
21: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
22: Moonbikes a Arenys de Munt.
23: La teva botiga de bicicletes de referència.
22: Treballem amb les millors marques.
23: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
22: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
23: Finançament a 24 mesos.
22: Munt Bikes.
23: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
22: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
23: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
24: Marta.
25: Ei, hola, com estàs?
24: Superbé, cada dia em sento millor.
25: I el secret?
24: Doncs ho tens ben a prop.
25: Sí?
24: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
25: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
24: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balneari.

va al 2560 abans de Crist, mentre que Cleopatra va regnar entre els anys 51 i 30 abans de Crist. Això vol dir que entre ella i la piràmide hi havia uns 2.500 anys de diferència, mentre que entre ella i l'arribada de l'home a la Lluna n'hi ha només uns 2.000. Això ens recorda com de vasta és la història humana. Moltes vegades imaginem l'antic Egipte com una única època, però en realitat va durar mil·lennis, amb civilitzacions i dinasties molt diferents. Durant el temps de Cleopatra, Egipte ja tenia contactes amb Roma i Grècia i era un país de culte, cosmopolita i ple d'influències estrangeres. Aquesta curiositat ens mostra com la nostra percepció del passat antic pot ser enganyosa. El temps antic és molt més llarg del que ens pensem.

en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8:45 de la vespre, som els de l'Enjoc. La final de Champions, hoquei patins, continua perdent el Barça 2-1 davant del Porto. Queden 14 minuts i 22 segons per acabar la final. Per tant, encara hi ha molt de temps per aconseguir, com a mínim, igualar el partit i forçar el temps extra. A tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Havíem comentat ja l'empat de l'Europa davant del Villarreal B, que de moment deixa els escapolats a la cinquena plaça. Per tant, una setmana més continuaran a play-off. I ja en van 36. Les 36 ha estat en zona de play-off al conjunt de la Vila de Gràcia. I l'altre partit d'aquesta tarda de representants catalans ens ha deixat una molt mala notícia, i és una derrota en el duel directe del Nàstic a Tarazona, 2-0, que fa caure el conjunt de Tarragona en descens quan queden dos partits. I el primer, com dèiem, dissabte vinent, Nàstic a Europa. Per tant, pot ser un duel fratricida entre dos dels nostres equips. Què ha passat avui a Tarazona, a Tarragona Ràdio, Tere Ortega?
1: Parlem amb Òscar Sanz després de la derrota aquí a Tarazona, 2-0, amb el capità de l'equip. Bona tarda, Òscar.
2: Bona tarda, Tere.
1: Com ha anat el partit? Quina és la situació del vestidor? I quines opcions li veieu al Nàstic de poder tirar això endavant, de salvar-se del descens?
2: Bueno, primero de todo creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos e ir a Alicante pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: Un dels moments més difícils, imagino, quan heu sentit que el públic, els aficionats del Nàstic, es cridaçaven als futbolistes. No obstant, heu decidit anar a parlar amb ells. Què els heu explicat per convèncer-los que el Nàstic s'esforçarà o farà tot per aconseguir l'objectiu, que és la permanència?
2: Bueno, pues al final un mínimo, ¿no? Que dar la cara cuando se han desplazado. Sabemos que están aquí cada partido y son los que más sienten, pues los aficionados, ¿no? Esta situación, a partir de ahí, pues decirles que quedan dos finales, que sé que es difícil, pero hay que creer, porque se han visto casos y estoy seguro de que sacando 6 de 6 vamos a tener una gran probabilidad de salvarnos. Así que quedan dos finales, hay que dejárselo todo, aunque ahora cueste decirlo, y tirar adelante.
1: ¿Qué creus? Ja per acabar, que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, una de les pitjors d'aquest segle, que és el que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, precisament aquesta temporada?
2: Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo te puedo hablar pues de nosotros, ¿no? Los jugadores, creo que es un año que nos ha venido grande y no hemos estado a la altura. A partir de ahí, pues cada uno que asuma sus responsabilidades, yo y los jugadores asumimos las nuestras.
1: Gracias.
2: A tu.
1: Óscar Sanz, el capità del Nàstic de Tarragona, explicant a Tarragona Ràdio aquesta situació complicada per la que viu l'equip, desolació absoluta, i en especial d'aquests més de 300 aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a Tarazona per donar ànims al seu equip, un equip que ha estat incapaç de poder haver fet alguna cosa positiva avui aquí al municipal de Tarazona. S'ha avançat l'equip local molt aviat, al minut 5, amb gol de Cubillas i amb gol

0: Debussy, el 92, ha rematat la feina, un Tarazona que pràcticament després de la victòria davant d'un rival directe com era el Nàstic de Tarragona, s'afiança en la permanència a la categoria. El Nàstic cau en zona de descens amb 43 punts, a 2 punts de la salvació, i ara l'objectiu és guanyar els dos partits que li queden el proper dissabte, la visita de l'Europa, per tancar d'aquí a 15 dies la Lliga regular al camp de l'Hèrcules, el Rico Pérez. És tot des de Tarazona. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Gràcies i ànims. Per cert, marca el segon gol al Barça a la Lliga F. Marca Quique Nazaret de cap. 1-2 s'avança el conjunt blaugrana a Tenerife. Ara mateix als 67 minuts de partit. Per tant, cap gira el marcador al conjunt blaugrana. I a tot això, també a la primera federació masculina, el Sabadell, que recordem, va caure 4-3 davant de l'Atlètic de Madrid B en el partit del passat divendres, va aconseguir salvar com a mínim el golaveraix particular, i ara aquesta derrota no es veu d'una manera tan dura com el divendres, perquè avui l'Eldense, el líder, s'ha deixat 2 punts, ha empatat 2-2 al camp del Sevilla Atlético, i ara l'Eldense té 66 punts, Sabadell 65 i Atlético Madrileño 64. I la setmana vinent, la pròxima jornada, l'Eldense Atlético Madrileño. Per tant, un dels dos mínim es deixarà punts. Si el Sabadell guanyés l'Antequera a la nova Creu Alta, en cas que l'Eldense no guanyi, recuperaria el lideratge i dependria de si mateix en l'última jornada per aconseguir l'ascens directe. En tot cas, Ferran Costa analitzava així la derrota de l'Atlético Madrid B.
2: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres, on es marquen les diferències, i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per poder empatar el partit, però no està possible.
1: 8 i 36 minuts, i qui està intentant ascendir a primera federació masculina, ahir va jugar l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, és el Reus, que haurà de guanyar a Terres Gallegues la setmana vinent.
3: Reus 0, Ourense 0.
1: Doncs el Reus, que va tenir el domini del partit, va tenir ocasions, va demanar un parell de penals, però al final 0-0. No es va moure el marcador, i per tant la tornada dissabte vinent a les 6 de la tarda decidirà tot a l'estadi Okouto d'Ourense. Ahir, com diem, 0-0 en un partit on hi va haver de tot. La nova ràdio, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Lèdic es queda amb la mel als llavis en l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació. Els reusencs han sortit valents amb una pressió alta que ha agafat a contrapeu els gallecs. Ostrell ha vist porteria durant la primera part, però li han anul·lat per controlar prèviament la pilota amb la mà. Instant més tard, una caiguda de manera aparatosa ha acabat forçant el seu canvi. Els gallecs s'han estirat al tram final de la primera part sense massa eficàcia en un temps afegit marcat per la tensió entre dos equips. A la represa, els reusencs han mantingut el guió i l'entrada de Folk ha tancat els visitants a camp propi. El moment de la polèmica ha arribat al minut 30 de la segona part, quan l'àrbitre no ha assenyalat un penal clamorós a Folk per estupefacció dels gairebé 4.000 aficionats roig-i-negres. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Leris.
5: Content per com s'ha mostrat l'equip, per les adversitats que hem anat trobant durant el partit i hem estat capaços de refer-nos. Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment, si hem de fer una crítica, és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
4: Malgrat disposar d'ocasions clares, el marcador no s'ha mogut i els reusencs hauran de guanyar sí o sí a Ourense. Qualsevol altre resultat seria la fi del somni de la primera federació.
1: 8 i 38 minuts, i parlem també de la tercera divisió, grup 5è, última jornada. L'hem viscut avui en un emocionant carrusel, amb moltes coses en joc a la part alta i a la part baixa, a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Aquests han estat els últims resultats de la Lliga regular d'aquesta temporada.
3: Peralada 5, Muntanyesa 0, Vic 0, Badalona 1, L'Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2, Fundació Esportiva Grama 1, Vilassar de Mar 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Tona 2, L'Escala 0, Manresa 2, Sant Cristòbal 0.
1: Doncs tot absolutament definit. En aquest cas, ja sabíem que el Manresa era el campió, havia estat fa un parell de setmanes, i avui s'han definit. D'una banda, el Badalona acaba segon a la classificació gràcies a la victòria avui al camp del Vic, tercer al Cornellà amb 60 punts després d'empatar a 0 davant de l'Hospi, quart Vilanova amb 56 gràcies a dos gols als últims instants al camp del Lleida. Estava perdent 1-0 el Vilanova. En aquell moment la Fundació Esportiva Grama era l'equip que feia play-off, però dos gols als últims instants, de fet amb temps afegit estat al segon, han fet que el Vilanova entri com a quart en el play-off i la Fundació Esportiva Grama es quedi fora i l'Hospi serà la cinquè. Això a la zona alta. I a la zona baixa, doncs el drama per canvi de l'Eti Vic, que un any després d'aconseguir l'ascens doncs tornen a baixar i acompanyaran el Lleida en aquesta posició. S'ha salvat el Cerdanyola. Un dels partits on hi havia moltes coses en joc era aquest Vic-Badalona, i al final el Vic ha perdut davant del conjunt escapulat. Els vigatans, com dèiem, baixen. El Badalona és segon. Ràdio Vic, Pep Portet.
6: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic no ha pogut aconseguir la permanència a tercera, tot i que ho ha tingut molt a prop. El resultat del canvi de l'Ed Cerdanyola afavoria els interessos del Vic, que amb un gol en podia eludir el descens davant un Badalona especulatiu, que no ha arriscat en cap moment. Els vigatans només els valia la victòria i han empès més, amb més cor que futbol. Xema Moreno, de cap, ha tingut la millor d'un primer temps en què han passat poques coses. A la represa hi ha hagut un problema mèdic just començar, amb un membre de l'estaf vigatà, i el partit ha estat aturat 12 minuts. En aquesta represa, el Badalona ho ha provat amb un xut d'Albert, que ha sortit fora per poc, i un de Tom Diawara, que ha sortit alt. Als 65 minuts, Marc Colomer n'ha tingut una de claríssima pel Vic, que ha sortit fora, i en la rèplica, De Marco ha enviat al travesser un xut des de la frontal que havia sorprès el porter del Vic, Iker Macià, fitxat aquesta mateixa setmana per les baixes dels lesionats Agustín Mora i Jordi Cereza. Els vigatans ho han provat de totes maneres. Azón ha tret amb dificultats un fort xut de Juli i Manrique, amb l'esquena, ha tapat una rematada de Nil Garrido que apuntava gol. Els locals han demanat un penal per una agafada a Xema al minut 83 i ja en el minut 6 dels 14 que s'han afegit, Manel Martínez ha xutat alt des de l'interior de l'àrea en la més clara del maig. Amb el Vic abocat en busca del gol del miracle, una passada filtrada d'Albert a Juanco ha acabat amb el 0-1 pel Badalona i, de pas, amb les esperances i il·lusions locals, que un any després tornaran a Lliga Elit. Ramon Carrascal, tècnic del Vic, apuntava la manca d'encert com a factor clau.
7: Sí, sí, hem tingut, jo crec, un parell de molt, molt clares i tres aproximacions correctes. I, clar, sí, sí, si no ets eficaç en aquestes ocasions, no, no pots ni tan sols puntuar. I bé, així ha sigut aquest partit, que la primera part l'hem tingut bastant controlada, crec, davant d'un senyor equip, i que la segona part, ja als minuts, em sembla que és a partir del 65, i hem ficat la gent cap endavant a veure què passava, i ja les hem tingut, i no han entrat. L'eficàcia, ha saltat l'eficàcia, i l'equip s'ho ha deixat tot. Felicitar els jugadors, felicitar el públic, la junta directiva perquè hem pes, i nosaltres des de la nostra vessant assumir els errors.
6: Els tres punts asseguren el segon lloc al Badalona, que s'enfrontarà a l'Hospitalet en la promoció d'ascens, mentre la derrota condemna el Vic al descens.
1: I de la banda del Badalona, el seu tècnic des de fa un parell de setmanes, Miquel Azparren, valorava així aquest triomf.
8: Bueno, un partido con mucha carga emocional. Nosotros buscábamos la segunda plaza por muchos motivos, más allá de ser profesionales en nuestro deporte. Y bueno, y difícil porque yo he estado también, he descendido, me he jugado el descenso, he jugado cuando contra el que se jugaba algo, contra el que no, esperando terceros. Yo las he vivido de todo tipo y yo lo que me gustaría siempre que el rival fuera profesional en todos los campos. Así que lo único que hemos sido ser profesionales, respeto y empatía máximo con el rival, porque creo que han hecho una buena segunda vuelta, porque siempre han competido y porque es un gran club que volverá seguro.
1: I Hospi i Cornellà han empatat sense gols, 0-0, tots dos classificats per als play-off, per la semifinal catalana d'aquest play-off. Recordem que han de jugar dues rondes catalanes i després una contra un equip, en aquest cas, de l'estat espanyol. Seran Hospi i Badalona d'una banda i Vilanova-Cornellà de l'altra. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, el de l'Hospi, Sergio Juste, i Ignasi Sanabra, del Cornellà.
9: Pues contentíssim, la veritat. Ho parlàvem a dins, és molt difícil arribar a un play-off, hi ha molts equips, sí que és veritat que ha costat una mica més del compte, sabíem de resultats, tal, i a veure, al final, bueno, penso que l'equip s'ha relaxat una mica al final, penso que hauríem d'haver apretat, però entenc la situació i al final amb ells amb un menys pues, sabíem que les transicions eren una mica més lleus del Cornellà i hem intentat, pues, jo sí que és veritat que ja estava dient que la circulació una mica més ràpid, però ha costat, però entenc la situació i al final pues, l'important era que ens hem ficat a playoff i un altre cop estem aquí, llavors bueno, pues ara plantejar-ho a Badalona.
10: Bueno, crec que hem fet un bon partit, teníem la idea d'allargar el partit al màxim possible i veure què passava en els altres camps perquè sempre tinguéssim les opcions d'en qualsevol moment apretar, però quan ho havíem parlat, el descans, que al minut 70 amb els canvis aniríem a parells per intentar tindre la segona posició, però amb l'expulsió ha sigut impossible, no? Bueno, és el que toca, no? Crec que ara toca centrar-se en descansar bé, en recuperar gent demà, fer un bon dia de recuperació i tindrem temps per veure què fem a Vilanova.
1: Doncs a la Vilanova, que ha aconseguit, com dèiem, la classificació per la play-off d'ascens en temps afegit, amb un segon gol. De fet, ha empatat als últims instants i en temps afegit ha fet l'1-2 davant de la Lleida, que li permetia al conjunt vilanoví jugar com a quart classificat aquest play-off d'ascens. El Lleida, recordem, ja havia baixat ara fa un parell de setmanes. Després del partit, escoltàvem el tècnic Jordi Cortés del Lleida i, en aquest cas, del costat de Vilanova, Joan Reventós.
11: El Lleida, de més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Doncs tornar a guardar el traje d'enterrament, el traje negre, i ens posem de gala, de fet, amb una samarreta avui, així una mica commemorativa, no?, del que va ser l'últim ascens d'aquest club a la 0304. Bueno, penso que hem de disfrutar del que ens vindrà, perquè aquest club al juliol estava mort. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta feina al despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, el grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament i bueno, amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.
12: Èxtasi total, o sigui, moments ho veiem perdut, hem aconseguit remuntar, hem estat creient tot el rato. És el premi a tota una temporada. Molt content per l'equip, pels jugadors, l'afició. S'anava la vida, o sigui, literalment, només ens valia la victòria, hem aconseguit remuntar al final i brutal, brutal, sensació brutal.
1: Novetats, Eric, a la final de Champions d'hoquei patins.
3: Doncs sí, i males notícies perquè el Porto fa el tercer quan faltaven 6 minuts pel final del partit. El Porto, que amplia la seva avantatge, Porto 3, Barça 1.
1: Males notícies també a Girona perquè l'Uni Girona i el València han empatat a 73 en la semifinal tornada del play-off pel títol. Havia perdut d'un punt l'Uni Girona, per un punt es queda a les portes de la final, el València hi accedeix, s'enfrontarà al Saragossa. Quina autèntica llàstima, però per un puntet només l'Uni Girona diu adéu a la temporada. A tot això, a tercera divisió, si dèiem que el Vilanova s'havia aconseguit salvar la plaça de play-off a l'últim instant, pal dur per la Fundació Esportiva Grama, que estava fins al temps afegit del partit del Vilanova en aquesta posició de privilegi, i al final aquests dos gols vilanovins han deixat la Fundació Esportiva Grama sense premi. Ha guanyat 1-0 al Vilassar de Mar, però no li ha servit. Això deia el jugador Fran Orellana.
13: Bueno, ha sigut una barreja d'emocions, i després de competir tot el partit, d'aconseguir posar-nos per davant i arribar al minut 90 bueno, dins del play-off, i ha sigut com, bueno, vist i no vist. No, jo no m'ho creia, quan m'ho han dit no m'ho creia. Passar de celebrar acabar el partit, la victòria, en mig minut, en tot no res. Però bueno, al final el futbol és així. Enhorabona a l'Hospitalet de Vilanova i ja està, pues, temporada que ve a seguir. Bueno, crec que és una temporada molt positiva, com he dit, històrica. Crec que no vam començar amb el millor peu, que hi ha dues fases a la temporada. I crec que si no haguéssim agafat aquella dinàmica mitja temporada de molts empats, crec que avui estaríem celebrant una altra cosa.
1: I qui sí ha celebrat ha estat el Cerdanyola, al camp del Can Vidaleta. Jugaven en un duel directe una de les places de descens. El Can Vidaleta s'ha avançat de penal però el Cerdanyola ho ha capgirat i s'ha acabat salvant, però això sí, empatiment amb els jugadors a la gespa, ben pendents del partit del Vic, que acabava més tard. Si el Vic hagués guanyat, el Cerdanyola també hagués baixat. Al final no ha estat així. I a la transmissió televisiva d'aquest carrusel que hem fet a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el tècnic del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque, estava molt i molt content.
14: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria, doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa, així que contra les adversitats o situacions més difícils l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
1: Doncs, felicitats a la Cerdanyola, ànims a Can Vidalet, a Vic i a Lleida, que han estat els equips que han baixat. I a tot això, ahir dissabte, en dos partits ja intranscendents classificatòriament, el Tona va guanyar 2-0 a l'Escala. Va deixar aquestes sensacions al tècnic del conjunt usonenc, Raúl Pagé.
15: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no? empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va, tens moltes, no fiques cap i perds, tenen moltes, no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa, la segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
1: I el campió, el Manresa, va guanyar còmodament al Sant Cristóbal 2-0, en un partit sense molta tensió competitiva, que valorava així el jugador del Manresa, Joel Montero.
16: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ya ha sido todo un golazo.
1: I a la Lliga Elit, penúltima jornada, també amb moltes emocions, i les que tindrà també l'última jornada, perquè hi ha moltes coses en joc. Aquests són els marcadors.
3: Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Martinenc 2, Poble Mafumet 3. Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Prat 2, Castelldefels 4. Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Júpiter 0, Rubí 2. Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1. Valls 2, Horta 1.
1: Doncs Martinenc i Sant Joan Montcada ahir podien haver aconseguit l'ascens directe i tots dos van perdre. I, per tant, aquests dos equips que tenen 52 punts i la Pobla de Mafumet, que en té 49, a l'última jornada es jugaran les dues places d'ascens directe. I qui no l'aconsegueixi, doncs anirà al play-off. Ahir derrota del Martinenc davant de la Pobla de Mafumet, 2-3, en aquest partit que vam veure també a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més després del partit. Escoltàvem el tècnic del Martinenc, Toni Carrillo, i de la banda de la Pobla de Mafumet, a Xavi Vilagut.
17: Bueno, han passat moltes coses, però al final jo sempre dic el mateix. El tema de mèrits, al final, que guanyes el que mereix guanyar, no? No els puc dir res a aquest equip meu, està fent una temporada de bojos, el que estan fent és una bogeria, i la setmana que ve, doncs, anirem al camp del Sant Just a buscar i aconseguir el que necessitarem, doncs, per assolir l'ascens de categoria i ja està, però un putin de per aquests nanos és paraules sempre d'ànims i de felicitació, perquè el que estan fent o el que estem fent és una bogeria. 19 partits sense perdre, avui s'ha trencat la ratxa, bueno, doncs algun dia havia de ser, doncs ja borrón dimarts i cuenta nova per intentar ser la tercera divisió la setmana que ve.
18: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors, perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar, doncs, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No quedava temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
1: I en un dels dues directes de la zona alta, el Castelldefels va remuntar un 2-0, va guanyar 2-4 al Prat. El Prat, de moment, quart. Castelldefels, de moment, 6è, amb 40 punts. Doncs en aquesta zona, batallant per una plaça de play-off. David Vilajoana, tècnic, pot hablar.
19: Personalitat. Vull dir, ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot. Hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat. Hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i, clar, i si amb un equip que estava sotmès, però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem cagat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estem enfonsats. Hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
1: Doncs la conseqüència de tot plegat és que el Prat és quart amb 43 punts, ja té assegurada plaça de play-off, però encara no aquesta quarta plaça, que pot ser important de cara als encreuaments d'aquest play-off d'ascens. La Pobla de Mafumet serà tercera, o de moment és tercera, però encara podria aconseguir l'ascens directe en aquesta batalla amb Martinenc i Sant Juan Moncada. I la lluita pel play-off, déu-n'hi-do, perquè Sant Mauro, Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i Atlètic Sant Just encara opten a plaça de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també, perquè el Júpiter queda tocat a mort després de la derrota 0-2 davant del Rubí, un Rubí que encara aspira a play-off amb aquesta victòria. El tècnic del Júpiter, que pràcticament li queden opcions remotes per aconseguir la permanència, Juanjo García, analitzava així aquesta derrota.
20: Sí, un miracle d'aquests, i competirem igual, i sortirem a competir a Castelldefels amb les mateixes opcions, perquè jo crec que amb aquesta lliga tan igualada, una lliga de 16, crec que bueno, ara quedaré pedant, si voleu, però al final els que acabem baixant no serà perquè he fet una molt dolenta temporada, perquè fins avui crec que no hi ha cap equip amb descens. O sigui, això no ho havia sigut mai, però mai s'ha vist en una competició de la federació. Per tant, entrenarem bé, intentarem competir bé i el dissabte, doncs, si tenim alguna petita opció, perquè serà petita, està clar, doncs ens donarem un altre cop doncs, el millor de nosaltres per intentar doncs, acabar de la millor forma.
1: I de la seva banda, Valls a Horta, el Valls va guanyar 2-1, s'assegura la permanència i encara té opcions de play-off, això deia Àlex González.
21: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
1: Acaba la final de la Champions d'hoquei patins. El Porto ha derrotat el Barça 3-1. Per tant, el Barça no guanyarà aquesta final. I a tot això, el Barça ha fet el tercer gol a Tenerife. En aquest cas, doncs, el conjunt blaugrana que encarrila la victòria. Ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i les 9 i 3. Continuem aquí a l'Enjoc.
22: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
23: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
24: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
23: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
24: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
25: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
26: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
25: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
27: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
23: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
27: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda, sobretot, per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni. Aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no s'ha del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
2: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva. Per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia. Són uns 500 drons i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí fan una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives. I avui, com comentaves, amb el basquetbol, també com a gran protagonista, perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament de quina hora.
1: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com comença el clàssic que li pot donar una lliga al Barça davant del Real Madrid, ara mateix en minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick que ha mort avui. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, Ignasi, bona nit.
3: Notícia d'última hora, el Barça perd la final de Champions d'hoquei patins.
4: Els blaugranes han caigut per 3-1 davant el Porto en la final disputada a Coimbra, a Portugal. El Porto s'ha avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar ha escurçat diferències a la segona part, però al tram final els portuguesos han sentenciat amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018.
3: D'altra banda, ara mateix comença el clàssic. El Barça vol ser campió davant del Real Madrid.
4: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol per la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
3: Amb bàsquet, el Lleida agafa aire.
4: Els de Gerard Encuentra han derrotat el Bilbao per 90-81 i mantenen dues victòries de marge sobre el descens, malgrat la victòria 104-94 de l'Andorra sobre el Baxi Manresa. Els de Diego Ocampo no certifiquen encara la permanència. Dissabte, derrota també del Girona a Múrcia, 86-75, i tercera victòria seguida del Barça, 91-76, sobre el San Pablo Burgos. La penya, per la seva banda, jugarà el 20 de maig al seu partit a Tenerife d'aquesta jornada.
3: I més basca, també fa uns minutets. L'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final de Lliga.
4: Les gironines han empatat a 73 davant el València i cauen eliminades a les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina en no poder remuntar el punt en contra que portaven del partit d'anada.

0: 9 i gairebé 6 minuts. Marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora de la nit. En hoquei patins, com us deia, a la final de Champions, el Barça ha perdut 3-1 davant del Porto, i el que comença i el qui pot ser campió, en aquest cas de Lliga de Futbol, és el Barça. Ha començat el clàssic, Eric.
1: Ha començat el clàssic i, de moment, 2 minuts de la primera part, sense res, sense cap novetat encara.
0: A la Lliga F ha acabat ja el partit del Barça, que ha acabat eixamplant diferències.
1: Doncs sí, el partit ha acabat amb una diferència de 2 gols. Al final, Costa ADG, Tenerife 1, Barça 3.
0: Al final, la Clàudia Pina ha fet un tercer gol una miqueta abans d'acabar el partit i, per tant, victòria còmoda del Barça, que això sí, ha hagut de remuntar el gol inicial del Tenerife. I a la Lliga Femenina Endesa, com us dèiem, semifinals tornada. Ha acabat el partit de l'Uni Girona amb males notícies. Girona FM, Joan Torrent.
2: L'Espar Girona no serà a la final de la Lliga Femenina Endesa. Ha empatat el partit a 73. Tot i que ha tingut l'últim llançament quan quedaven 5 segons, Mariam Koulibaly, la MVP de la Lliga, ha fallat un llançament a sota cistella defensada per 3 jugadores del València Bàsquet per passar a la final després de 7 anys de no fer-ho. Clara Olm ha fet un autèntic partidàs, liderant el seu equip en els moments més grisos en atac i donant el do de fe en defensa. Justice Josité s'ha lesionat a l'últim minut i no ha pogut donar un cop de mà a les seves companyes. Moltes jugadores de l'Espart Girona han acabat el partit plorant, sentint molt aquesta no classificació per a la final de la Lliga Femenina Endesa. Tot i això, la temporada d'aquest equip de Roberto Íñiguez és excepcional. Recordem que du 3 mesos amb una rotació de 8 jugadores.
3: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
0: Vinga, 9 i 8 minuts, segona hora de l'enjoc. De moment, doncs, primers instants de joc al clàssic. 3 minuts, pràcticament 4, de la primera meitat, 0-0. Els dos equips podríem dir que estudiant-se, sense cap opció de gol fins ara massa clara. Anem a parlar de bàsquet, anem a parlar de la Lliga CB, 30a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors per als equips catalans.
1: Lleida, 90, Bilbao, 81. Morabanc, Andorra, 104, Manresa, 94. Barça, 91, Burgos, 76. UCAM, Múrcia, 86, Girona, 75.
0: Doncs importantíssima la victòria avui del Lleida davant del Bilbao. És un dels equips que s'està jugant al play-off. El Lleida lluitant per la permanència. Només havia guanyat 2 dels últims 12 partits del conjunt lleidatà. Necessitava urgentment aquesta victòria després de 2 derrotes seguides. I ha aconseguit un triomf important per mantenir 2 triomfs de marge respecte a la zona de descens, perquè el Morabanc Andorra, que és qui la marca, també ha guanyat el seu partit. De fet, davant del Manresa ara ho repassarem. Però en qualsevol cas, important tantíssima la victòria de la Lleida, aquest Lleida que entrena Gerard Encuentra.
4: Hem sabut jugar el nostre partit a la segona part, en moments de ja han estat desencertats, han fallat tirs lliures, nosaltres en moments claus doncs no hem perdut el cap, no? Que hi ha hagut un moment que el Bilbao s'ha ficat per davant i podia semblar que ens derrumbàvem una miqueta, no? I l'equip ha sigut fort, ha sigut aguantant, amb l'empenta, com sempre, del Barris, i al final sumem una victòria molt important i que estem molt contents de sumar-la. Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat, que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: Doncs veurem com acaba la cosa, però de moment el Lleida encara manté, com dèiem, 2 victòries de marge respecte a les places de descens. Ara mateix queden 4 partits per acabar la Lliga i, per tant, és un bon marge, però encara no definitiu. El Manresa tenia l'oportunitat avui d'aconseguir la permanència matemàtica, però no ho ha fet perquè ha perdut precisament a la pista de l'Andorra, l'equip que està intentant salvar-se, està en descens i doncs ha aconseguit una victòria molt important pels seus interessos. I un Baxi Manresa que ha acabat perdent de 10 punts. Diego Ocampo, tècnic del conjunt del Bages, ho analitza així.
5: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior, justo hoy nos ha dominado totalmente, primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior, diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han pedido 4 o 5 canastas y falta adicional, o sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no? Eso por un lado, y después en la primera parte Evans nos ha dominado en las situaciones de 1 contra 1, y en la segunda parte pues básicamente Rice ha tomado el relevo en los momentos importantes. Creo que estos 3 focos no hemos sido capaces de pararlos en ningún momento.
0: Ahir, victòria del Barça, la tercera consecutiva, per afiançar-se en aquesta zona alta. La quarta plaça l'ha fet amb 21 victòries, les mateixes que València, que va perdre el seu partit. I, per tant, el Barça, després de 3 derrotes seguides, de fet, del València, el Barça atrapa els valencians ara en la tercera plaça, perquè l'UCAM Múrcia s'ha situat segon. Xavi Pasqual, el tècnic blaugrana, analitzava així aquest triomf davant del Burgos.
6: El partit... Crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu. Però, bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Seguim sumant i segueix sumant el Barça, que s'avança al Clàssico, Eric.
1: Doncs sí, ara de moment seria campió de Lliga. Al minut 8 s'ha avançat el Futbol Club Barcelona per part de Marcus Rashford. Un gol de falta directa al minut 8 del partit. De moment, minut 9 encara de partit, Barça 1, Real Madrid 0.
0: Tros de gol, Fa la minja mala així amb la mà, com dient, mora meva, el gol que acaba de fer Rashford a la frontal de l'àrea, escurat a banda dreta, amb cama dreta, i l'ha llançat al pal llarg, per sobre de Courtois, que és un porter altíssim, però la pilota ha agafat una paràbola espectacular i ha entrat pràcticament per tot l'escaire. Un golàs al minut 8, Barça 1, Real Madrid 0, el Barça que s'apropa una miqueta més en aquest títol de Lliga. I, doncs, per acabar d'analitzar també la Lliga ACB, el Girona, que va caure ahir a la pista de l'UCAM Múrcia, del segon classificat, un Girona que ja s'havia assegurat la permanència i doncs, que va caure en la pista d'una de les pistes més complicades d'aquesta Lliga ACB. Moncho Fernández, tècnic gironí, deia això.
7: Tengo que aplaudir al equipo, que esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, de hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Un quart de 10 de la nit, és moment de parlar de la Lliga Femenina Endesa. Com us dèiem al principi en titulars, a la tornada de les semifinals, l'únic Girona que no ha pogut remuntar el punt en contra que portava del partit d'anada.
1: Girona 73, València 73.
0: Doncs per un punt, però es queda a les portes de la gran final, que jugarà amb València i Saragossa. Fa uns minutets ha fet la seva roda de premsa posterior al partit, l'última, de fet, després d'aquest últim partit de l'Uni Girona aquesta temporada. El tècnic Roberto Íñiguez, què diu això?
8: Creo que ha sido un gran partido y que se ha decidido al final, bueno, pues esa situación que hemos puesto el balón donde queríamos ponerlo, pero bueno, Marian no ha podido terminar con la oposición ahí, ¿no? Partido muy igualado, se ha decidido por detalles, creo que la diferencia en los triples, más acierto de ellas, y creo que ha sido un gran partido, se lo he dicho ahora a Rubén, y tengo ahora mismo una situación, mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no?
0: Doncs això a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona ha eliminat a les semifinals tornada. Qui intentava pujar en aquesta Lliga Femenina Endesa ha jugat avui el partit de tornada als quarts de final, era el Lima Horta.
1: Unicaja Mijas 76, Lima Horta 46.
0: Doncs no ha pogut mantenir els 5 punts de marge que tenia Lima Horta del partit d'anada i doncs diu adéu en aquest camí en el play-off descens, un play-off descens en el que podem dir que el Lima Horta s'havia ficat de manera sorpresiva i per tant acaba així una temporada que podem qualificar de bona al conjunt barceloní. I un altre equip que està intentant lluitar per l'ascens, en aquest cas a la Lliga Femenina Challenge, a la segona categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines, és el GEC, que ha perdut la final de campions.
1: Maristes Corunya 73, GEC 52.
0: Doncs clara derrota també a Corunya, ja havia perdut de 13 a Girona, però en qualsevol cas no aconsegueix l'ascens directe, que sí que aconsegueix el Maristes Corunya, però cau repescat a la segona eliminatòria per pujar. Serà la penúltima. Si vol pujar, haurà de pujar, o haurà de superar, en aquest cas, dues eliminatòries més a la GEC i arrencarà la setmana vinent jugant contra el Lleó. I més play-offs d'ascens, en aquest cas segona FEB masculina. Ahir es va disputar la final pel campionat de conferència, el partit de tornada.
1: Prat 86, Mollerussa 62.
0: Doncs clara victòria del Prat, que remunta els 6 punts en contra que portava del partit de Nadal i, per tant, aconsegueix ja l'accés a les fases estatals, a les fases d'ascens estatals. Mario del Campo, jugador Pota Blava.
9: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
0: Doncs el Prat va a fases d'ascens estatal i el Mollerussa cau a la repesca, on jugarà davant dels equips que han superat la primera eliminatòria a partit únic d'aquest play-off d'ascens a segona FEB amb aquests marcadors.
1: Vic 101, Castelldefels 87, Tarragona 90, Mollet 109, L'Hospitalet 83, Navàs 91.
0: Doncs el Vic va guanyar davant del Castelldefels i passa en aquesta eliminatòria, o en aquesta segona eliminatòria, en el play-off d'ascens a segona FEB. Bona victòria sobre el Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: El Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, va superar ahir per 101-87 el Tiburon Castelldefels als quarts de final de la promoció d'ascens a segona federació. El primer quart va acabar amb un 26-13 dels locals, gràcies a un espectacular Eddie Sims, autor d'11 punts sense errada. L'avantatge local es va mantenir al segon quart i fins i tot va augmentar per arribar al descans 52-36 més 16 pels de Joan Ereza. El tercer quart va ser totalment diferent. El Castelldefels va tenir tot l'encert que li havia faltat i va ser capaç de retallar diferències per posar-se de plena al partit, amb un 67-64 quan quedaven poc menys de 13 minuts per acabar el partit. La superioritat a la pintura d'Eric Manyes, amb un Vic molt castigat per les faltes en els seus homes alts, i l'encert anotador d'Artal van ser claus. Però els locals no es van deixar condicionar i, tot i perdre el període per 21-32, van arribar al final del quart 5 punts per sobre, 73-68. Els darrers 10 minuts van ser pur nervis, emoció i protestes. El Vic va tornar a marxar amb diferències clares, de 10 punts a manca de 5 minuts, i ja mai van deixar tornar el Castelldefels a pensar en la remuntada, amb una gran actuació dels petits, Sims, Nahuel i Marc Cruz. Joan Ereza, entrenador del Vic, destacava la duresa del maig.
11: Sí, bueno, és un equip molt dur, el Castelldefels, juguen molt a molts contactes, ens han tret amb faltes a la mitja part, portàvem tres faltes al Jofre, tres faltes al Christensen, que són els únics pivots més purs que tenim. Això ens ha fet molt mal, òbviament. Al final del tercer quart no hem pogut jugar amb ells i ens ha fet mal. Després crec que hem tret molt caràcter, hem estat tranquils, hem fet el nostre joc, sense tenir un dia molt encert, amb un tir de tres, hem fet 101 punts, hem corregut, hem jugat les nostres cartes i crec que hem sabut estar en el partit mentalment, no? En cap moment, hem sortit d'ell, no? I crec que hem pensat en la següent jugada, que era el que volíem. Estic molt content, acomiadar el David Vidal així, amb tothom, i sobretot que juguem un partit més a casa. O sigui, no podem demanar més.
10: Sims, amb 29 punts i 30 de valoració, va ser el millor d'un Vic Coral, on també van aportar, i molt, Nahuel, 11 punts i 4 rebots, Marc Cruz, amb 13 punts i una esmaixada i una assistència de cara a la galeria, Sabaters, amb 9 punts i 6 rebots, o David Vidal, autor de 9 rebots, en el partit en què va ser homenatjat pel seu club després d'anunciar que plega després de 10 temporades a l'entitat. Eric Manyes, 27 punts i 10 rebots, amb un 40 de valoració, va ser el millor del Tiburón Castelldefels, a Martal, autor de 21 punts. Ara els biguetans jugaran dissabte vinent la següent eliminatòria, en què rebran el Mollet, en un partit amb un horari encara per confirmar.
0: Doncs Vic-Mollet d'una banda, efectivament, i Mollerussa Navàs de l'altra. I és que el Mollet ahir va guanyar a la pista del Tarragona després del partit. Escoltàvem d'una banda a David Fernández al costat del CBT, Albert Real del costat de Mollet.
12: Sí, érem la millor defensa del nostre grup i avui ha sigut tot el contrari, no? Ens han anotat massa, normalment som molt més agressius en defensa, avui no han sortit les coses, també s'han tingut un dia bastant encertat, però bueno, que també és per culpa nostra que no hem fet bé les situacions que havíem parlat i que coneixíem i, bueno, la veritat que decepcionats, perquè esperàvem avui doncs, donar una altra alegria més a la nostra afició, perquè han respost de manera excepcional. El Serrallo estava com el de les grans ocasions, volem agrair que hagin donat el suport avui i durant tota la temporada, en realitat. I, bueno, una llàstima no portar-los un altre partit més, almenys la setmana que ve.
13: Bueno, al final crec que és el millor partit de l'any, sens dubte, i quan més ho necessitava l'equip i jo, doncs ha sortit perfecte. Som un equip veterano, llavors això té coses bones i coses dolentes, i crec que avui hem estat a l'alçada que el partit requeria, i ho hem aconseguit, ho hem tret.
0: Novetats al Clàssico, Eric.
1: Doncs sí, hi ha novetats i en aquest cas a favor del Barcelona. Minut 18, torna a avançar-se el Barcelona i fa el 0-2 amb una jugada que ha deixat d'esperó a Dani Olmo al punt de penal i Ferran Torres l'ha agafat i l'ha acabat enfonsant a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, quin golaç des del minut 18 amb aquesta triangulació, podem dir, Fermín des de la banda esquerra, tocant, com ens deia l'Eric, espectacular la passada d'Esperó des de l'aire de Dani Olmo i Ferran Torres, que no perdona. Minut 18, 2-0, celebra Lamine Yamal a la graderia. 2-0 en 18 minuts, això fa pinta golejada. Evidentment, això és un clàssic, poden passar moltes coses, queda molt, però de moment l'arrencada del Barça, immillorable. I vinga, estàvem parlant del play-off d'ascens a segona FEB de bàsquet i ens quedava per repassar també un altre partit, l'Hospitalet Navàs, 83-91. El Navàs doncs, que va derrotar a la pista de l'Hospi, va guanyar a la pista de l'Hospi i s'enfrontarà al Mollerús, el perdedor de l'eliminatòria de Campions. Després del partit entre Hospi i Navàs, Òscar Navarro del costat local i Isidre Suau del costat visitant deien això.
14: Crec que no hem entrat amb la tensió competitiva i al final, tu ho estàs dient, teníem clar que hi havia tres coses que s'havien de fer bé i podia analitzar-les una a una, però és cert que a la mitja part ells a més entren al partit amb molt encert, que això ja ens va passar el dia de Mollerussa, que els fa jugar amb un avantatge. I avui hem girat l'equip de com un mitjó 8 vegades. Ho hem intentat de totes, però avui no ha tocat. Crec que han sigut millors ells que nosaltres.
15: Bé, ens han sortit les coses bé, però portem treballant i molt concentrats perquè per fer aquest partit, per venir al camp de l'Hospitalet a competir. El pavelló de l'Hospitalet és un lloc on és molt complicat guanyar i per fer-ho teníem de fer un gran partit. A partir d'una defensa, jo diria, molt, molt agressiva, al límit del que solem fer, i a partir d'aquí posar molt ritme al partit, i llavors doncs estar encertats amb atac i se'ns han ajuntat totes les condicions.
0: 25 minuts, parlem de futbol sala, la primera femenina, 27a jornada, amb una victòria i una derrota dels dos equips catalans. En aquest cas, el Mamut Les Corts ha perdut 3-1 a la pista del Melilla, i el Penyes Pluques, que ha aconseguit una victòria importantíssima a la pista del Móstoles, que el fa situar-se 5 punts de la permanència quan queden 3 partits. I en aquest cas, doncs el Penyes Pluques encara manté opcions de permanència. I pel que fa a la Lliga masculina, la Indústria Santa Coloma ja havia jugat, i ahir el Barça va aconseguir una victòria molt, molt important.
1: Barça 4, el Pozo Murcia 3.
0: Doncs victòria per assegurar-se la primera plaça a la Lliga regular al Barça en aquest duel directe entre dos equips que estaven empatats a punts, i el Barça doncs serà primer sí o sí, perquè queda ara mateix una jornada per acabar la Lliga regular, i té el gol average guanyat. Per tant, amb 3 punts de marge, el Barça serà campió de Lliga regular i tindrà avantatge en el factor pista en totes les eliminatòries del play-off pel títol. Indústria Santa Coloma és a 3 punts d'aquest play-off. Valdepeñas i Jaén estan 3 punts per sobre. També Manzanares. Veurem si a l'última jornada el conjunt de Santa Coloma aconsegueix una carambola per entrar entre els 8 millors de la Lliga. Vinga, el clàssic. Continua guanyant el Barça 2-0 ara mateix. Minut 22 de la primera meitat. Ha estat a punt de fer el tercer. El conjunt doncs blaugrana. Ens aturem. 3 minuts.
3: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
16: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
17: Com pot ser, si sempre feu fotos?
16: Sí, però no són de veritat.
17: I si li regalem un reportatge?
16: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
17: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
18: Bar Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
19: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que hi ha un lloc a la Terra on el foc fa més de 4.000 anys que crema? Es tracta del Pou de Darbaza, conegut com la Porta de l'Infern, ubicat al desert de Karakum, Turkmenistan. Aquest cràter de 70 metres d'amplada i 30 de profunditat es va formar al 1971 quan geòlegs soviètics

0: Hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc. Obríem el programa amb la derrota del Barça a la final de Champions d'hoquei patins davant del Porto 3-1. No ha pogut guanyar el títol que se li escapa des del 2018 al conjunt blaugrana. I tenim més info d'hoquei patins, perquè a l'hoquei Lliga Plata estem vivint ja les últimes emocions de la temporada amb la penúltima jornada a la Lliga regular en el grup nord, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Manlleu 3, Dominicos 1, Reus B 4, Jolaseta 4, Tordera 4, Sant Cugat 2, Alpicat 1, GEC 4, Mataró 8, Companyia de Maria 3.
1: Doncs amb aquests marcadors, déu-n'hi-do com arribem a la part alta a l'última jornada, perquè el Lloret és líder amb 44 punts i el Manlleu segon amb 43. Recordem que el primer puja directe a hoquei Lliga masculina i el segon haurà de jugar en play-off contra el segon de l'altre grup. Per tant, déu-n'hi-do el Lloret, que avui ha solucionat o ha solventat el seu difícil partit a la pista del Vic, que era tercer, en un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Com ha anat tot plegat, Ràdio Vic, Pep Portet?
3: L'autovigatana Pati Vic ha perdut aquesta tarda per 0-2 davant el Lloret i amb la derrota s'han esvaït totes les opcions de lluitar per l'ascens a l'hoquei Lliga. El partit, retransmès en directe per La Xarxa Més, ha tingut ritme i emoció, però pocs gols. De fet, la primera meitat ha acabat sense gols, amb moltes precaucions, però amb una gran actuació dels porters. A la represa ha estat una estiria-ronsa constant. Lito Sánchez ha tingut una doble ocasió, que primer ha desfet el pal i després el porter Pedruco, quan només s'havien jugat 2 minuts. Als 32 minuts, l'exbigatà Víctor Crespo ha avançat a Lloret amb un espectacular aixeca i pica. I sense temps per reaccionar, els biguetans han encaixat el segon amb una contra acabada per Adrià Ferrer. El forat podia ser més gran, però Puigbí ha aturat una falta directa a Hugo Laguna al minut 37 per la desena falta local. El Vic ha pogut entrar al partit amb un penal que no ha encertat de marcar el capità Uri Ramírez quan quedaven 11 minuts. I a 4 minuts pel final, Guille de Moya ha marcat en una falta directa dels biguetans per la desena falta del Lloret, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per bola alta, molt i molt protestada pels locals. I només un minut després ha quedat tot sentenciat. Roger Font ha comès una clara falta, castigada en targeta blava, i el Lloret ha jugat amb superioritat 2 minuts per acabar de matar el maig, tot i no encertar Hugo Laguna en la falta directa. Els 3 punts permeten al Lloret continuar líder i només necessita guanyar a la darrera jornada per ser equip d'hoquei Lliga, mentre el Pati Vic cau al quart lloc i ja no té opcions a res en aquesta última jornada.
1: De la transmissió televisiva que hem vist a l'Enjoc Televisió, hem escoltat de la banda del Vic Uri Ramírez i de la banda del Lloret Víctor Crespo.
4: Quan comença tot l'equip que comença i li diuen que acabarà les últimes jornades jugant-se a pujar, jo crec que tothom hi firma. Al final hem treballat tot l'any per estar dalt, almenys per intentar estar allà enganxats. O sigui que últimament els resultats no ens han acompanyat i al final hem arribat aquí nosaltres, vull dir, sí que avui havíem de guanyar, hem perdut, al final sigui per una cosa o per una altra. No ens ha sortit bé, doncs res, d'acabar la temporada el millor que puguem i que tampoc crec que està malament que hem estat allà dalt.
5: El que esperem és una final, una guerra, però encara sí que portem 5 finals seguides, aquesta és la definitiva, crec que hem arribat a un bon moment de forma i a lluitar-ho tot, o sigui, juguem a casa i no es poden escapar 6 punts.
1: I de la seva banda, el Manlleu també ha fet la feina, ha guanyat el Dominicos 3-1, haurà d'esperar una ensopegada del Lloret i guanyar el seu últim partit doncs per aconseguir l'ascens a hoquei Lliga masculina. Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
6: Victòria del Manlleu per 3-1, l'últim partit a casa. Nosaltres tenim Lluc Sitjà. Lluc, felicitats.
7: Moltes gràcies.
6: Com has viscut aquest últim partit a casa?
7: Crec que l'equip, tot i les baixes, ha fet un partit super seriós. Sabíem que de nosaltres depèn guanyar-nos i tenir una plaça al play-off.

0: Ho hem demostrat, hem fet un partit molt seriós, començant per una bona defensa, i els gols al final sempre acaben arribant. Hem estat molt seriós i mira, doncs, aquests 3 punts que ens emportem i ens assegurem el play-off.
1: Avui hem tingut un debut de Genís Costa, no sé com el veies tu, els entrenos i tot això, com ho has vist una mica aquest procés?
0: En Genís és un nano que corre molt, sempre tots els entrenos pendents, sempre amb ganes de millorar, i que res a dir, felicitar-lo, és el primer pas de tot el que li ve per endavant, i que segueixi així perquè pot arribar molt lluny.
1: Última jornada, desplaçament a Holaceta. Com ho veieu, l'equip, ja que és una jornada bastant important, on poden haver-hi canvis en la classificació?
0: Un partit més. Sempre, tota la temporada, portem aquesta dinàmica d'anar partit a partit, d'anar pas a pas, sense mirar més endavant. I Holaceta, encara que sigui l'últim, igual d'important que si fos el primer.
1: Lluc, si vols dir alguna cosa a l'afició, ara és el moment.
0: Gràcies per recolzar-nos, per estar sempre aquí, sou incondicionals, i amb nosaltres fins al final, perquè aquest any ho aconseguim.
1: Moltíssimes gràcies, Lluc.
0: A vosaltres.
2: I de la seva banda, el Tordera s'ha imposat al Sant Cugat, 4-2, Ràdio Tordera, Pol Roig.
3: Bona tarda. El Tordera, que disputava la 21a jornada a casa, l'última jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord com a local, amb l'objectiu d'assolir aquesta 5a plaça, ha acabat assolint l'objectiu amb la victòria per 4-2 davant del Sant Cugat, partit esplèndid de tots els jugadors del Tordera, Climent, que els va fer jugar a tots, des dels dos porters fins als 4 jugadors de la banqueta i els 4 que van sortir d'inici, minuts repartits per tothom. Els gols també van estar repartits, 2 d'Arnau Vidal, un de Traqui i un de Nacho, un partit on el Sant Cugat semblava que començava a dominar des d'un inici, però que el Tordera va saber-ho remar. Va aconseguir donar-li la volta al partit, començar per davant en el marcador amb un gol d'Arnau de penal, i a partir d'allà el Sant Cugat va anar tota l'estona del partit a remolc, aconseguint empatar fins i tot 1-1, i posteriorment, més tard encara, posant el 2-1. A partir d'allà el Tordera, amb un puntet més d'intensitat i amb un puntet més de fortuna també, va aconseguir escapar-se, va aconseguir guanyar distància en el marcador, i a partir d'allà dormia el partit. Amb un bon, bon joc i amb una victòria, el Tordera, que es despedeix de la seva afició a falta d'una jornada en aquesta Hockey Lliga Plata, amb l'objectiu d'aquesta 5a plaça complert i amb valoracions molt positives.
2: I valoracions també de la banda del Tordera, de Pau Muñoz.
4: En termes generals, molt bé. Crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada. O sigui, molt content en aquest aspecte. Crec que hem millorat tots com a equip i bueno, molt content en general. Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res. Ens van dir el bàsic, era la salvació. Però a nivell intern sí que jornada tras jornada vèiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible, i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
2: I de la seva banda, el Mataró ha golejat el Companyia de Maria. 8-3, Mataró Ràdio, Pau Galceran.
5: Les opcions d'assolir la segona posició i disputar les eliminatòries d'ascens es van esvair la setmana passada pel Club Hoquei Mataró. Tot i això, el darrer duel de la temporada com a locals ha acabat amb una victòria per l'equip mataroní. No ha tingut cap possibilitat el Companyia de Maria, que s'ha vist darrere el marcador en tot moment i ha acabat el partit 8-3 pels mataronins. Ha golpejat primer Marc Puigverd amb un llançament exterior 3 minuts després de començar el maig. El ritme trepidant del Mataró no s'ha aturat i Guim Floriac ha resolt un contraatac per doble distàncies. Guillem Belarte, per partida doble, i Oriol Llenes han anotat 3 gols més per marxar al descans amb un 5-0 favorable pels locals. Al segon període, el Mataró ha afluixat l'embranzida i el ritme de partit ha baixat. Guim Floriac ha fet el 6è, signant així el seu doblet particular. Després han arribat els millors moments dels visitants. En 6 minuts, l'equip gallec ha marcat 3 gols i ha maquillat el marcador. Els homes de Badillo, però, han reaccionat a l'avís del seu rival i han tancat l'enfrontament amb 2 gols més de Llenes. El Club Hoquei Mataró tancarà la seva aventura a l'Hockey Lliga Plata Nord la setmana vinent. Ho farà la pista del líder, el Lloret.
2: Doncs això, el grup nord d'aquesta Hoquei Lliga Plata. El grup sud, també arribem a la penúltima jornada, que ens ha deixat aquests marcadors.
6: Barça Atlètic 0, Congrés 2, Vendrell 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 4, Palafrugell 0, Igualada 2, Alcorcón 0. Alcobendas 3, Espanyol 2. Olot 4, Girona 4.
2: Doncs aquí el més destacable, tenint en compte que l'Igualada bé és campió ja fa moltes setmanes, però això sí, no pot pujar. Veurem què és el que passa amb la seva plaça, perquè la pot vendre. Doncs el més destacable és que amb la victòria del Vilafranca i la derrota de l'Espanyol, els del Penedès ara mateix són segons, amb 38 punts, 36 l'Espanyol, i per darrere el Covendas amb 35. A l'última jornada s'haurà de decidir qui és el segon classificat. El segon classificat en principi faria play-off, però veurem, com diem, què és el que passa amb la plaça d'ascens que tenia, o que tindrà l'Igualada B, però que evidentment no pot pujar perquè té el primer equip a l'hoquei lliga masculina. I abans d'acabar l'hoquei patins, aquesta setmana Berta Busquets anunciava que retira a final de temporada. Ha guanyat 3 Champions, 5 Lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa, 3 Lligues catalanes, ha estat campiona i europea amb la selecció estatal, la jugadora del Palau. Que ha passat avui per l'Enjoc Televisió? Per dir la seva, per dir el per què d'aquesta retirada, d'aquest comiat, evidentment, emotiu.
7: Bueno, jo suposo que moltes raons, però fa molts anys que jugo a hoquei, fa molts anys que jugo a l'Oquiga, i sí que arriba un moment que compaginar la vida d'una persona normal, que treballa 40 hores, que està independitzat, no? I que, bueno, que té una vida normal amb l'alta competició, doncs és complicat. Llavors, a mi, de cara a l'any que ve, se'm feia una mica muntanya el ritme que porto i el ritme que també vull oferir si jugo a hoquei. Llavors, crec que per aquí em van una mica els tiros, sí.
2: En joc. 9:41 minuts, continua el 2-0 al Clàssic, ara mateix ja 37 minuts de la primera meitat amb els gols de Marcus Rashford, golaç de falta i un altre golaç en combinació, en aquest cas de Ferran Torres, que donarien el 29è títol de Lliga al conjunt blaugrana, el segon de l'era Flick, el segon de consecutiu, de fet, en 2 anys de l'alemany a la banqueta blaugrana. A tot això, a l'hoquei herba, divisió d'honor femenina, 20a jornada. Ens en fa el resum, com sempre, des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: Espectacular golejada de l'Atlètic Terrassa a casa, 13-0, davant el Taburiente. L'equip de Roger Pallarol sentenciava el partit al primer quart amb gols d'Arnau Pérez, Oriol Campos i Pepe Cunill. 2 dels 3 gols arribaven des del penal córner, també el quart, obra de Pepe Cunill. El cinquè el marcava Sam Cortés abans del descans i la cirereta al pastís la posava Joan Dalmases amb el 6-0. Amb aquest resultat s'arribava al descans, Oriol Campos per partida doble i Frank Castelló marcaven 3 gols més i situaven el 9-0. I en l'últim quart, 4 gols més del conjunt agarenc. 2 de Pepe Cunill, un de Frank Castelló i un altre de Jan Valldeperes. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Terrassa referma la tercera posició. Qui s'ha quedat una mica enrere és el Club Egara. Teníem un triple empat a 34 punts entre Júnior, Sanse Complutense i Club Egara, i el Júnior s'han portat al duel entre equips catalans i també, doncs, pràcticament el bitllet per aquesta Final Four. Ignasi Vilomara i Bruno Font avançaven al conjunt de Sant Cugat, marcava el tercer Ferran Muñoz, retallava distàncies Pol Torres, i en l'últim quart Marco Moreto pel Júnior, Pol Torres per el Club Egara, i Aleix Bozal des del penal córner posaven el 5-2, que seria definitiu, i és que és una victòria de més de 3 punts. Per últim, el Club Deportiu Terrassa empatava a un gol al camp del tennis de Santander i ja suma 26 punts. Carlos Bulta ha donat aquest punt a l'equip de Jordi Fitó.
2: Això pel que fa a la divisió d'honor masculina. A la femenina també hem arribat a la jornada 20. Com ha anat la jornada, Miqui?
8: El Club de Campo goleja el Club Egara per 0-5 i es proclama campiona de la Lliga regular. El conjunt madrileny ha estat letal, sobretot abans del descans, on ja guanyava 0-3. Sara Barrios i Maria López han posat el 0-5 al marcador en un partit on el Club Egara mai s'ha trobat del tot còmode. Atenció, perquè el conjunt de Joan Vidal acumula 2 derrotes consecutives, qui ha aconseguit una victòria important i continua amb aquest marge de 6 punts a falta de dues jornades és l'Atlètic Terrassa, que guanyava el tennis de Santander per 1-2, amb gols de Sofia Rogoski i de Júlia Gómez. I qui ha sumat la primera victòria de la temporada ha estat el Club Deportiu Terrassa, davant el Taburiente. Ha trigat 20 jornades, però ha arribat aquesta victòria que condemna el Castelldefels al descens, i el Club Deportiu Terrassa, tot i que encara no ha salvat la categoria perquè haurà de jugar la promoció descens, com a mínim ha evitat aquesta plaça de descens directa.
2: Tres quarts de 10 de la nit, darrers instants o recta final del programa, i en aquest cas és moment de parlar d'handbol. Hem estat ben pendents de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, en què el Granollers ha aconseguit plaça pel play-out d'ascens, i a la Roca doncs es queda sense el premi de l'ascens. Aquests són els marcadors.
6: El de 32, Granollers Atlètic 37, Ingenio 24, la Roca 27.
2: Doncs en aquesta tercera i definitiva jornada, el Granollers Atlètic ha tornat a guanyar, però no per suficient diferència de gols com per acabar primer del seu grup. Els campions de grup eren els que passaven, i el millor segon, que en aquest cas és el filial del Granollers, haurà de jugar un play-out contra l'Oviedo, un equip que està jugant ja a plata i que lluitarà per la permanència el Granollers per aconseguir l'ascens. Anada i tornada serà les dues pròximes setmanes. En qualsevol cas, el Granollers, que ha acabat aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina invicta en les tres jornades que ha jugat a Elda, i aquesta era la valoració que ens en feia de tot plegat el seu tècnic, Sergio Pozo.
9: Una valoració molt positiva. Hem competit molt i molt bé, hem anat de menys a més. Ahir penso que vam fer un grandíssim partit i se'ns va escapar a l'últim moment, però la victòria allà ens hagués donat la promoció, l'ascens. I bueno, avui era molt difícil perquè la diferència de gols era molt gran, però molt contents perquè al final, acabant la fase, no hem perdut cap partit, i la llàstima és que no hem pogut assolir l'objectiu, però bueno, passem com a millors segons i jugarem la promoció d'ascens. Per tant, bueno, un moment més per seguir aprenent i seguir gaudint d'aquest equip.
2: Doncs a veure com li va el Granollers Atlètic davant de l'Oviedo, a veure si aconsegueix aquest ascens a plata masculina. Més handbol, en aquest cas a la categoria d'elit, que és la Lliga Sobal, 28a jornada. Aquests són els marcadors per Barça i per Granollers.
6: Guadalajara 24, Barça 38, Granollers 31, Cuenca 30.
2: Doncs bones victòries dels dos equips catalans. En el cas del Barça, li serveix per continuar mantenint ritme competitiu de cara a la final a 4, doncs que disputarà en unes setmanes a terres alemanyes després d'eliminar el Nantes. Un Barça que va guanyar el Guadalajara. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, ho veia així.
10: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil. Sobre todo nos hemos traído mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador, y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
2: I per acabar la repassada de l'handbol, un parell de punts a la Copa de la Reina, el Granollers, que va caure a quarts de final.
6: Gran Canària 29, Granollers 26.
2: I a la plata masculina, el Barça Atlètic, que va acabar ja la Lliga regular, acaba la temporada.
6: Oviedo 32, Barça Atlètic 37.
2: I pel que fa al waterpolo, 9 i gairebé 49 minuts. A la Divisió d'Honor Femenina, aquest cap de setmana hem viscut avui diumenge un parell de partits pendents, i ahir dissabte ja s'havia de jugar també la penúltima jornada, la jornada número 21.
6: Pel que fa als partits pendents, Girunya 8, Catalunya 20 i Sant Andreu 15, Terrassa 4. Pel que fa a la jornada 21, Catalunya 13, Canoe 10, Barceloneta 9, Girunya 4, Mataró 20, Horta 5, Etxeide, 5, Mediterrani, 13, Sant Feliu, 9, Sabadell, 21.
2: Doncs falta una jornada. Per dalt, el Sant Andreu ja és campió de Lliga Regular ja fa algunes jornades, 62 punts, el Mataró amb 55 i el Sabadell amb 54. En l'última jornada es disputaran la segona plaça. I a la divisió d'honor masculina han començat ja els play-offs. En els play-offs pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, aquests són els marcadors.
6: Barceloneta, 19, Terrassa, 8. Sabadell, 19, Barcelona, 20.
2: Doncs el Barceloneta doncs es va imposar clarament davant del Terrassa, fent valer la lògica o el seu paper de favorit. Després del partit, això deien el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández, i el del Terrassa, Sergi Mora.
11: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que, en términos generales, estoy más que satisfecho.
12: A mi m'hagués agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens dos errors, se te'n van de 4 a 5, i llavors és molt difícil.
2: I el Barcelona s'avança en la sèrie davant del Sabadell, 0-1, després d'un partit que havia acabat amb empat i que es va decidir els penals a favor del Barcelona. Un partit amb força polèmica arbitral, es van queixar molt des de Sabadell, i això deia el seu president, Claudi Martín.
13: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
2: Doncs molt emprenyats a Sabadell per aquesta resolució i per les decisions arbitrals en aquest primer partit de play-off pel títol de semifinals davant del Barcelona. També han començat el play-off per les places europees. En aquest cas, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
6: Etxeide, 14, Sant Andreu, 13. Rubí, 5, Mataró, 9.
2: Doncs es va imposar la Mataró a la piscina del Rubí, i això deia del costat local Miquel Moyano.
14: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res, ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la, i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
2: I també a la divisió d'honor masculina ha començat el play-out, partit d'anada de les semifinals.
6: Catalunya 10, Mediterrani 12.
2: Doncs veurem com es resol la tornada. Recordem que qui perdi aquesta eliminatòria haurà de jugar una última per evitar, en aquest cas, el descens. Això pel que fa al waterpolo. Ràpidament us diem també en rugby que la fase d'ascens a divisió d'honor masculina, el Sant Cugat ha perdut el partit de semifinals.
6: Pozuelo 23, Sant Cugat 16.
2: Doncs en aquest cas el Sant Cugat que diu adeu ja a les seves opcions d'ascens a divisió d'honor masculina. I d'altra banda, una altra de les notícies destacades del cap de setmana, després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat a la Vuelta a Espanya aquest cap de setmana, després de l'etapa que acabava al port asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys, que havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen, i va acabar 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als companys de Catalunya Ràdio.
15: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies, i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats d'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys, i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Doncs 9:54, recta final. Tot això en un diumenge, on el Barça arriba al descans del Camp Nou 2-0 guanyant, amb els gols de Rashford i de Ferran Torres. Per tant, el Barça molt a prop, a 45 minuts, de proclamar-se campió de Lliga, la 29a de la història del conjunt blaugrana. I a tot això, doncs a la Primera Federació, empat important de l'Europa davant del Villarreal B, 3-3, amb dos gols olímpics, un d'ells de Nane Gailán, que ens deia això.
16: Sí, sí, ha sigut una mica, una, com l'he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser, amb les situacions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final, doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
2: Doncs dissabte vinent, penúltima jornada, Nàstic Europa, un Nàstic que avui ha perdut al camp del Tarazona i cau a la zona de descens. Això ens deia el capità Òscar Font.
17: Creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues, que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy, muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos y ir a Alicante pues, a dejárselo todo. Pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
2: La tercera división, buen biscuit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El Vilanova i l'Hospi han completat el play-off descens, també amb Badrona i Cornellà. El canvi de Let i el Vic acompanyen el Lleida en el descens cap a Lliga Elit. Com us dèiem, en hoquei patins, el Barça, que ha perdut la final de Champions 3-1 davant del Porto. L'altra notícia destacada, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final del play-off pel títol, empatat 73-73 amb el València, i d'aquesta manera no ha pogut remuntar el punt de desavantatge que portava del partit de Nadal. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
6: Igualment, Ignasi, bona nit i bona setmana.
2: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha donat negatiu en la prova PCR. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del Centre Hospitalari de Barcelona i la dona es manté asimptomàtica i en un bon estat general i seguirà ingressada fins que li repeteixin la PCR d'aquí 7 dies. D'altra banda, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha tornat a donar negatiu també per antivirus en una altra prova PCR. En aquest cas, se li han fet dues PCRs, la primera ahir dissabte i totes dues han donat negatiu. Per ara, del vaixell afectat pel brot d'antivirus ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. Recordem que dels 14 espanyols que s'han evacuat cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans. I l'activista Saïf Aboukasheikh, membre de la flotilla, ha aterrat avui a la tarda a Barcelona després de passar diversos dies detingut a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I parlem en clau de política catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés diverses dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial amb els mestres per dijous vinent. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, una d'elles que comença el proper dimarts 12 de maig. Hi han successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest mateix dissabte. I UGT Presons reclama precisament mesures urgents en presons i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem, en aquest cas, de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això des del govern ja s'estan preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. I qui també ha començat temporada ha sigut el Port de Roses, que ha donat el tret de sortida avui diumenge a una nova temporada de creuers amb l'escalada del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de cultura i anem a Badalona, que celebra aquesta nit un dels actes més esperats de les festes de maig, la tradicional cremada del dimoni. Enguany la figura que es reduirà a cendres tindrà una clara vinculació esportiva, ja que representa un jugador de basquetbol. I precisament parlem d'esports, ja que el Barça està jugant el clàssic que li pot donar a la Lliga al club blaugrana. Per ara el resultat és de 2-0. Recordem que ahir va jugar l'Espanyol i va caure davant del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Moments d'òpera.
4: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baríton o baríton de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat de Zema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir. Paper al d'Oroe per baix. I Zema és la filla de Semiràmide, paper menor, en aquest cas, per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiramis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió adulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe, donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar a Zema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina, o almenys això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Zema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós, que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsace, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsace, en el fons, preferiria casar-se amb Zema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsace, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsace, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Merlin Horn és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arribarà a Arsace i quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són mal interpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet, que a continuació podrem escoltar, a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsace i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Hidreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Hidreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flórez, seguim el resum argumental de l'òpera Semiramide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiramide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacé que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacé vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiramide, no li aclareix res. Escoltarem, doncs, aquest embolicat final d'acte. El dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide s'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir a la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsace. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsace quan apareixi. Arsace és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsace mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'edulcorada. En l'original, Arsace colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort en les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiràmide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horne. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: En la història de la Xina sempre hi va haver persones que van preferir viure a la muntanya, subsistir en poca cosa, dormir sobre un llit de palla, vestir roba vella i conreuar els camps, no parlar gaire i escriure encara menys. Desconnectats del món, però no de les estacions, van ser els homes i dones més respectats de la societat més antiga del món. Bill Porter. En el seu fascinant llibre Camí al cel, l'orientalista Bill Porter relata el seu viatge iniciàtic per la Xina interior a la recerca dels darrers eremites i monjos. Una tradició mil·lenària que encara perdura, amb cercadors de la soledat que viuen ocults a la boscúria, alguns aïllats des de fa més de 40 anys, vivint en la pobresa més absoluta, però tresorant una riquesa interior incalculable, guanyada amb ascetisme, dejuni i meditació. En un món com l'actual, construït en el desig impulsiu, el benestar material i la interconnexió informativa, és necessari pensar en el valor de la soledat desitjada com a eina de creixement i sanació. Per tant, avui, amics i amigues, us convido a que m'acompanyeu en un viatge pels diferents camins de la soledat, un trajecte que emprendrem a través de reflexions i biografies d'il·lustres solitaris i en el que la nostra fidel companya serà, com no, la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

La tradició dels eremites xinesos és mil·lenària i, de fet, es remunta a finals del Neolític, quan els antics xamans van ser perseguits pels primers estats imperials que volien instaurar un ordre d'estat. Aquells xamans van acabar fugint de la ciutat i van refugiar-se a les muntanyes més allunyades per continuar allà amb la cerca del camí del Tao, el camí del silenci que els havia de portar a l'autoconeixement i la saviesa. A la nostra cultura occidental, els eremites segueixen una tradició que prové de l'Orient Mitjà i que busca la purificació i l'apropament a Déu mitjançant el retir i l'oració. De fet, la paraula ermità o eremita deriva etimològicament del sentit habitant del desert. I, al igual que Jesús de Natzaret es va aïllar durant 40 dies, hi ha tota una tradició monàstica que neix d'individus que van buscar en el silenci i la soledat el camí de la il·luminació. Ens trobem exemples clau en Sant Benet, que es va aïllar durant 3 anys abans de fundar l'ordre que portaria el seu nom, o Sant Ignasi de Loyola, que es va recloure a la cova de Manresa. Convents i monestirs són, en essència, una extensió del retir dels ermitans, una forma de soledat compartida que, aïllada del món, busca la pau d'esperit i la trobada amb la divinitat.

Deixeu-me aquí tot sol. Torneu, ocells, al niu, mentre l'ànima i el dol exhalo sobre aquesta riba. No vull ningú més a mi que una roca freda i el meu fatal martiri. Deixeu-me, doncs, morir.

Francesca Caccini posa música a aquest text, Lasciatemi qui solo, on s'expressa el dolor de la soledat de qui és abandonat i se sent totalment desemparat. Aquesta és la faceta de la soledat que l'art, i la música en especial, han il·lustrat potser més profusament. Però a la història del pensament hi ha molts casos que ens mostren la soledat com el refugi de l'esperit, un refugi per alleujar-lo del soroll del món. Com va fer, per exemple, Petrarca, el gran poeta italià i pare de l'humanisme, que va abocar els seus pensaments sobre la necessitat de la cerca d'espais de solitud per aconseguir serenor i un pensament just. En el seu opuscle Elogi de la vida solitària, escrit al segle XIV, ja ens aconsella fugir del brugit de la ciutat i aixoplugar-nos a la vida del camp. I com ell mateix diu, l'home enfeinat és un ciutadà infeliç que es desperta mitjanit amb el son interromput, recorre la ciutat, trepitja el fang, topa amb la gent, esbufega i no és fins ben tard que torna a casa, fatigat i queixós. L'home solitari és un home feliç, dedicat al lleure, que es refà amb un repòs moderat, que s'acosta a una riba herbosa, una font assolellada o vora el mar i gaudeix d'un son lleu i sense interrupcions. Si per un cas es desvetlla, és amb el cant del rossinyol.

Sentíem l'ària de Francesca Caccini, Lasciatemi qui solo, publicada el 1618, una joia del barroc primerenc i que acompanyava les paraules del gran Petrarca, un amant de la solitud que ell defensa, això sí, amb un sol límit, que ens diu clarament, diu Petrarca, abraço la solitud, però de tal manera que no hagi de rebutjar l'amistat i no em calgui esquivar ni un sol amic. L'home és una multitud solitària de gent que busca la presència física d'altres per imaginar-se que tots estem junts.

La soledat pot ser el més dolç dels estats, com volia imaginar el gran Petrarca, o la més cruel de les tortures. Podem estar sols enmig del tumult i del brugit de la gran ciutat, o molt ben acompanyats amb l'única presència dels nostres llibres, pensaments i objectes estimats. És la nostra actitud davant de la vida la que determina com la soledat ha de ser viscuda. La soledat, per tant, no és tant una circumstància objectiva, sinó un sentiment que neix del més profund de l'ànima. I quan la soledat és dolorosa, sempre, això sí, ens queda una eina de consol, que és l'art, i especialment la música, que té el poder de transformar el dolor de l'absència en la bellesa de la melancolia.

Sentíem There is a Solitude, un tema del compositor contemporani australià Luke Howard, interpretat pel grup Voices 8. La soledat és el destí de tots els esperits excel·lents. Arthur Schopenhauer. El pensador i humanista Michel de Montaigne opinava que amb la soledat s'aconsegueix la plenitud i que cal saber portar la solitud dins d'un mateix, fins i tot enmig del soroll de la ciutat. I és a l'any 1571 que Montaigne, amb només 38 anys, pren una decisió radical, abandonar la vida pública i les intrigues del Parlament de Bordeus i refugiar-se al seu castell, envoltat de vinyes, per llegir els clàssics i escriure els seus pensaments, tancat en la torre de la seva biblioteca.

Quan Montaigne es retira del món per concentrar-se en els seus pensaments, no planeja una simple fugida del món, sinó també la creació d'un món nou, un món interior, on podria ell finalment viure tranquil i serè.

I fixeu-vos, en el mateix moment en què Montaigne gaudeix de la seva solitud serena, al seu castell al sud de França, una altra ànima, en aquest cas torturada, viu un aïllament molt diferent i molt dolorós en un altre castell, el castell de Venosa, al sud d'Itàlia. Parlem de Carlo Gesualdo, que acaba d'assassinar la seva esposa i l'amant d'aquesta en venjança per la seva infidelitat flagrant. Com a home noble, Gesualdo no va ser condemnat a presó, però va tenir que aïllar-se del món forçadament i viure entre el que seria el remordiment i la ràbia, sentiments que probablement ell va sublimar escrivint els seus torturats madrigals, com el que estem sentint: Moro lasso al mio duolo, moro esgotat pel meu dolor.

Bé, i després de la intensitat dramàtica de Gesualdo hem recuperat la placidesa amb la música de Michel Corrette, música en estil barroc tardà, concebuda en aquest cas pel consum de la noblesa i que planteja aquí la solitud com un simple plaer refinat. No gens menys la col·lecció porta el títol de Les délices de la solitude, les delícies de la soledat, publicades el 1739 i integrades per 6 sonates per violoncel o fagot i baix continu. En un món ple de soroll, la soledat és la cançó més bella. Oscar Wilde.

Un poeta va dir que la solitud és molt bonica. Això sí, quan es té algú a qui dir-li que la solitud és molt bonica. I en aquest punt vull mostrar la meva admiració per la subtilesa de la llengua anglesa, que fixeu-vos té dos matisos diferents per definir la soledat, la solitude i la loneliness. La solitude és l'estat positiu, escollit d'estar sol, per tant, el que permet reflexió, creativitat i pau. Molt al contrari, la loneliness és la soledat no desitjada, una emoció negativa i dolorosa d'aïllament i de carència afectiva. I com a il·lustració musical molt anglesa, estem sentint la cançó Oh Solitude de Henry Purcell, on la solitud es vol mostrar efectivament com la més dolça de les eleccions.

Anyu. El text d'aquesta cançó és un poema de la poetessa Catherine Phillips i ens parla de la solitud com a espai de perfecció. La soledat no és la distància entre nosaltres i els altres, sinó la distància entre qui som i qui volem ser. Gabriel García.

0: A l'estiu de 1908, Gustav Mahler, com feia habitualment, es va tancar una vegada més a la seva cabana a la vora del llac Wörthersee, a Àustria. Allà havia escrit les seves darreres sinfonies, sempre reclòs en soledat i en silenci, durant molts dies en els que no sortia d'aquell minúscul espai. Com també va fer Brahms a Baden, o com farà Sibelius a Finlàndia, Mahler busca allunyar-se del soroll de la ciutat i, sobretot, de la gent, per escriure la música veritable que li surt de dins. Per a Mahler, aquell, a més, és un moment especialment dramàtic. Té 48 anys i la seva filla gran ha mort fa molt pocs mesos. Li han diagnosticat, a més, una malaltia cardíaca i ha dimitit de l'Òpera de Viena. Escriu llavors en la soledat d'aquella cabana la Cançó de la Terra, basada, curiosament, en textos xinesos i que alguns han interpretat com l'expressió del seu dolor des de la seva soledat vital.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: L'autèntica vàlua d'un home es mesura per la quantitat.

Molts dels grans filòsofs van ser personatges solitaris. Alguns van viure sols tota la vida i des d'aquella solitud van concebre els seus pensaments més profuns. Hem parlat abans de Montaigne, però també podríem afegir a Schopenhauer, a Kant, a Spinoza, a Kierkegaard o Wittgenstein, per exemple. I també va ser-ho, evidentment, Friedrich Nietzsche, solter empedreït i que va fer de la soledat viscuda a la muntanya la força que havia de portar l'home a esdevenir un superhome. Un pensament que trasllada la seva obra magna, Així parla Zaratustra. Doncs bé, d'aquesta obra, el gran Richard Strauss, com sabeu, en va escriure el seu memorable i homònim poema simfònic, del qual estem sentint un petit fragment, el titulat Dels Transmuntans.

Què vol dir trobar-se sol? Ens podem trobar sols enmig de la multitud, o també amb una parella amb la que convivim des de fa temps i hem perdut la capacitat de comunicar-nos. Però hi ha solituds molt més extremes, algunes solituds que fan basarda, com la que Kubrick ens planteja en el seu film 2001, Una odissea de l'espai, quan el protagonista, David Bowman, després de desconnectar el cervell de l'ordinador HAL 9000, queda exposat a la solitud més absoluta, el buit interestel·lar, camí de no se sap a on. La nau vaga sola per l'espai, envers l'infinit, amb ella dins, sense poder controlar-la. Una terrible soledat que Kubrick il·lustra precisament amb aquesta música.

Era l'adagio de la suite Gaiane de Aram Khachaturian, una punyent metàfora de la soledat més absoluta escollida per Kubrick pel seu film 2001, Una odissea de l'espai. Els temps poden haver canviat, però hi ha algunes coses que sempre estan amb nosaltres. La soledat n'és una. Laurie Graham. Efectivament, els temps canvien, la societat canvia, però la soledat ens acompanyarà, segur, en algun moment de la nostra vida. I esperem que no sigui quan som molt grans i desvalguts, perquè la soledat és inherent a la nostra essència. Hem començat esmentant la soledat dels eremites xinesos, la dels pensadors medievals o la dels artistes romàntics, i podríem seguir amb mil exemples més. Paradoxalment, en un món hiperconnectat com avui, hi ha més soledat que mai. Sobretot, soledat d'amor, com la que ens canta Eddie Napoli.

El poeta Libero Bobbio, una de les figures més grans de la cançó napolitana, és l'autor de Solitudine, amb música de Nicola Valente, que ens explica com el protagonista sembla escoltar la veu de l'estimada a cada cantonada mentre camina de nit pels carrers il·luminats per la lluna. La solitud de la pèrdua de l'estimada.

On és l'amor que m'ha de venir? On és la cara que hauria de veure ara? No veig el final del viatge i és una nit llarga i solitària.

Escrit als anys 50 per Billie Holiday i parlant de la soledat del desamor amb ple coneixement de causa, Left Alone és una de les 7 cançons que la Holiday va compondre, però no sabem per què mai va enregistrar. Potser li produïa massa dolor. Hem sentit la versió que feia Cecil McLaurin amb el saxo de Jimmy Heath, perquè el jazz també és per les ànimes solitàries.

Estimades i estimats, avui ens hem fet companyia tot parlant de soledat. I acabarem també amb soledat, la soledat que signa un argentí de Buenos Aires a qui el seu pare va regalar un bandoneó perquè toqués tango quan ell era petit, quan tenia 8 anys. El nen, però, no va voler tocar música de tango. La primera peça que va voler interpretar va ser de Bach, i era Astor Piazzolla. Escrita el 1965, aquesta soledat, que ens arriba en la versió de Gidon Kremer, forma part de la seva sèrie de l'Àngel. I serà així com ens acomiadarem per avui amb Pere Sánchez, al control de so, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa. Si us ha interessat el programa, no patiu. Ja sabeu que hi tornarem la setmana que ve. Tornarem a explorar altres camins que ens portin de ben segur a la bona música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: ¿Sabías que...?
5: El piano de vidre, també conegut com el Crystal Bachet, és un instrument musical únic inventat pels germans Bernard i François Bachet a la dècada del 1950. A diferència d'un piano tradicional, aquest instrument utilitza varetes de metall i vidre que vibren quan es toquen. Les varetes estan connectades a globus de metall farcits amb aigua, cosa que produeix un so eteri i ressonant, gairebé com una fusió entre el vidre i la veu humana. El fet fascinant d'aquest instrument és com els germans Bachet van explorar l'acústica i l'escultura per crear una experiència auditiva i visual. Cada tecla o vareta està sintonitzada a una nota específica i en tocar-les, els intèrprets no només produeixen música, sinó que també interactuen físicament amb l'instrument d'una manera molt tangible. El so que emet pot ser modulat per la pressió, l'angle i la velocitat del toc, oferint una àmplia gamma d'expressions musicals. Aquest instrument ha estat celebrat no només pel seu so innovador, sinó també pel disseny artístic, convertint-se en una obra d'art funcional que desafia les convencions de la música clàssica.
0: Ràdio Arenys.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Escoltes i cat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

0: rich man. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
5: Sí, tio.